0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: aquí y ara...
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Lloc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
4: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: RAC-TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que, com tu, estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frena amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
5: 107.9 FM.
6: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé. Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
1: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també al Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades, que sobretot a partir de migdia tarda poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort.

0: d'un home, un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf, i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es va enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions i a detalls també la Ronda de Dalt, ara ja és oberta, per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació i pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir, sobretot l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges i va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també a causa del temporal hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11 només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anirem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres. Un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè DIF també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron. Quan es va inundar alguns baixos, l'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
2: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
3: Cara de Yemi, la cedirà, la cedeix cap a la Bingo!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Ha estat un incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un SALERT per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple, el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SALERT a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del Barranc del Poi o la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular i Vox han votat a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic, després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mérida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'inclogui en la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Urriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del catalanisme polític.
1: Més coses. Aquest matí, el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc, Marc Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: Doncs el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció, perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua, atenció, dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si ens fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal, perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots. Tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
16: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
4: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
2: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassant els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera. Messias.

0: Avui comença el Festival B al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: Que aquesta nit ha acabat a Miami. La seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batguiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lavín, Villalibre en pròpia porta, van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts, Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dijous 17 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Naret, amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 9:45 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges a Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns, puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores, i també hi haurà nuvolades que poden creixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia tarda poden deixar algun ruixat. En tramuntana i mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. El metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions, continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer, i atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4, i haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
6: A 9:45, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: A 10:15, analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
6: I a 11:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subuh al-Khair.
7: Subuh al-Nur, Ricard.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, Priviet, bon dia.
8: Priviet.
1: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus. Però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
7: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
1: I en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
8: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells, només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
1: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
9: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
1: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
0: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
10: Konaté i Mbappé i el Malicius són estrangeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
0: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per a Espanya.
11: Pues tendré que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
0: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna el suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
12: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que m'expliquen l'augment. L'altre és el que jo que en deien indie. Hi ha un punt en comú interessant entre aquests dos gèneres perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, eh? El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora, Luminet, diu que la meitat dels compradors de CDs, la meitat, no tenen reproductor de CD. Sí,

0: dir que el CD torna, però no ens enganyem, l'streaming és la manera d'escoltar música. Sí que hi ha algun canvi. Als Estats Units estem davant de la primera vegada en tota la història en què s'escolta més música que no és en anglès. Un altre estudi de la mateixa consultora diu que el 87% de les cançons que s'escolten als Estats Units són en anglès. Això és un 87%, és moltíssim, però és la xifra més baixa de la història. El gran responsable, evidentment, és Bad Bunny. De cada 10 cançons en streaming als Estats Units, una és en castellà.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Dos minuts seran dos quarts de set del matí. I should know from the start. You got some damage to my heart. I ara esports imparable. El Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugrana no en tenen prou amb les manetes. Ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamin i Villa Libre en pròpia porta. Rafinha.
6: És important pensar que necessita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan Garcia. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga. Un Barça que completa el ple de victòries, 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4-0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja avui a les 7. Betis, Getafe, a quarts de 10, Màlaga, Villarreal.
4: I atenció, perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyol.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta, m'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A les Champions d'handbol, el Barça a Montpellier a partir de 3:15, i Messi, que arriba als 100 gols en l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Cubells, a la Noguera, a les 7:38.
9: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
4: Amb temperatures a aquesta hora?
10: A Vilafranca del Penedès 17 graus, a Tàrrega 15 i a Castelló d'Empúries 19.
4: El que fa al temps, el temporal de pluja s'allunya de Catalunya, però avui encara afectarà, atenció, a les Balears i al País Valencià. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, podrà deixar pluja de més de 100 litres per metre quadrat al sud de València i Alacant. Aquí a Catalunya tenim ruixats que es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i també a la tarda algunes precipitacions irregulars al Pirineu i a les comarques de Girona.
4: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
12: Doncs hi ha la calçada tallada a la C15B. Atenció si heu de circular pel Garraf, perquè això és entre Canyelles i Sant Pere de Ribes a causa d'inundació. I com cada matí, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, Rodalies, Adif ha avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir l'R4 va ser doncs, la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre la Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
4: Avui especial atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
9: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià i es va enviar unes alertes a la província de València.
4: El segon, Ceuta.
10: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta, on el govern espanyol pretén ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
4: El tercer, Salvador Illa.
9: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
4: Canadà.
10: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
4: I Reserva Federal.
9: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
4: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
0: Doncs, a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot a Mecklenburg, tot i que en principi amb menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria a l'estat de Saxònia-Anhalt.
4: I amb què se van a dormir als Estats Units?
0: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
4: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: També amb intel·ligència artificial, perquè Huawei i ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
4: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple, La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
4: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
13: En plena campanya de l'Avellana, a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir l'avellaner pel garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de l'avellana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros. Els mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques, segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: Golejada del Barça, 7-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol, també a primera divisió. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
4: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant també amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, al president li surt tot malament, però encara queden moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
10: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piulada aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
4: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
10: La Protecció Civil va enviar a la nit un és alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
16: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
10: L'activitat per avui està garantida.
4: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
10: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de la EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un és alert a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
4: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
10: I adverteix de greus conseqüències. Ho recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jenkinson és director de l'àrea hidrològica.
17: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
10: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
4: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
10: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
18: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
10: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
4: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
19: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
9: Justament avui, von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
10: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
20: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
9: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
10: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
9: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
21: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
22: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
21: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
23: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
9: A partir d'un quart d'onze en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau. Rufau i Centella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalia, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
19: Premis com Disc de l'any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana va guiar el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
9: Va, més música.

0: Guitarre de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vic, arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarre de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. També hi actuaran La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata On Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Claudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona, perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació.
1: Espectacles de gran format, Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes, que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
3: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada, la C15B, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals. A aquesta hora, a la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera, de moment, retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
4: Sí, ara mateix, de fet, encara hi ha algunes precipitacions que acaben al voltant del Penedès i del Baix Llobregat, són poca cosa, n'hi ha algunes també sobre el mar. Es poden anar repetint avui, durant tot el dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, la tendència és que s'obrin clarianes, encara que aquesta hora hi ha restes de núvols, alguns bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure més, i també hi haurà algunes nuvolades que creixeran al voltant del Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí, a partir del migdia a la tarda, podran deixar algunes precipitacions irregulars. Tot plegat amb tramuntana i mestral, que s'han encarregat de fer baixar la temperatura. Avui 3-4 graus menys que no pas ahir. Avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu i en previsió, però, que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. Explica que han començat el curs sense els professors de dansa, interpretació i cant, i que això fa que no puguin fer totes les hores que corresponen a aquestes matèries.
7: Vam sentir molts discursos de que tot l'FP millorava i que tot el curs començava amb normalitat, i volem denunciar que no és així, que no és cert, que dins el sector de les arts escèniques tots els alumnes no tenim encara professorat.
6: El Departament d'Educació respon que ja han seleccionat 3 professors per les places que calia cobrir a l'institut. Un d'ells ja s'hi ha incorporat i els altres dos podrien fer-ho avui.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa del 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts d'aquesta hora. Els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Maria Rovira, bon dia.
11: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: I a Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Arrenquem avui a les comarques gironines. La nova comissaria en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
11: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra i des del Fòrum de Municipis, que organitza el diari de Girona, va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
0: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
12: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. Això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació, ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la, i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
0: Més cultural al sud del país, Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abu Bakr al-Turtuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.
13: Mira, t'explico. El Turtuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el 1126. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, que és un manual de bon govern en què es promulgaven idees com la modèstia, la justícia o la igualtat. Els organitzadors han dit que volen que aquesta commemoració es converteixi en una eina integradora. El programa d'actes arrenca avui a les 7 de la tarda al Museu de Tortosa amb una xerrada a càrrec de Joan Negre, que és investigador de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada. Explicarà com era la capital abrenca en temps d'Abu Bakr al-Turtuixí.
0: I tanquem roda a Lleida. Avui parlarem d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
15: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
16: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. La Porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
14: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri i Lamin i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat? Un Barça imparable a cada partit.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
17: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
18: Ja hi tornem a ser.
19: Onzena temporada del Tot Costa.
20: ¿Por qué? ¿Por qué?
18: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
19: Nova temporada amb els vells clàssics.
20: No sé si són muy simpáticos. No sé.
21: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
20: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
22: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
23: Amb un horari nou.
24: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Catalunya nit.
23: Un informatiu en profunditat.
24: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
22: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Amb horari nou.
23: De 9 del vespre a 11 de la nit.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
25: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El Túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la telepública perquè textualment es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des de que va fer fora a Basile no alçar el cap, era aquest

0: pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hin està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
2: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
3: Pero hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé.
2: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamine Yamal és marroquí.
4: Mañana el Barça aparece la menga camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamine, que es marroquí. Aunque jugó con España.
2: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
5: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
2: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
7: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
8: Catalunya. Els transportistes no volen sentir a parlar.
7: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
6: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Ja t'ho vaig explicar.
7: Si has comès una falta, has de pagar-la.
6: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Bon dia, Canalias.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també va fer tallar la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I, en canvi, sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta, més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada, els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera.

0: Era d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i, finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat, a través de les xarxes, aquest incident.
0: Està l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
1: I aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
2: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
3: Em sona el telèfon,
4: sí.
3: Em sona el telèfon.
5: Que, a tots.
6: Que hem de rebre un avís de Protecció Civil.
2: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
3: Avís de temps violent a Barcelonès i Maresme per les properes
1: dues hores. Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de cancel·lar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el Nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a la zona del vespre ja s'havia reduït a 570 segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat, per avui, diuen que està garantida.
1: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
8: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, a València i també la seva àrea metropolitana. I aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
1: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions. També aquí es va enviar un SLR, un missatge al mòbil, a tota la província de València. I es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Pollo, que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol. De fet, pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
9: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
10: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
9: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, Bon Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del Matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Avitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7 i 7. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous, 17 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
13: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
14: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà, que aquesta setmana vèiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
16: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
17: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
18: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
19: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
18: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
20: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
21: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente sola, pero no, solamente no.
14: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
16: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
17: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
20: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
14: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
16: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
22: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: $1 milió a Palestina.
17: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
20: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
0: En parlarem a partir de les 9 aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís, i pagant.
14: El Ministeri de Treball treu avui audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
0: Més comportaments no desitjats.
16: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
17: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat, o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
0: I atenció a aquesta preocupació.
20: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
14: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
2: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
6: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
13: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
0: Duplicar les penes.
16: Lara, concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho va avançar l'aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al Matí de Catalunya Ràdio.
23: La consellera i jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
23: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
24: Barça insaciable, és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6ª victòria a la Lliga del Barça. Flick eufòric.
25: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final, crec que ens hem merescut aquesta victòria.
24: També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar llevant Atlètic Club per la pluja.
0: 20 segons i serà un quart de 8 del matí.
26: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, el periòdico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc, perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que la Vanguardia titula amb fotografia inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
28: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
16: Passa un minut, un quart de 8 del matí, us informa Clarat Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 18 graus a Vilarrodona, 16 a l'Espluga de Francolí i 14 a Cornudella de Montsant.
1: La taula de consens del Delta de l'Ebre alerta que el decret de zones inundables que prepara el govern espanyol perjudicarà aquest espai. Jordi Barranca.
3: Farà que passin a domini públic marítim terrestre 20.000 de les 32.000 hectàrees del Delta. Xavier Curto, portaveu.
4: Si va avant la modificació, el criteri és algo tan simple com on ha arribat la màxima onada registrada o calculada. Imagineu, si recordeu tots el que va significar el Glòria, t'estan dient que si s'aplica esta nova reglamentació, el domini públic marítim terrestre podria, si és la seva voluntat, passar a domini públic marítim terrestre doncs, 2/3 del Delta.
3: A banda, critiquen que s'obvien actuacions per moure sorres cap a zones fràgils com l'illa de Buda, Migjorn o Sant Antoni.
1: I un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs. S'han donat casos de cops de calor i s'ha hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Ricard Buigas.
5: L'estudi publicat a la revista Climate conclou que l'augment gradual de les temperatures i la humitat combinat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. El cap de colla del Vall de Diables de Tarragona, Dani Montero, ens ha explicat que pateixen molt per la xafogó.
7: Potser ens afecta més la xafogó que no la temperatura, que a vegades notes que et falta l'aire, no? I com vas saltant o ballant i tot això, i al final estàs fent com una, quasi una activitat esportiva, doncs home, es nota i això passa a factura, sí, sí.
5: L'estudi exposa que els organitzadors es podrien veure obligats a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs.
1: I la commemoració dels 900 anys de la mort de Boubacar el Tortoixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, arriba a Tortosa, Jordi.
3: Va néixer aquí a la capital abrenca el 1059 i és autor d'obres com La llanterna dels prínceps, on difon idees com la justícia, la igualtat o l'equitat, entre d'altres. Arturo Gaya, comissari dels actes de commemoració.
8: Pensar que al segle X hi havia una persona que deia que la guerra pot arribar a fer fàstic, que parlava dels diners d'aquella manera tan intel·ligent com es reflecteix en la frase ets tan pobre que només tens diners. Aquests pensaments molts regalés un home als segles X i 11. És molt important per a avui, no?
3: Fins al dia 25 s'han organitzat xerrades, concerts, conferències i una ruta guiada.
1: I la banda de punk rock català Cream se separarà indefinidament el 2027 després de 17 anys de trajectòria i 6 discos. I amb Albert Cots al control de so hem arribat a un 45 minuts de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3Cat Info.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
12: el 33.548 33548 de la sèrie 32032.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
30: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
31: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
0: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
9: Els sons del matí.
0: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivell al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
32: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
33: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
34: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades.
35: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
2: Aigua que conté una dissolució menys d'un gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades, i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
0: Ara mateix hem de dir, per això, que en el cas de Catalunya som excepcionals, perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
2: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja li ha agafat el clàssic atac de banyes.
0: Samarreta.
2: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta, i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
0: Posem-hi tres xifres ara amb Lara García. 3,75%.
6: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
0: 260 milions.
6: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
0: 1.200.
6: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
0: I ara el veig 3 i imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia, i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
13: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat, fins als 3 mesos.
0: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'una equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
13: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el gran depart del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Julià Albacar, què és això?
14: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar aleshores.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf. Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià, on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
17: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Ai, dimecres l'Enigmàrius feia: la llengua ameríndia que apel·la a la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Ai, mare. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De vuit lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. Vuit lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció, que titular que circula, la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia, això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la Llei de Serveis Digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu. Entre altres qüestions, la Comissió Europea proposa que els usuaris hagin de descarregar-se un certificat digital d'edat per poder donar m'agrades dins de la xarxa social. Abans d'aquesta idea concreta, la Comissió Europea publica un annex a la llei on proposa un seguit d'empreses perquè Instagram es torni menys addictiu. Entre elles trobem la mateixa empresa que programa el web de la Renfe. Diu la Comissió Europea en l'annex que totes aquestes empreses proposades tenen experiència demostrada a fer programacions solvents i també segures.
0: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 45.712.
7: Em toca. Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
4: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. En diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
0: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
0: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
8: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 7:45. I avui és dijous, 17 de setembre. Ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per això del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, en la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
3: A la xarxa viària només queda tallada la C-15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies hi ha retards perquè ahir es va establir limitacions de velocitat. D'aquí una estona serem a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es van inundar uns soterranis. Es va haver d'aplicar el pla d'autoprotecció, però l'atenció sanitària d'avui es desenvoluparà ja amb normalitat.
0: Saludem a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara queda alguna afectació important?
4: No, a hores d'ara són afectacions puntuals, com heu comentat. Pot ser que encara alguna carretera de caràcter local doncs, pugui tenir alguna afectació per tolls, per acumulació d'aigua, però en principi la situació al llarg de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i a hores d'ara no hi ha cap servei destacable.
0: El més greu, com dèiem, ha estat la mort d'aquest veí d'Olivella. No sé si té detalls de com va anar.
4: Bueno, això està doncs, sota investigació encara. D'alguna manera és una situació que malauradament doncs es repeteix en aquests episodis de pluges fortes amb la crescuda de rieres. És aquesta qüestió en la que sempre insistim molt doncs a màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades i, com dèiem ahir, pot fer aquest canvi i doncs, bueno, això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera doncs, que va inundar i va produir aquesta afectació.
0: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
4: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem doncs, la monitorització de l'episodi amb aquesta idea doncs, que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot doncs, de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència doncs, de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, doncs, això té un procés, vol dir que van constatar que plovia, que aquestes pluges doncs, començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta, que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències amb carrers i amb vies com la Ronda de Dalt, la B20 o altres punts de l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, l'alert no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Per cert, es van plantejar suspendre el partit al Camp Nou?
4: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veiem que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió doncs, delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot amb seguretat.
0: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, gràcies, bon dia.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
5: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
0: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix Eloi Cordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
1: Sí, de fet allà està descarregant fort, a la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden donar, o es poden repetir aiguats al sud del País Valencià, sud de València i Alacant, és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles, alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral. Pot passar al matí, a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord-est en forma de ruixats molt irregulars, també entre Tramuntana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
0: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a les rodalies, hi ha retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
7: Sí, ha passat a Capmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta, però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada a la C15B al Garraf i un accident a la P2 talla un carril a Vila-rodona en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals, sobretot a la C58.
0: Doncs gràcies. Aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado?
2: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Bonforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
8: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Escriu Maricel Chavarri a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman Unknown, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarri es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
12: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
13: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
14: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
13: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
14: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
15: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
16: Amb creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés, tanca els ulls Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de Viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
17: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
18: Carglass canvia, Carglass repara.
19: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Un tac peculiar.
2: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al Segre, que publica la imatge de com fan entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
0: Unes cendres enfronten dos germans a la Cantins.
3: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2020. 25 al Castell de Santa Bàrbara i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ell hauria tirat pel dret. Una història que explica el periòdico.
0: I un avió misteriós.
2: El que està estacionat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al Diari de Mallorca. En assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha cridat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país, i quan va arribar, el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però hi se'l va veure a la capital, Bakú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Pau Foradada.
20: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. El Regne Unit, un dels temes del dia és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: "El dolor del dol fraternal pot turbar la raó."
21: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamuz. I a l'Economista entrevista Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpic Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
0: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofeguem amb els esports. Robert Prat.
5: Doncs destaquem el Barça. És un Barça imparable. Coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que afirma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify Camp Nou.

Santi Noy assegura al Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periódico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una de Yemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries, la setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari Ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estem davant d'un Barça esplendorós.

0: Clar. El diari AS entrevista Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
1: Esto es imparable.
2: Un minut passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tornen a, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
4: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar llibre, un llibre tard a la biblioteca, suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 €. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
2: Masturbar-te no et deixa calb i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
5: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexe o masturbació és summament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
2: I què fan ja avui, que no li has?
5: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba al 58. També fa anys el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
2: Per en Jimmy, per l'Helena, per molts anys. I Sant Oral?
5: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 17 de setembre de 1986, dies de pau institucional, de sociovergència al màxim nivell perquè Barcelona pugui organitzar els Jocs Olímpics de 1992. Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els Jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un concert de Víctor Manuel i Ana Belén a la Monumental. Aquella tardor de 1986 estaven a dalt de tot. Ana Bosch, en la seva crònica L'Avui, diu que són la versió actualitzada i progre d'Albano i Romina Power o dels Reis Catòlics.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 €. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. Catalunya
2: Ràdio. 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en 2 minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
10: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella al Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
11: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
10: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
2: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
12: Quan el govern espanyol pretenia ubicar un miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixà la Moncloa perplexa.
2: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: Donald Trump s'ha enfallat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
2: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
12: justifica per l'augment d'un quart de punt de, per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
2: I als esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
10: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamin i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Laporta no descarta posar la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: I avui a 2:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
12: Això després que Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami la seva gira Lux Tour, està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana va dir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
13: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Bon dia.
2: Avui l'actualitat del país està molt marcada per la crònica policial i també dels successos. Comencem a les comarques gironines, on la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona molt atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, Fèlix.
16: Sí, i diu que cal actuar contra la corrupció que porta a associada fins i tot. Són paraules que ara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial a Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat. I va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. D'altra banda, destacar també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i de demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
2: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
17: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos. I canviant radicalment de qüestió, avui serà un dia especial a Granyena de les Garrigues. Torna la campana que han restaurat a Innsbruck, a Àustria, gràcies a una recol·lecta per aconseguir els diners. Sonarà després de 80 anys un cop reparat a l'esquerda que impedia que es toqués.
2: I a Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
14: Sí, Ricard, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. De fet, aquest matí serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa on es va inundar part dels baixos. També avui a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la i a Vic... Aquest vespre Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al mercat de música viva. Per cada
2: sol. I acabem a Tarragona. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
18: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música, també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Crim se separarà indefinidament el 2027 després de 17 anys damunt dels escenaris amb concerts en més d'una vintena de països i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
19: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
20: Bon dia, sí, que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar, de moment no toquen terra, ho podrien fer puntualment, algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes, sí que a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona, també aquí podrien deixar algun ruixat, i amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, al vespre vespre s'hi tornarà a posar. Després, de cara al cap de setmana, sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
2: Pel que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
3: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
13: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
15: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
2: Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
21: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. En els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riudecanyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
22: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més...

0: parar els nostres impostos. Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
1: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
0: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
2: Bon dia! Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, upadans, un paso adelante. A problemes que fan cabrioles extremes, mortals enrere, s'enfilen per les barres, i si fan un paso més adelante et poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle, escolteu. Gratis los aplausos, eh?
3: Sí.
2: Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que, més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica. Millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per a ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
0: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
2: A tu. Ya no veo de cerca ni de
0: lejos, no veo nada. I avui, 17 de setembre, dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 17 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i la velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats, interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui dijous a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la plana general, SOS, socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes.

0: També a la Plana General, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Com dèiem al començar, amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i velocitat a tot el municipi. Hem ampliat aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Parlem del nou programa de lector de matrícules. Escoltem el regidor.
2: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta a Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
3: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
2: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs, llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícules va molt bé per el que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto o el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
0: Per una banda, aquest lector de matrícules, i per l'altra, les noves càmeres amb motiu de les queixes dels veïns. Escoltem el regidor.
2: Hem tingut moltes queixes dels excessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde per la ràdio, amb un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen que pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè a més estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
0: Aquest tipus de radar és molt més efectiu, segons explica Marc Caselles. I, a més, diu que l'Ajuntament no està per sancionar, sinó per prevenir i perquè la gent respecti les normes de circulació.
2: El tram potser Correcte. Tens 45 segons per passar. Si sí. passes a 40,
3: Clar.
2: És igual que, que miris el radar o no. O sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit
3: sí, clar.
2: Perquè la gent no corri.
3: Per evitar situacions perilloses que Correcte. Puguin o sigui, afectar a la ciutadania.
2: Van ficar el radar mòbil aquí a Mossèn Jaume Soler, que es té que anar, crec que a 30 o a 40, i em vam caçar una a 95.
3: Déu-n'hi-do.
2: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el cacen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I més notícies del nostre municipi. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
4: Tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Vall de Mar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors, doncs, ja ha començat la gent, doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats, doncs, que sempre hi ha més, bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent.
3: Hi ha més demanda.
4: I, sí, i sempre, doncs, intentem, doncs, fer una mica, doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se. I res, aquestes inscripcions... I ja, doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs ja aquesta setmana, doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i doncs ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs, que ja tenim aquests centres cívics, doncs, amb aquests nou cursos que la gent ja tenim, bueno, ja té moltes ganes, no?, de començar, d'engegar.
0: Al Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur, hi haurà activitats com el NIU, un espai de joc i relació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El taller Benestar i Moviment, amb dansa, estiraments, respiració i tècniques de relaxació, i diferents propostes dirigides a persones grans, com Activament, Divergran, i els tallers d'estimulació cognitiva. Per la seva banda, el Centre Cívic Cinema Iris aposta especialment per les activitats culturals i creatives. Entre les propostes hi trobem conversa en català, creativitat i dansa conscient, l'àlbum de la mirada, una activitat d'observació i creació artística i una nova edició de l'aula de cinema de l'Iris, que oferirà sessions amb visionat i anàlisi de pel·lícules. També es mantindrà el Calafell Small Talk, un espai d'intercanvi i conversa en anglès per a persones amb un nivell intermedi o avançat. La guia també recull una extensa programació a càrrec de les entitats locals, amb activitats com pintura, dibuix, manualitats, dansa, breaking, ioga, country, teatre, sardanes, fotografia, escultura i diferents disciplines de dansa per a infants i joves. Finalment, el Centre Cívic Camperotet, a Vall de Mar, oferirà activitats familiars de tarda amb tallers, manualitats, jocs i propostes obertes a totes les edats. El programa també incorpora les activitats de les entitats de la zona, amb les tardes d'esbarjo, els punts d'atenció veïnal, flamenc i activitats familiars. Seguim escoltant a la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
4: Aquesta guia d'activitats està... Bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada, doncs, pels tres centres cívics, on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic, i també, doncs, sobretot recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic, siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos.
0: Els tres centres cívics, com hem dit, són el Cinema Iris, el carrer Vilamar 21, el Montse Civit, l'edifici G del Port de Segur, i el Camperotet, al carrer Molina 5-7, a Vall de Mar. Per a informació general, l'Ajuntament posa a disposició el telèfon 977-699-009 i el correu espaiscivics@calafell.cat. Així mateix poden trobar la guia completa al web de l'Ajuntament, a calafell.cat. Les inscripcions per a diverses activitats es poden fer en línia a través de la seu electrònica municipal, com presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà, tot i que moltes propostes són d'accés lliure i no requereixen inscripció.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Obrim la plana comarcal. El Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. En roda de premsa, l'alcalde Kenneth Martínez ho ha anunciat, marcant el seu rècord municipal aquest mes de juliol amb un 56%. Ha fet balanç de la implementació del nou servei de recollida selectiva de residus al llarg d'aquest 2026. Les dades mostren com s'ha incrementat el percentatge de recollida selectiva i s'ha reduït la fracció resta, cosa que ha permès reduir la despesa d'eliminació en 362.000 euros respecte a l'any 2025. En paraules de l'alcalde, gràcies a aquest increment del reciclatge podrem estabilitzar la taxa d'escombraries, bonificar la taxa a les persones que reciclen i solucionar els problemes d'acumulacions i neteja de l'entorn dels contenidors. El servei de recollida selectiva es va començar a implementar el 2 de desembre de 2025 i s'ha anat desplegant per tot el municipi fins a arribar en aquests moments a cobrir el 78% dels habitatges. Després de 8 mesos d'implementació, el 81% dels habitatges de les zones amb el nou servei han recollit el material per reciclar, cubells i targetes. No obstant això, els percentatges d'entrega varien entre zones amb un 98% i altres amb un 71%. Aquestes diferències condicionen la qualitat del servei a cada zona i és un dels aspectes a resoldre. Les dades de recollida selectiva han marcat el màxim històric el mes de juliol amb un 56%, segons informa el consistori, 24 punts més que l'any 2025. L'aportació a la millora de la recollida selectiva depèn del model de recollida. Els contenidors oberts recullen només un 22% de selectiva, mentre els contenidors intel·ligents i el porta a porta recullen el 69% i 75%, respectivament. La reducció de la fracció resta ha significat una reducció de la factura d'eliminació de 362.000 euros menys respecte als mateixos mesos de l'any 2025, segons diu l'alcalde. Aquesta reducció dels costos era un dels objectius del servei de recollida selectiva, ja que permet mantenir la taxa d'escombraries estable.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: A la plana comarcal seguim al municipi del Vendrell. El regidor de Seguretat Ciutadana del Vendrell, Cristian Soriano, ha anunciat aquesta setmana l'inici d'un procés selectiu per a 8 places d'agents de la policia local. El procés començarà a partir d'aquest mes d'octubre i suposarà un nou concurs de places d'agents 4 anys després. L'objectiu és clar, diu, ampliar i professionalitzar la plantilla de la policia local per augmentar la presència policial als carrers i barris del Vendrell. Aquest anunci és fruit de l'acord amb el sindicat UGT, que havia reivindicat aquesta mesura com una de les més importants del mandat per a seguir apostant per un model basat en la reducció de l'itineratge i l'augment de professionalitat de la plantilla. Aquestes noves places d'agents seran un pas més en una aposta clara per renovar i professionalitzar la plantilla, insisteixen. El regidor ha dit que després de treure places de caporals i sergents després de 15 anys sense fer-ho, ara traurem 8 places d'agent per a seguir augmentant l'aposta per la seguretat del Vendrell. Amb aquest procés d'itineratge de la policia local del Vendrell, serà inferior al 5%, molt per sota dels objectius que marca l'Estat, diu el consistori. El regidor ha destacat que aquesta és la primera d'un seguit de mesures que s'anunciarà properament per reestructurar l'organització del cos amb el clar objectiu d'augmentar significativament la presència d'agents de la policia local als carrers i barris del Vendrell.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I seguim a la plana comarcal perquè les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. Seran les escoles La Parellada de Santa Oliva i La Muntanyeta de Bellvei que han anunciat una prova pilot per tal d'evitar el malbaratament alimentari. El servei de menjador dels dos centres educatius cada dia congelarà el menjar sobrant en carmanyoles i els serveis socials de l'Ajuntament respectius el repartiran entre famílies vulnerables de cada municipi. A Santa Santa Oliva, uns 165 infants fan l'àpat del migdia al menjador escolar, mentre que al Vallvell són uns 110. Les famílies beneficiàries seran entre una quinzena i una trentena en cadascun dels pobles. Des de Set i Tria, l'empresa que gestiona el servei de menjador al Baix Penedès, han assegurat que en alguns centres es llencen cada dia entre 10 i 20 quilos de menjar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim ja la plana general. La plataforma SOS Socorristes i UGT s'han concentrat aquest passat dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei que reguli el servei de salvament i socorrisme a totes les platges catalanes. La portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Clara Roca, ha denunciat que la normativa vigent data de 1972 i està obsoleta. El sector espera que la nova normativa es pugui aprovar durant el primer trimestre del 2027. Roca també exigit que el servei sigui obligatori, que la temporada s'ampliï a Setmana Santa fins al 15 d'octubre i que es millorin les infraestructures i els mitjans de vigilància. La plataforma també ha reclamat que es compleixi el conveni sectorial vigent que molts ajuntaments no respecten. Escoltem tot seguit a la portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Clara Roca.
5: Bueno, ens estem manifestant perquè no tenim cap llei que ens reguli. La llei que hi ha actualment és del 1972 i està obsoleta. I, simplement demanem això, una llei amb uns mínims de condicions laborals per tal de garantir la seguretat a tota la ciutadania.
0: La portaveu Clara Roca explica que diversos ajuntaments no compleixen el conveni sectorial assolit el 2023 perquè no hi ha una llei que n'obligui el compliment.
5: També tenim un conveni sectorial que es va aconseguir el 2023 i es va començar a aplicar el 2024, que no s'havia aconseguit mai i és el primer de Catalunya. Però igualment aquest conveni no, hi ha molts ajuntaments que no el respecten perquè és això, no hi ha una llei que obligui el compliment del conveni.
0: La portaveu ha explicat que la plataforma ja s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris que els han traslladat el seu suport, tot i que de moment no s'ha concretat cap acord. Paral·lelament, Roca ha anunciat que els socorristes estan participant en una taula de treball en protecció civil que no s'havia creat anteriorment i ja han celebrat 3 reunions. De cara a la temporada vinent, el també portaveu de SOS Socorristes, Nacho Ibáñez, ha situat com a principal objectiu que el govern aprovi una llei per al sector durant el primer trimestre del 2027. Ibáñez ha recordat que la plataforma es mobilitza des del 2018 i ha advertit que si l'any vinent no hi ha una nova regulació i no milloren les condicions del sector, preveuen incrementar les mobilitzacions al litoral català.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Continuem a la plana general, i és que Educo alerta que un de cada 4 alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. L'assetjament escolar és un fenomen molt present en els entorns educatius i no sol passar desapercebut. Guiomar Tudó, subdirectora general d'Educo, ha apuntat que hi ha força alumnes que són conscients del que passa al seu voltant perquè són observadors i poden tenir un paper crucial en la detecció precoç de casos s'informen dels incidents a través d'aplicacions com BeResol. Per aquest motiu, ha considerat que és vital escoltar-los, entendre què passa cada dia i identificar situacions que sovint no es denuncien, especialment quan hi entren en joc la por o la vergonya. D'acord amb l'enquesta de BCN Resol, el 30,8% dels alumnes ha admès que no comunica els conflictes per por. Així mateix, el treball ha recollit que quan els afectats s'han sincerat, ho han fet amb les persones més properes, la família amb un 43,8% i els professors amb un 41,1%. Han estat els principals canals de comunicació. En aquest sentit, Educo també ha destacat la importància de la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar de l'alumnat als centres educatius. Segons l'ONG, aquesta figura té un paper clau en la creació de confiança, la identificació de situacions de risc i en garantir que cap infant es quedi sense suport. L'enquesta també ha recollit la importància de disposar d'espais segurs i canals a través dels quals demanar ajuda. En aquesta línia ha assegurat que l'anonimat ha aparegut com un factor destacat pels mateixos estudiants. Luis Ribó, director general de BCN Resol, ha assegurat que, més enllà dels casos més evidents d'assetjament, el treball ha posat de manifest situacions que els mateixos alumnes perceben en el seu entorn i que sovint acaben normalitzant-se en la vida quotidiana de les escoles. En aquest sentit, l'estudi ha mostrat que el 58,9% dels alumnes han informat de rumors a la seva classe, el 56,2% ha esmentat burles i el 21,7% ha informat d'episodis d'aïllament o exclusió. Aquestes dinàmiques s'han produït principalment al pati, amb un 62,1% de les respostes, i a l'aula, amb un 57,3%. Tot i que no sempre es qualifiquen d'assetjament escolar, són conflictes freqüents que afecten l'entorn escolar i que poden agreujar-se si no es detecten a temps, ha dit Ribó.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica. L'Ajuntament no ha decretat cap dia de dol per la mort del treballador. Amb tot, s'havia suspès l'acte de la celebració del pastís del Braç de Santa Tecla previst per a les 6 de la tarda a la plaça Corsini, organitzat per Mercats de Tarragona. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per esclarir els fets. Així doncs, els primers compradors van entrar ahir al Mercat de Tarragona a 8:45 en punt, després d'esperar-se uns minuts a l'entrada principal del recinte. Els paradistes van obrir amb normalitat aquest passat dimecres al matí, l'endemà que els evacuessin al voltant de les 8 del vespre, després de trobar dos operaris inconscients, els quals arreglaven un desguàs a la tercera planta de l'aparcament soterrat, on s'havia acumulat monòxid de carboni. Escoltem ara a Mercè Miró, una paradista del Mercat de Tarragona, que explica com els van evacuar arran de l'incident.
6: Pues va ser des que de sobte, ja cap al tard, a les 8 de la nit, i es van dir que marxessin del mercat, pues, que hi havia una fuga de gas o alguna cosa. Clar, tots en seguida vam anar baixant els toldos i sortint cap a fora al carrer, sense pressa, no?, perquè ja van dir que tranquils. I sí, sí, vam estar aquí fora, pues, una bona estona, els bombers, la policia i tot, fins que, bueno, vam veure el que havia passat i això ho van explicar una miqueta, i després a les redes socials surt de seguida, no? I sí, la llàstima és que va morir una persona. I ara, doncs, bueno, suposo que intentaran avui ja o ja han arreglat les coses i a començar a treballar una altra vegada, perquè, clar, la vida segueix.
0: Mònica Brull, una paradista del Mercat de Tarragona, també explica que no van tenir temps de recollir la parada.
7: Molt ràpid. Això el mostrador se va quedar per netejar i van tindre que marxar corrent. Vaig agafar el bolso i vam sortir corrents. Sí, primer començàvem a pensar que, bueno, que si hi havia una fuita de, que sé, de fum o qualsevol cosa, res important. Però després ja vam començar a veure, a donar-nos una miqueta de pressa, sisplau, sortiu, paradistes també, tots fora, tots fora. I bueno, així va ser, vam sortir corrents. Agafar bolso i cap a fora.
0: Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Concessionaris del Mercat Central de Tarragona, Marta Lafuerza, explica que van viure amb incertesa el moment de l'evacuació. També detalla les afectacions al recinte del mercat l'endemà de l'incident a la fossa sèptica i assegura que se senten consternats i commoguts per la mort d'aquest treballador.
8: L'única afectació que tenim és amb el tema de subministrament d'aigua i el tema de desguassos, que a la planta logística, perquè aquí a la planta mercat jo m'han dit que va cap al clavegueram de la ciutat, per tant no ens afecta, però la planta logística sí, que és on tenim les càmeres frigorífiques, el tema de residus i tal, que allà sí que no tenim ni subministrament d'aigua ni tema d'esguassos, perquè va cap a la fossa sèptica aquesta que s'està treballant. Inicialment amb incertesa, perquè com tampoc no ben bé no sabíem el que estava passant, ens van desallotjar tots, ens van dir que sortíssim, però clar, parlaven d'una fuita de gas, però exactament tampoc no sabíem el que estava passant. És veritat que ràpidament ja es va saber que era el tema de la fossa sèptica, però clar, no sabíem ben bé tampoc què estava passant. Molt, molt, estem consternats, estem tristos i clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no? Que a nosaltres aquí al mercat sempre ens agrada, doncs, fer festa i fer coses diferents i divertides, i doncs un dia així, doncs la veritat és que estem commoguts.
0: Davant d'aquests tràgics fets, veuen amb bons ulls que s'hagi suspès l'acte de celebració del braç de Santa Tecla previst per a la tarda del dimecres a la plaça Corsini. Era el més lògic, almenys per respecte a aquestes dues persones, ha tancat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Doncs ja arribem al final d'aquest primer bloc informatiu dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Recordem, ens podeu seguir per les xarxes socials, Instagram, Facebook, @calafellradio, també veure els nostres vídeos al nostre canal de YouTube. Ara mateix fem una petita pausa, però tornem de seguida. Ferran Boquer els acompanyarà en directe per fer un repàs de la informació general més recent i també abans doncs, de donar la previsió del temps, com sempre, amb el Josep Miró. Tornem de seguida. Fins aviat.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio, 107.9 FM.
9: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Bon dia, bona hora. Amb un 8:45 del matí. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026. Engeguem aquest segon bloc que ens portarà fins les 9 en punt del matí, amb informació que engegam a les 8 amb la Roser Ribas. Agafem el relleu amb aquests titulars de les últimes hores. Però primer, el temps, la previsió meteorològica. Després de les pluges de la passada nit, anem a conèixer doncs quin és el panorama meteorològic per les pròximes hores. Amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, sobretot després de les pluges de les darreres 12 hores, amb un temps una mica canviant, amb més núvols clarianes al matí. No descartem que es pugui escapar alguna gota, però és poc probable, mentre que al migdia poden créixer algunes nuvolades, que aquestes sí que podrien deixar puntualment i de manera dispersa algunes gotes o algun petit ruixat. Poca cosa en conjunt i aclarint-se a mitja tarda, amb una temperatura que ha baixat i baixarà clarament avui. Hem tingut una luxosa mínima al voltant dels 18 graus, mentre que la màxima avui estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada i sense xafogor, vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar il·lumini el marejol. Per demà esperem que el temps encara sigui variable, sense acabar de fer net, amb alternança de sol i núvols al matí i sol amb cel més clar a la tarda. En principi, sense pluges. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre els 17 o 18 de mínima i de 23 a 24 de màxima, amb una humitat més alta, però encara amb poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb tardar a l'inici final del dia i marinades de xaloc a mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs a hores d'ara, 8:32 minuts aquí a Calafell. Cel ennuvolat, ambient de tardor i temperatures més suaus respecte a les de dies anteriors. Ara mateix 19 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell. Doncs després del temps, ens ocupem de l'actualitat de les últimes hores en titulars. I el primer que fem en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, és donar un cop d'ull a les portades, als titulars de les portades de diferents diaris. Començarem el diari Ara. En seguretat, el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. L'executiu català vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. L'objectiu del canvi normatiu seria posar les condemnes al nivell de països com França i Alemanya. I Europa s'abraça al Canadà. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir una aliança de seguretat amb el Canadà, el Regne Unit, Noruega i Ucraïna, alhora que proposava el primer ministre canadenc, Mark Carney, que el seu país passi a ser el primer membre associat de la Unió Europea. El doble G suposa marcar distàncies amb els Estats Units de Donald Trump. Aquesta és la notícia, que a més va acompanyada d'aquesta fotografia central del diari Ara. I a la part superior d'aquesta portada, el Barça s'abona a les golejades en esports. Un hat-trick de Rafinha lidera la sisena victòria en 6 partits amb 28 gols marcats. I la justícia paralitza el campament de migrants del port de Ceuta. El president saudí citat com a testimoni. I la Reserva Federal no fa cas a Trump i apuja el tipus d'interès. El diner s'encareix fins al 3,75%. Deixem la portada del diari Ara. Anem a altres portades. Avui consultarem, donarem un cop d'ull a Diari de Tarragona. El jutge investiga l'accident mortal en Mercats. La presa municipal convoca un consell urgent per iniciar una auditoria interna. Fotografia central d'aquesta portada del diari de Tarragona d'avui dijous. Fotografia per al mercat de Tarragona. Diu que el mercat recupera la normalitat després de la tragèdia. Treballadors i paradistes de l'equipament comercial van guardar un minut de silenci a memòria de l'operari mort aquest dimarts. Any Gaudí, recuperant les arrels d'Antoni Gaudí al Camp de Tarragona, segona jornada celebrada al diari per comprendre millor la figura d'aquest geni. I sobre Santa Tecla, declaracions de Gerard Quintana. Diu que Sopa de Cabra està en el seu millor moment. I en les tecnològiques, la Unió Europea vetarà les xarxes socials als menors de 13 anys. A Reus demanen ajudes per substituir l'avellana per l'algarroba. I a Cambrils, el contracte de la brossa finalitzarà el mes de març sense renovar-se. Més portades, més titulars de les últimes hores. Avui la portada del periòdico parla d'icones de Barcelona, els Premis Barcelona i Barcelonina. I Barceloní de l'any reconeixen Sandra Bestraten, degana dels arquitectes catalans, i Esteve Camps, president delegat de la Junta de la Sagrada Família. Titular central per la Unió Europea, que se suma al pas fet per Austràlia. Europa prohibirà l'accés a xarxes a més petits de 13 anys. La regulació exigirà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys. La comissió també limitarà el disseny addictiu de les plataformes. I titulen, assistim a una gran captura de dels nostres fills, denuncia la cap de la Unió Europea. Més titulars de la portada del periòdico de Catalunya, Illa Defensa Extremadura, el nou model de finançament, i els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. I per últim, donarem el cop d'ull, com és habitual, a La Vanguardia. Parlen de von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat. La presidenta de la comissió no concreta en què consisteix l'estatus, però assegura que no va contra ningú. Proposa un Consell de Seguretat Europeu amb aliats de la Unió Europea, que funcionaria com una OTAN reduïda. Defensa flexibilitzar les regles migratòries per afavorir expulsions en emergències com la de Ceuta. I l'Audiència Nacional frena un campament d'acollida per una denúncia policial. Estem parlant, doncs, una altra vegada de Ceuta. També fotografia pel recital golejador d'un Barça de rècord. El Barça va oferir ahir un recital de futbol i gols contra el Racing de Santander, un partit que va finalitzar per 7-2 i va batre el seu rècord històric de victòries seguides en un inici de temporada. El conjunt de Hansi Flick va jugar bona part del partit sota una intensa pluja que no va ser obstacle per la golejada que van executar Rafinha amb 3 gols, Cancelo amb 2 i Gabriel Jesús i Lamine Yamal, un cadascú. Més titulars. Parlen de més ajuts. El Congrés reforma la llei de la dependència. I els efectes de la intel·ligència artificial. Les professions més exposades, les universitàries. També parla de Barcelona i del temporal que ha col·lapsat l'àrea metropolitana el passat vespre, tarda, vespre, nit d'aquest dimecres. ICEA redueix la plantilla amb 1.700 treballadors els últims 5 anys. Són els titulars, les notícies que podem trobar a les portades dels diferents diaris d'aquest dijous. 8:38. A través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Us acompanyem en directe fins les 9 del matí, repassant les notícies en titulars en les últimes hores i en diferents àmbits. Anem per la plana política. Parlem del judici del cas Inipro, que comença aquest divendres amb peticions de presó per als exresponsables polítics del PSC. Al banc dels acusats s'hi asseuen l'exalcalde Ballesteros i 8 persones més, després de 13 anys de causa. Girona no veu adequat, raonable ni assumible que els ajuntaments hagin d'avançar diners per climatitzar les aules. Salelles reclama al govern que aporti els recursos perquè col·laborar no és sinònim de substituir la Generalitat. I la Moncloa es mostra perplexa per la paralització del campament de Ceuta i reclama agilitat. El govern espanyol recorda que l'operatiu estava preparat per allotjar 1.700 persones. Illa defensa el nou model de finançament des d'Extremadura. Això va d'un joc de suma positiva, diu. El president fa una crida a la fraternitat i al diàleg davant dels seus, davant de les veus, volíem dir, que alimenten l'enfrontament entre territoris. També en política, el Congrés reprova Marlaska per la crisi de Ceuta i reclama a Sánchez que el destitueixi. La reprovació impulsada pel Partit Popular rep el suport de Junts i d'Esquerra Republicana. I el Congrés tomba el decret dels lobbies pel no de Junts, del PP i de Vox. Òscar López acusa la dreta de rebutjar la transferència. I el Congrés convalida el decret que injecta 309 milions d'euros a Ceuta amb el suport del Partit Popular. Vox vota en contra de la iniciativa i Junts s'absté. Seguim en plena política. Més titulars de les últimes hores. Notícies arribades a la redacció de Calafell Ràdio i calafell.tv en els últims minuts. Duc creu que la Unió Europea ha de continuar regulant la intel·ligència artificial davant els riscos que planteja el seu desenvolupament. El conseller de la Unió Europea assegura que les prioritats fixades per von der Leyen són compartides amb les del govern. I l'Eurocambra aprova amb els vots de Partit Popular i Vox un informe que titlla d'invasió l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Es tracta d'una resolució independent del text sobre la situació a la ciutat autònoma que es votarà avui dijous. Guardiola trasllada aïlla la seva oposició al nou model de finançament. L'objectiu és que torni a repetir-se una emigració obligada per falta d'oportunitats, afirma. Roger Espanyol diu que abans de rebre la bola de goma, a l'ull no hi havia cap risc per la Policia Nacional. L'activista creu que li van disparar a ell perquè havia intentat agafar una porra a un agent. Catà diu que Girona és atractiva per al crim organitzat i subratlla que cal evitar que perverteixi la gent de bé. Els alcaldes de Figueres, Roses i Calonja debaten sobre la multireincidència, top manta i ocupacions. 8 i 42 minuts. Esteu escoltant la ràdio de Calafell en directe fins a les 9 del matí amb l'actualitat en diferents àmbits i en les últimes hores. Anem per l'economia. Un titular ha arribat res, fa uns minuts. Trams tallats al metro de Barcelona i limitacions de velocitat a Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat per l'episodi de pluges. La L4 funciona entre La Pau i Verdaguer. I la L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. Doncs si us heu de traslladar cap a la ciutat de Barcelona, ciutat comtal, doncs hi ha aquestes afectacions en la mobilitat. Un estudiant de la UPF dissenya un sistema que s'avança als canals oficials en la informació d'afectacions a Rodalies. El treball de fi de grau fa un recull de la informació d'usuaris i podria anticipar de mitjana entre 30 i 40 minuts. El canvi climàtic i la irregularitat de les precipitacions condicionen les collites de sal al delta de l'Ebre. La campanya acaba aquest dimecres amb 80.000 tones recol·lectades per sota de la mitjana habitual. I com a conseqüència de les pluges de les últimes hores de la passada nit, 23 vols han estat cancel·lats i desenes amb retards a l'aeroport del Prat a causa del temporal, com dèiem. La pluja ha afectat amb intensitat el litoral barceloní al vespre. I també la tempesta ha deixat sense electricitat 570 abonats a Barcelona. En el moment de màxima intensitat, el subministrament ha fallat a prop de 7.700 usuaris. Renfe establirà serveis alternatius per carretera per les obres de l'estació de Castelldefels. L'actuació interromprà els trens entre Garraf i Gavà en la primera fase i entre Vilanova i la Geltrú i Gavà en la segona. Més titulars de la plana econòmica, la variant de Bellpuig entra en informació pública i tindrà un pressupost de 3 milions d'euros. La nova carretera connectarà la C-233 i la LP-2015 i alleujarà el trànsit pel nucli urbà. Samper xifra en quasi 12.000 els carregadors d'accés públic de cotxes elèctrics i celebra 3 mesos de vendes rècord. El conseller assegura que la Generalitat i el govern espanyol treballen perquè SEAT continuï com sigui. La Fira Mos Sant Miquel de Lleida celebrarà la segona edició del 25 al 27 de setembre. El Saló reforça la presència de productors locals i vol consolidar Lleida com a aparador agroalimentari de Catalunya. Unió de Pagesos porta la variant d'Olot i les preses als jutjats i demana la suspensió cautelar del projecte. El sindicat diu que infringeix la llei d'espais agraris, que afecta unes 100 hectàrees i 40 famílies. La creació d'empreses es modera el mes d'agost a Catalunya amb una baixada del 0,7% interanual fins a les 1.464 societats. La tendència catalana contrasta amb l'augment del 6% en el ritme de constitució de noves companyies a la resta de l'estat espanyol. Pimec celebra que la llei de contractació pública que proposa Brussel·les afavoreix l'accessibilitat a les pimes. La patronal catalana destaca la seva participació durant la consulta pública de la futura norma europea. Ara mateix passa un minut i mig del punt de 3:15 del matí. Deixem l'economia i anem per altres titulars, en aquest cas de la plana social. Doncs com dèiem, conseqüències de les pluges que han afectat sobretot a la zona de Barcelona i comarques limítrofes. A Rodalies i, com dèiem, a Ferrocarrils de la Generalitat, a causa d'aquest episodi de pluges, la L4 funciona entre La Pau i Verdaguer i la L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I és que els bombers han rebut 270 avisos fins a les 7 del matí per l'episodi de pluges. Unes 270 persones es van autoevacuar d'un càmping de Sitges pel desbordament d'una riera sense ferits. I han trobat mort el conductor del vehicle arrossegat per la riera a Olivella. Els bombers han localitzat el cos de l'home a uns 500 metres del punt on es trobava el cotxe. El Parc Natural de l'Alt Pirineu tornarà a usar rotenona per eliminar el baró en estanys de mida més gran. Garriga reconeix que el conflicte de Tor és una llàstima, però que la mediació entre propietaris no pertoca a l'òrgan. Aquests titulars s'han rebessats, que hem de comunicar-vos, hem de llegir aquí en directe. Parlem ara del canvi climàtic i la irregularitat de les precipitacions que condicionen les collites de sal al Delta de l'Ebre. També ho llegíem, ho explicàvem en plana econòmica. Més conseqüències de les pluges de les últimes hores. Els bombers de Barcelona han atès inundacions als soterranis dels tres edificis de la Vall d'Hebron. També ha caigut una part d'un fals sostre a la planta de nefrologia infantil sense afectacions per als pacients. I és que les pluges han deixat més de 80 litres en punts també del Garraf. També a Barcelona, els registres oficials marquen 85,6 litres a Canyelles i alguns no oficials, prop de 100 litres a la capital catalana. I Protecció Civil va enviar un S-alert al Baix Llobregat, Garraf, Penedès i Vallès Occidental, alertant d'aquestes pluges torrencials fins a la 1 de la matinada. Ha estat el segon missatge d'alerta d'aquest dimecres després de l'adreçat al Barcelonès i al Maresme per aquest mateix motiu.

Acre exigeix a l'Estat la transferència de fons de la Generalitat després de l'aprovació de la llei de dependència. La patronal del sector assistencial celebra la reforma, però reclama finançament per reduir les llistes d'espera. Unes 100 persones es concentren a Vidreres per dir prou a violències masclistes per la violació de la noia de 22 anys. L'alcalde ha llegit un manifest de rebuig a uns fets execrables i es posa a disposició de la víctima. Els afectats del Putxet veuen molt allunyat l'acord amb la Generalitat i confien tancar-lo abans de les eleccions. Han acordat que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres de l'esvoranc de la L9. I ha estat detingut un menor d'edat per presumpta agressió sexual a una noia de Sant Joan de les Abadeses. Els fets haurien tingut lloc el passat cap de setmana durant la festa major del municipi. I també ha estat detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos mantenen oberta una investigació per identificar la resta d'implicats en aquest enfrontament. Anem cap a Lleida perquè el jutjat de Lleida deixa en llibertat el fisioterapeuta detingut per presumptes tocaments a tres clientes. L'arrestat de 30 anys ha d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. I han estat detinguts a Tàrrega amb 50 grams de cocaïna amagats sota un seient del cotxe. Els arrestats donen positiu per drogues en un control de trànsit dels Mossos a la Nacional 2. I la Guàrdia Civil ha intervingut productes falsificats per valor de 141.595 euros a Mollerussa i les Borges Blanques. L'operatiu se salda amb dos investigats i amb la intervenció de 669 peces de roba i complements. 9:51 minuts. Anem per la plana cultural en titulars. Yuki Valverde estrena el seu primer àlbum en solitari al mercat de música viva de Vic a ritme de rumba i de rock. Hi ha molt del saber fer de la Ludwig Bang al disc i estaran al directe segur, diu el músic. Eduard Sola publica la seva primera novel·la, El Niu. La família és aquell lloc on no tenim màscares. El guionista s'estrena amb una història sobre maternitat ambientada al Delta de l'Ebre. Marina Herlo porta al mercat de música viva de Vic la preestrena del seu nou disc, Ja, Ja. La compositora i pianista ha presentat en directe el seu cinquè àlbum, que publicarà el mes d'octubre. La Bressola commemora el 50è aniversari amb la situació estabilitzada i l'objectiu d'obrir el Liceu i més escoles. Nivet diu que han sortit enfortits de la crisi i que han repensat el model. Non Concerto obre el mercat de música viva de Vic amb una reflexió sobre el que significa escoltar música en directe. Lucía del Greco parteix de la música d'Andrea Laszlo de Simone per explorar el paper de l'artista i de l'espectador. La banda tarragonina de punk rock Cream se separa indefinidament després de 6 discos i 17 anys als escenaris. El grup, que iniciarà en breu una gira llatinoamericana, continuarà actuant durant el que queda d'enguany i també del 2027. I Rosalía aconsegueix 7 nominacions als Latin Grammy 2026. La cantant opta als premis a algunes de les categories destacades, mentre que Bad Gyal rep 2 nominacions. 7 minuts i les 9, deixem la cultura i anem pels esports. I comencem aquest bloc parlant, com no, del Barça i el diluvi dels gols del Barça per superar el Racing. El partit va finalitzar amb el 7-2 en el marcador. Els blaugranes excelsos en atac guanyen amb gols de Rafinha, 3 gols en concret, 2 de Cancelo i un de Gabriel Jesús i Lamine Yamal. Joan García es lesiona i ha de ser substituït en el descans. El porter blaugrana s'ha fet mal en una relliscada i Flick l'ha canviat per precaució.
El president Laporta reclama una final del Mundial al Camp Nou perquè Madrid i Casablanca són el mateix, diu. El president Blaugrana ho ha expressat en una emissió conjunta entre dues de les emissores més importants del país. Mbappé justifica el gest de la samarreta de Ceuta. No volia prioritzar sofriments. El davanter del Real Madrid assegura que dona tot el suport a Ceuta, però que també volia tenir un gest amb els migrants que han perdut la vida. Nous terminis en l'obertura de la tercera graderia de l'Espoti Camp Nou. L'accés a les primeres localitats de la tercera graderia, previst per al mes d'octubre, es podria endarrerir, fins al 2027. Més notícies, més titulars del futbol. El United es fan creus amb JJ Gabriel. D'un rècord precoç a una petició incomprensible. Amb 15 anys, JJ Gabriel busca una sortida del Manchester United i desperta l'interès dels grans clubs europeus. El futbol també, la intrahistòria de la polèmica de les samarretes en suport a Ceuta. La iniciativa està vinculada a una associació valenciana que presideix un expresident del Real Madrid. En ciclisme, Paula Blasi ja ha decidit el seu futur. La ciclista d'Esplugues de Llobregat ha tancat un acord per la pròxima temporada abans de marxar cap al Canadà per participar en el Mundial. I en futbol, la Lliga publica els horaris de la jornada 9. L'Espanyol s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid el dissabte 17 d'octubre a les 2 del migdia, mentre que el Barça visitarà el Betis el mateix dia, a 2:15 de la tarda. I parlem dels favorits de la Pilota d'Or 2026, els 5 noms que entren a escena. La cursa per guanyar la Pilota d'Or 2026 ja està en marxa amb Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, entre els grans favorits al premi. I últim ball per Messi a l'Argentina. L'ex blaugrana s'acomiada de la selecció en un amistós contra Benín el 6 d'octubre. I fins aquí els titulars esportius.

I arribarem a les 9 del matí, com sempre, amb l'efemèride musical. Perquè un dia com avui, el 17 de setembre del 1991, Mariah Carey publicava Emotions, el seu segon àlbum d'estudi. El disc combinava pop, soul, gospel i R&B, incluïa temes com Can't Let Go, Make It Happen o la cançó que dona a l'àlbum, el Emotions. L'àlbum va debutar en el número 1 de 4, en el número 4, volien dir, de la llista Billboard 200 i el seu primer single arribaria poc després al número 1. Doncs amb la cançó que dona títol a aquest àlbum, Emotions, de la Mariah Carey, arribem a les 9 del matí, després de 35 anys que han passat des d'aquesta publicació. L'escoltem ara mateix.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, al vostre costat, com sempre, engegant ara mateix i fins a 1 en punt del migdia, acompanyant-vos des del Calafell Matí, el programa magazín matinal d'aquesta casa. Salutacions al Ferran Boquer, també el nom dels companys, dels col·laboradors que hi participen i que sense ells la seva tasca, la seva aportació, això no seria possible. Compartint l'actualitat, l'entreteniment i la bona música des d'ara i fins la una al Calafell Matí. I tot preparat per ser un cop més la vostra companyia. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades, les celebracions, les efemèrides musicals, les dades del dia d'aquest 17 de setembre. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i aquesta temporada, els dijous a 9:45 del matí, tindrem també l'alcalde a la ràdio. Amb Ramon Ferrer i tota l'audiència, la ciutadania, podem parlar a través d'aquest mitjà amb l'alcalde de Calafell. Però atenció, perquè no comencem aquest espai avui dijous, sinó que serà dijous vinent que engegarem ja una nova temporada de l'alcalde a la ràdio. Mentrestant, avui ens acompanyarà la regidora de Govern Obert. És l'Helena Rubio, a l'Ajuntament de Calafell. Ens parlarà de pressupostos participatius. Està en la seva fase per poder escollir, finalment, entre les propostes presentades, quines són les que seran guanyadores d'aquests pressupostos participatius i que rebran finançament per la seva execució. Ens ho explicarà la regidora a partir de 9:45 del matí. I els dijous, entre d'altres coses, tindrem a partir de les 10 del matí l'espai Vida Saludable. Parlarem amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. I també l'historiador calafellenc en Joan Santacana torna els dijous a partir de 10:45 amb el retrovisor parlant de fets d'esdeveniments del nostre municipi. A les 11 ens actualitzem amb el temps i amb Josep Miró i avui ens acompanyarà dintre de l'espai de la policia local l'inspector en cap de la policia, en Ferran Martínez, ens farà valoració d'aquest estiu.

0: mica en mica anem deixant enrere. Recuperem les històries de la música. L'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu també ens acompanyaran aquesta temporada a 11:45 amb la seva música, les seves històries de la música. Els esperem també avui aquí en els estudis. I tots els dijous tindrem, a partir de les 12 del migdia, La màquina del temps, la versió del magazine, ja que aquest és un nou programa que engega els divendres a les 8 del vespre, però tindrem la versió del magazine amb l'Albert Gómez. Però això ho engegarem, l'estrenarem la pròxima setmana. Avui a les 12, a veure què ens inventem per acompanyar-vos en aquest tram, en aquesta franja horària. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi, a Calafell, i tot això combinant l'actualitat, l'entreteniment amb bona música de l'actualitat, força recent i també els clàssics. Doncs vinga, som-hi, tot a punt, tot preparat, com sempre. Gràcies a vosaltres per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs vinga, som-hi. Dijous 17 de setembre de 2026, entre les coses que avui celebrarem, es troba el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. I és que cada 17 de setembre es celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut, i l'objectiu és recordar la importància de reduir els riscos i els errors, volíem dir, que es poden produir durant l'atenció mèdica, com ara problemes amb la medicació, el diagnòstic o les infeccions. La seguretat del pacient és responsabilitat de tot el sistema sanitari i també de la participació dels mateixos pacients. Doncs avui es celebra aquest Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, però també és el Dia Mundial de la Música Country. Bé, la Beyoncé no seria la major representant de la música country, però com que ens agrada aquesta cançó, que també inspirada una miqueta en aquest estil, en aquest gènere musical, doncs l'hem volgut escoltar. Mentre us expliquem que el 17 de setembre també és una jornada dedicada a la música country, aquest gènere nascut a les zones rurals dels Estats Units i que avui és conegut arreu del món. El country combina influències del folk, el blues, del gospel i té instruments tan característics com el banjo, el violí i la guitarra. Artistes com Johnny Cash, Dolly Parton o Willie Nelson l'han convertit en un gènere universal conegut sobretot per les seves històries d'amor, de família, les pèrdues o la vida quotidiana. Avui és el Dia Internacional de la Música Country.

I com que ens agrada aquesta cançó, doncs l'hem volgut escoltar una miqueta. Vinga, anem per més celebracions aquest 17 de setembre. Avui també es celebra el Dia Internacional de la Febre Mediterrània Familiar. Una jornada que també dona visibilitat a la febre mediterrània familiar, una malaltia genètica i hereditària que provoca episodis recurrents de febre i inflamació, sovint acompanyats de dolor abdominal, toràcic o articular. És més freqüent en persones amb ascendència mediterrània i de l'Orient Mitjà. El diagnòstic és important, ja que actualment existeixen tractaments que permeten controlar aquesta malaltia i prevenir les complicacions. I avui també és el Dia Mundial del Síndrome de Kleefstra. Finalment, entre les celebracions del dia us explicarem i us donarem dades sobre aquesta malaltia. Volem donar visibilitat al síndrome de Kleefstra, una alteració genètica molt poc freqüent que pot provocar discapacitat intel·lectual, retard en el desenvolupament i dificultats en la parla, entre altres problemes. Una jornada aquesta la que vol donar suport a les persones afectades, també a les famílies, i recordar la importància de la investigació i del diagnòstic de malalties minoritàries. Doncs vinga, estem repassant les dades del dia, que per cert hem de dir que tenim el Fernando Puertolas, l'estudiant en pràctiques, treballant en aquest espai, fent els guions i també preparant-nos música com aquesta. Perquè un 17 de setembre del 1968 va néixer a Chicago Anastasia. La cantant nord-americana va assolir la fama mundial l'any 2000 amb I'm Out of Love, millor dit, la seva cançó més coneguda i un dels grans èxits del pop de principis de segle. Amb la seva característica veu potent, Anastasia ha destacat combinant pops, soul i també música rock. Doncs avui fa 58 anys, Anastasia.

i qui avui compleix 51 anys és Álvaro Fuentes. Nascut el 17 de setembre del 75, a Getxo, a Biscaia, és el baixista i un dels membres fundadors de l'Oreja de Van Gogh. Banda que va néixer a Sant Sebastià l'any 1996 i Álvaro Fuentes està present en tota la trajectòria del grup des del primer disc, Dile al Sol, fins als seus grans èxits com Rosas, La Playa o 20 de Enero. Com dèiem, avui fa 51 anys, Álvaro Fuentes, de l'Oreja de Van Gogh.

0: Vinga, tenim més efemèrides.
1: Hey, sweet baby, don't you think maybe...
0: Perquè el 17 de setembre del 1979 va néixer a Montreal, al Canadà, Chuck Como, conegut sobretot per ser el bateria i un dels principals compositors de Simple Plan, banda de pop punk que va assolir l'èxit internacional amb temes com Welcome to My Life o Perfect. No sé si això és el que volíem escoltar nosaltres avui, eh? Em sembla que no, que ens hem equivocat. En qualsevol cas, avui recordem a Chuck Como dels Simple Plan, que avui fa, doncs, celebra el seu aniversari, que va néixer el 17 de setembre del 1979. I per últim, recordarem el naixement el 17 de setembre del 1985 a Illinois, als Estats Units, de John Walker, conegut sobretot per haver estat el baixista de Panic at the Disco entre el 2006 i el 2009. Amb el grup va participar en l'àlbum Pretty, que inclou temes com Nine in the Afternoon, entre d'altres. Després va deixar la banda, va formar part de The Young Veins amb Ryan Ross i també ha desenvolupat una carrera en solitari. Jo tinc artistes, coneguts o no tan coneguts, que avui fan anys, celebren el seu aniversari.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs ara mateix hem arribat a les 9 i 13 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Nova connexió amb el temps, amb la previsió meteorològica després de les pluges i aquesta baixada de temperatures, que és evident a hores d'ara. Doncs vinga, la crònica del temps amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, sobretot després de les pluges de les darreres 12 hores, amb un temps una mica canviant, amb més núvols que clarianes al matí. No descartem que es pugui escapar alguna gota, però és poc probable, mentre que al migdia poden créixer algunes nuvolades, que aquestes sí que podrien deixar puntualment i de manera dispersa algunes gotes o algun petit ruixat. Poca cosa en conjunt i aclarint-se a mitja tarda, amb una temperatura que ha baixat i baixarà clarament avui. Hem tingut una luxosa mínima al voltant dels 18 graus, mentre que la màxima avui estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada i sense xafogor. Vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent calamar i domini el marejol. Per demà esperem que el temps encara sigui variable, sense acabar de fer net, amb alternança de sol i núvols al matí i sol amb cel més clar a la tarda. En principi, sense pluges. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre el 17 o 18 de mínima i de 23 a 24 de màxima, amb una humitat més alta, però encara amb poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb tardar a l'inici final del dia i marinades de xaloc a mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica de primera hora del matí. La previsió del temps per les pròximes hores, en aquest dijous, ara mateix cels ennuvolats, ambient, podríem dir, de principis de tardor, ambient gris i la temperatura molt suau a hores d'ara. Actualment tenim 19 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell. La informació meteorològica que tornarà quan faltin 3 minuts per les 11 del matí.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, moment de donar un cop d'ull a portades de continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a Diari de Tarragona.com, a la secció Costa. Desaparegut. Un centenar de persones s'han desplegat per buscar el jove desaparegut de la Bisbal del Penedès. Fins a 18 grups han recorregut una extensa zona de muntanya. La convocatòria va ser a les 5 de la tarda d'aquest dimecres, quan ja feia més de 24 hores que havia desaparegut en Pol. Aquest jove de 17 anys de la Bisbal del Penedès, doncs atenció, bona notícia amb la que hem despertat avui, perquè la família ha comunicat, ha anunciat a les xarxes socials que en Pol ja està a casa i es troba en perfecte estat de salut, i ha agraït la família a tothom qui ha fet difusió del cas o ha participat en la recerca del jove. I en solidaritat, el menjar sobrant de les escoles del Baix Penedès serà per famílies amb més necessitats. Un cop finalitzat el servei de menjador, els aliments cuinats que no s'hagin servit i que compleixin les condicions per ser reaprofitats es guardaran en carmanyoles. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha posat en marxa aquest projecte per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars de la comarca i donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no han arribat a servir. La iniciativa ha començat als menjadors escolars de Sant Oliva, també de Bellvei, per avaluar-ne el funcionament durant les primeres setmanes i posteriorment ampliar-la a altres centres del Baix Penedès. Cada dia, un cop finalitzat el servei de menjador, els aliments cuinats que no s'hagin servit i que compleixin, com deien, les condicions sanitàries, doncs es reaprofitaran i es guardaran en carmanyoles individuals que s'identificaran i es congelaran. Posteriorment, els ajuntaments s'encarregaran setmanalment de recollir aquests àpats i fer-los arribar a famílies en situació de vulnerabilitat. Anem a isdiari.cat, a la secció del Baix Penedès. La Generalitat obre una convocatòria de 5 places al Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume dels Domenys. El procés es va encetar dilluns i romandrà actiu fins al 25 de setembre. I és que el Departament d'Interior ha posat en marxa aquest procés selectiu en el cos de bombers de voluntaris a Sant Jaume dels Domenys. Se li han assignat 5 noves places que elevarien inicialment el nombre d'efectius fins a 25. El període d'inscripció es va engegar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà, com dèiem, fins al dia 25. Entre els requerits per formar-ne part Destaquen ser major d'edat i viure com a màxim a 30 minuts de Sant Jaume dels Domenys a banda de la superació d'una sèrie de proves físiques. Des del mateix FARC s'anima a tothom a participar de la convocatòria amb la finalitat d'assolir l'objectiu d'arribar en darrera instància als 30 membres de plantilla. I parlem de prevenció perquè la Regió Sanitària Penedès amplia el cribatge del càncer de còlon i recte fins als 74 anys. La incorporació de la nova franja d'edat començarà aquest 2026 i es completarà progressivament fins l'any 2030. I és que, com dèiem, la Regió Sanitària Penedès comença a desplegar a partir d'aquest tercer quadrimestre, el del 2026, l'ampliació d'aquest programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. L'objectiu és detectar més casos en fases inicials i reduir l'impacte d'un dels tumors més freqüents a Catalunya. El programa funciona des de l'any 2000 i fins ara estava adreçat a persones d'entre 50 i 69 anys. Amb la nova ampliació, durant el 2026, ja s'inclouran les persones de fins a 70 i de manera progressiva s'anirà augmentant fins als 74 anys que arribarien al 2030. I les escoles de Sant Oliva i Bellvei congelen el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. Ho explicàvem fa un moment, que també recull aquest titular Eix Diari. I en aparcament proposen un aparcament prefabricat i autosuficient al Puig, primer capítol d'un pla per resoldre el dèficit d'aparcament al Vendrell. Unitat Vendrellenca presenta dades de la seva pròpia enquesta ciutadana, i és que el 76% dels vendrellencs considera que l'aparcament i la mobilitat han empitjorat en els darrers anys i es necessiten respostes a curt termini. Anem a donar un cop d'ull a diarimés.com. La recollida selectiva a la Bisbal supera el 41% durant el primer semestre de 2026. El sistema de recollida porta a porta es va ampliar a les urbanitzacions el 16 de febrer, fet que ha permès que les dades millorin. Les xifres de recollida de residus a la Bisbal del Penedès, corresponents al primer semestre del 2026, com dèiem, millora significativament aquesta recollida selectiva. Segons les dades facilitades pel Consell Comarcal, el percentatge de residus selectius han passat del 18,33% durant el mateix període de 2025 al 41,03% de l'any 2026. És un increment del 22,7%. Anem a la ciutat del Penedès. Calafell inicia a París una nova temporada de promoció turística. L'objectiu és fidelitzar el mercat francès, un dels més importants per al municipi. És que Turisme de Calafell participa fins al 17 de setembre en aquesta fira a París en una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals del municipi. I acabarem a la Fura del Penedès. Diuen que el Baix Penedès engega les quartes jornades de l'arròs i tastets amb 25 restaurants participants. 25 restaurants frenen part d'aquestes jornades durant un mes de l'arròs i els tastets fins al 18 d'octubre, una iniciativa del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès que compta amb el suport dels ajuntaments de Cunit, Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i Fòrum Calafell, així com el patrocini d'Arròs Bayo i la Deo Penedès. El Llança't Festival arriba a la cinquena edició a Llorenç. Es celebrarà aquest diumenge 20 de setembre al centre de Llorenç del Penedès. Com és habitual, el certamen constarà d'una fira d'artesania i degustació, així com diferents tallers que es faran al matí. Alguns d'ells seran el taller de música per infants, que anirà a càrrec de l'Escola Contrapunt, un taller de la Coral Infantil Rossinyol, un taller de llum fosca i un altre de batucada per totes les edats a partir de 12 anys. I més cultura per acabar aquest repàs informatiu. 11 espectacles de música i teatre conformen la nova programació del Temporada del Vendrell. Com és habitual, el protagonisme es repartirà entre el Teatre Àngel Guimerà, el TAG, i l'Auditori Pau Casals. El vessant musical deixarà fins a 6 propostes, la primera de les quals serà el concert del trio Freixes, que farà el 26 de setembre a l'Auditori en el marc dels actes de commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Són les notícies d'actualitat, el repàs a les portades i als titulars dels diferents diaris digitals comarcals.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Segons arribem al punt de 2:15 del matí, moment de l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Roser Ribas. Endavant, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Casellas. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats, interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la Plana General, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la Plana General, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: És moment de l'espai d'actualitat a Calafell Ràdio, calafell.tv. Avui volem parlar dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell pel 2027. Ens acompanya l'Helena Rubio, és la regidora de Drets Socials, però també de Govern Obert. Helena, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran, què tal?
0: Què tal, com estem?
1: Doncs mira, avui dia de la primera dia de pluja, una miqueta baixar les temperatures,
0: és fresquet,
1: nota.
0: Eh?
1: I bueno, aquest canvi ha de significar, suposo, doncs, bueno, que passat l'etapa de calor, hem passat un estiu dolentíssim, amb moltíssima calor, amb moltíssima xafogor, i doncs, bueno, ara els cossos es tornen, sembla, reactivar una mica amb la baixada de temperatura.
0: Dèiem, regidora de Govern Obert, amb diferents processos participatius, comencem primer parlant d'aquests pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell 2027, amb 13 propostes, i entre elles ara ja es pot escollir les guanyadores.
1: Efectivament, ara actualment, o sigui, ja han passat els processos de que la gent posés les seves propostes, després va haver-hi l'estudi tècnic i viabilitat econòmica de les propostes. Una vegada que es presenten, es van presentar la setmana passada al Consell Ciutadà per poder fer la verificació i aprovació d'aquestes propostes, i actualment les que ja han votació a la plataforma Decidim, són 13. Són 12, són de caire d'arranjaments de via pública, són d'inversió, i una de caire social. Dic que aquestes propostes tenen, per exemple, ara que si entrem a la plataforma Decidim, veiem que hi ha de tota mena, inclús es posen les votacions que porten actualment, dir que fins al 14 d'octubre podran ser les votacions, i, per exemple, hi ha la de senyalitzacions importantes, adequació del que té 14 vots actualment, adequació del Camino de Paral·lel al Torrent de Montpeó, que té 20, arreglar Torrent d'Escarnosa, 23 vots, arreglar Aceres de Calafell Park, 10 vots, Zones Verdes i Aparcaments, 19, Gatitos Callejeros, Los Comederos dels Gatets Farals, 21 vots, Nova Àrea d'Esbarjo Infantil, 33 vots, Zones d'Ombra, 37, renovació de parcs infantils al barri de Mas Romeu, 10 vots, el canvi d'arbrat de la Patxa porta 35, millores de carrers de Brisses de Molmar, per exemple, porta 7, amb voreres de Mas Romeu porta 7, i la que guanya amb intenció de vots és la que és de caire social, que és la de a fer un estudi per declarar el vot salvavida com patrimoni immaterial de la humanitat, per fer aquest gran pas des del municipi de Calafell. Jo crec que és un pas superimportant com a Calafell, a tenir aquest segell, vale? Que sigui declarat. Hem de fer primer un estudi, hem de mirar com es fa, és difícil de fer, hem de picar moltíssimes portes i llavors posar uns cèntims per intentar portar un camí correcte, perquè dintre de lo que és la xarxa de poder arribar a que sigui declarat, doncs que fem el camí en condicions i fer-lo bé, perquè jo crec que val la pena. El vot salvavides, n'hi ha un, no ho sé, no, jo ara no desconec si en el rel del món si hi ha un...
0: Algun hi ha, però tenim una joia aquí a Calafell.
1: Tenim una joia que jo crec que tenim un valor afegit a Calafell, que l'hem de cuidar, que l'hem de mimar, que l'hem de tirar cap endavant, i a tu el porta més de 70 vots, vull dir que si va començar aquesta setmana els processos ja de votacions, doncs tota la gent que estima la part marítima de Calafell, que està arrelada amb temes amb associacions com el Petit Català, el Vot Salvavides, els Lleguts, els Bocadors, tota aquesta part, més molta gent de Calafell Platja i de Segur de Calafell i de Poble també, doncs estan votant, i jo crec que aquest sortirà segur. Aquest el treballarem amb molt de mimo, perquè hem d'aconseguir, si ens posem mans a l'obra, hem d'aconseguir que surti. Igualment que la resta de projectes que hi ha, d'arranjaments de carrers, de zona d'ombres, etc, etc, o d'espais per alimentació de gats ferals, nosaltres som un municipi de benestar animal, doncs també tiri cap endavant. És encoratjar la gent de manera anònima, però que també les associacions o entitats que tinguin a veure amb aquestes propostes, doncs que també encoratgin a la gent una mica i que participin. Sempre diem, la participació és el dret a demanar, vale? Perquè participes. No podem estar... jo sempre dic que la participació és positiva en el sentit de que és una eina molt important, és una eina de la ciutadania importantíssima, és un dret. I jo crec que no exercir drets és perdre oportunitats. I si tenim les oportunitats a l'abast, com pot ser participar uns pressupostos participatius, adreçar uns cèntims dels pressupostos del proper any perquè aquelles propostes que siguin guanyadores s'incorporen en el pressupost del següent any, és un compromís de que es portarà a terme i és un dret de que la ciutadania, aquelles coses que, per exemple, l'equip de govern no ha tingut en un moment determinat en compte, s'incorporin i puguin ser, doncs, portades a terme. Vale? Jo crec que la importància dels pressupostos és això.
0: Deies, anaves comentant les votacions que fins al moment han rebut, encara tenim molt temps, fins al 9 d'octubre a les 2 del migdia, que es tancarà aquest període de votacions. Unes propostes que reflecteixen doncs, la necessitat, no? El que observen els ciutadans, el que voldrien trobar en els seus carrers i en el municipi.
1: Efectivament, efectivament. Sempre hem dit que la feia és molt, molt, molt, molt extens, per la població que té és molt extens. Són molts quilòmetres de carrer. Calafell, Salut, per exemple, segur que Calafell té 90 quilòmetres de voreres, que és com si anessis a Barcelona i tornessis per l'autopista de voreres només, i arranjar, arreglar, tenir la pavimentació també de les carreteres és molt difícil. També el fet de que cada vegada som més gent visquent aquí a Calafell i que tenim persones que venen de Rodalies de Barcelona, de les poblacions més grans, doncs estan acostumats a tenir més serveis. És normal, quan vens a una ciutat gran tenir més serveis, però quan arribes a una ciutat petita et trobes que hi ha una mancança de segons quins serveis. La nostra missió és anar fent, però a vegades és més ràpid el més volum de les persones que venen i les problemàtiques que es posen sobre la taula que la velocitat que portem nosaltres o l'administració pública de poder fer tot allò que es tindria que fer per poder acontentar o tenir que la ciutadania tingui dret de tenir les coses. Per tant, aquesta velocitat a vegades és un hàndicap per nosaltres, però és l'administració i funciona així. Però ens trobem això, que moltes, perquè heu vist que la majoria són de caire de via pública, doncs són aquelles petites coses que t'he dit abans que no s'han posat en el pressupost o s'han posat en plan macro, vale? Arreglar un vorer, però millor una cosa molt determinada, en un moment determinat, doncs no s'ha tingut en compte. I els pressupostos participatius serveixen per això.
0: Al llarg de la història d'aquests pressupostos de l'Ajuntament de Calafell han anat variant les bases, també els imports, no? La quantitat que ofereix l'Ajuntament per tots aquests projectes. Actualment, en quin import ha quedat? I una miqueta aquestes bases principals.
1: A les bases principals han quedat doncs, que són 5 de caire d'arranjaments o de caire de via pública i 3 de caire social. Vale? Sempre hem volgut al màxim, són 240.000 euros, es posen a sobre la taula. Antigament, mitjançant també amb el Consell Ciutadà, es va proposar diferents fórmules per portar a terme la primera vegada i es va consensuar que fossin primer inclús una proposta. Després van passar dues propostes i eren de major inversió, eren 500.000 euros. Però això, que semblava era molt golós, era molt, molt, molt, molt golafre, en el sentit de que són molt de cèntims, portava problemàtiques. I era que es tenia que fer projecte, que es tenia que fer licitació, que moltes vegades aquesta licitació, els diners per posar la licitació, podia ser per cèntims propis de l'Ajuntament o mitjançant crèdit, vale? Si era un crèdit, trigava més. I què ens trobàvem? Doncs que millor una proposta que era d'un any estava en un pressupost de l'any següent, posem 2020 o 2021 o 2022, i fins al 2023-24 no s'iniciava aquesta proposta, que després a lo millor amb la licitació no estaven els cèntims i fins a la licitació portar-la a terme, que també triga uns mesos, doncs la gent tenia la sensació que la cosa s'allargava i que no es feien. I llavors vam buscar una altra metodologia, posar menys cèntims, intentar que fossin a contractes menors, tant per de caire social, que són 18.000 euros i millor inclòs, doncs de caire de via pública, són 54.000, em sembla, estic parlant de memòria, se'n belluguen els números.
0: Tenim moltes dades, un batibull de dades al cap,
1: que els números.
0: És fàcil confondre.
1: I que es puguin fer, materialitzar, no cal que es faci licitació, que es pugui materialitzar en el mateix any que se'n posa en el pressupost. ¿Vale? O sigui, que sigui més ràpida la viabilitat. Però que també a la vegada hi hagi més projectes, més petits, però més ràpids i més viables. També és una sensació també de que la ciutadania, les coses es fan, de veritat, sigui. Doncs vam optar per aquesta opció, vam plantejar també dintre del Consell de Participació, Consell Ciutadà, van dir que sí, que efectivament ho veien lògic, vale? Perquè quan comences a fer una cosa nova, que eren els pressupostos, no hi havia municipis que ho fessin. Només ens vam fixar a Barcelona. I allà a Barcelona, doncs, és una ciutat molt gran, té una manera diferent de fer, i vam anar a veure
0: amb
1: uns pressupostos molt diferents, perquè vam per consells de barri, era una manera molt diferent. Però vam intentar xuclar la informació per poder posar-los a terme aquí. Però, clar, per molta informació que xuclis, no, el model aquí es tenia que variar i es tenia que fer de manera diferent. I al llarg del temps hem anat fent les modificacions i creiem que a data d'avui tenim un model que funciona bé. Que la ciutadania, el Consell, o ens posen sobre la taula que se li ha donat un cop de gir, tornarem a donar-li un cop de gir. Els pressupostos és de la gent i és la gent la que decideix en què, com i quan i com volen aquests pressupostos. I si la metodologia s'ha de canviar i la reglamentació, doncs, bueno, doncs farem el gir pertinent també per adequar-nos. La ciutadania és molt volàtil i les necessitats fluctuen i cada vegada són diferents i nosaltres ens hem de mullar aquestes fluctuacions.
0: Decidim.calafell.cat és l'adreça d'aquesta plataforma on es pot votar. I qui pot votar?
1: Pot votar totes aquelles persones majors de 16 anys i que estiguin empadronades al municipi. Es pot fer si estàs inscrit a la plataforma o, si no, mitjançant el número de telèfon, el DNI i el NIE. Vale? També aquelles persones que tinguin dificultats, doncs, per poder votar, perquè per el tema de les noves tecnologies o que tinguin problemàtiques, doncs, tenir, doncs, la gent gran o no cal que sigui gent gran. Ens hem trobat tota mena de persones que millor tenen un tipus de problemàtica. Des del Departament de Govern Obert, doncs, l'ajudaran, inclús a entitats o associacions que vulguin que els hi donin amb els seus socis un cop de mà. Doncs sempre hem anat presencialment, hem anat amb les tables, hem ajudat, o sigui, hem intentat facilitar el màxim possible, doncs, que la persona pugui votar. És el seu dret.
0: Són 9 edicions ja.
1: Sí.
0: Com valoreu l'evolució i la participació, sobretot, de la ciutadania a l'hora de votar?
1: A veure, al principi va costar, les coses com són. Al principi va costar perquè era un concepte nou, explicaves, la gent et mirava amb una cara dient que m'estàs explicando, però esto porque funciona así, esto... Però tu, jo crec que la pedagogia és molt important i que les coses, encara que al principi siguin petites fites, s'han de fer, perquè després hi ha el boca orella, hi ha tothom, jo crec que Calafell, pressupostos participatius, poca gent no sap el que és. Una altra cosa és que tu consideris participar i no. Costa participar? Sí, però és que jo crec que la ciutadania costa en tot. I ara parlo com a persona ciutadana. Veig que amb coses que jo personalment sí que participaria com a ciutadana, veig que hi ha gent doncs, que hi participa en altres coses que jo no participaria. Per exemple, no sé, una sortida, la gent es regrupa i fa coses doncs, potser més relacionades amb el futbol, amb l'esport, amb altres coses, o potser amb altres temes de reivindicacions. Utilitzen més les xarxes o es queden més a casa.
0: Cadascú li tira.
1: Cada un tira com diferents. De llances. Però els pressupostos participatius jo crec que és una eina que cada vegada s'utilitza més, cada vegada la gent pregunta i truca a benestar social, a Govern Obert, i ens pregunta com s'hi ha de fer, què hem de fer, què podem posar, què no podem posar, jo tinc aquesta mà, i els encoratgem, val? I els ajudem fins i tot a posar la proposta, com es fa, com pot engrescar la gent perquè li votin la seva proposta, vull dir, a donar eines a la ciutadania també perquè lluiti per les seves reivindicacions, jo crec que també és positiu. És positiu i els pressupostos, és que torno a dir, és una eina molt bona, i és una eina que hi és allà cada any, i utilitzar-la és un dret, però a vegades sempre hem de pensar que els drets també són obligacions, i a vegades penso que és una obligació també de la ciutadania poder aprofitar aquesta eina. Després diem, és que no s'ha hecho, cui tens una eina, aprofita-la. Moltes vegades, és que me tindries que arreglar, tindríeu que fer això. Fes una proposta pressupostos participatius.
0: Aquí...
1: Perquè és la manera més 100% real de que els cèntims siguin a l'any següent els pressupostos i que es porti a terme aquella proposta o aquella reclamació que tu m'estàs fent.
0: Lina va comentar normalment l'alcalde quan ve aquí a la ràdio, doncs sempre davant de demandes, sol·licituds de la ciutadania els hi diu, presenteu la proposta als pressupostos, que si tenen el recolzament d'altres ciutadans, doncs serà una realitat.
1: És que és normal, et ve una persona i et diu una cosa i és una persona, però tu necessites com a polític, perquè tu administres un pressupost on hi ha una inversió d'uns cèntims, doncs que aquella proposta que vingui d'aquella persona sigui recolzada per un grup de persones també que tenen la mateixa necessitat, vale? O el mateix neguit o la mateixa proposta. Per tant, crec que l'eina de pressupostos participatius és superimportant perquè valida la proposta que fa aquesta persona darrere amb un agent i obliga a l'administració a posar els cèntims perquè aquesta proposta es porti a terme. Jo crec que és una eina força important.
0: Doncs recordem, 13 propostes en aquesta etapa final dels pressupostos participatius pel 2027. Decidim.calafell.cat. Allà, si no esteu registrats, us registreu i podreu votar. Suposo que hi ha un límit, no?, de poder votar, o es pot votar...
1: No, es pot votar fins al màxim de l'import. Vale?
0: És a dir,
1: que hi hagi. O sigui,
0: és com si tens
1: una,
0: a la butxaca aquest import i els vas, diguem, els vas assignant.
1: I pots, per exemple, votar un de caire social, les que vulguis, i les que allò, fins a exaurir la cartera de...
0: I no pot tornar a repetir aquella persona, per la qual cosa, que no sempre estiguin cada dia allà votant, sinó
1: allò,
0: que hi ha un límit.
1: Exacte. Dia, no,
0: és just, no? Llavors el...
1: Que seria injust.
0: Clar, per
1: seria
0: això.
1: Totalment injust. La plataforma Decidint també és una plataforma que s'utilitza a molts ajuntaments i també a la Generalitat. I els ajuntaments proposen a la plataforma i la mateixa Generalitat doncs, situacions que es troben i li diuen a la plataforma doncs, a fes que aquesta forma sigui així, que no es pugui repetir, que no es pugui tal,
0: exacte.
1: Que no es pugui... O fes aquest filtre, fes l'altre, vale? I els va incorporant la plataforma Decidint. Vale? Nosaltres es fan... Els mateixos municipis fan propostes a la plataforma perquè cada vegada sigui millor. I cada vegada sigui més representativa de tots els municipis que treballen amb la plataforma.
0: Dèiem al començar, tenim en marxa diferents processos participatius. Tenim també el Pla de Barris o el PAM.
1: Efectivament.
0: El temps ens escurça, regidora, per la qual cosa serem més breus en aquests processos.
1: No pateixis, perquè també són processos que encara s'han de tirar, estan iniciant les taules de treball. Els processos participatius, per exemple, pel Pla de Barris de Calafell Poble, doncs quan hi ha sempre projectes, que hi ha subvenció per part de fons europeus, de la Generalitat, de que sigui, els processos participatius han de ser-hi, hem de treballar amb la ciutadania, i s'està fent des de Govern Obert doncs, taules de treball amb participació d'entitats i també de persones de manera anònima del territori, i és un procés que s'allargarà fins a em sembla que el mes que ve i l'altre, i serà llarg perquè el Pla de Barris dura 4 anys i totes les actuacions que s'hi aniran fent doncs es tiran en compte també la ciutadania. És un procés llarg de participació constant. I el PAM, que és el Pla d'Acció Municipal, que farem del 27 al 30, és el segon que fem en participació, del 23-27 també ja vas fer en participació després de la pandèmia, del post-pandèmia, i aquesta vegada també s'està fent, també amb taules de treball, amb participació, i crec que aquesta serà fins a finals de novembre, que estarà activa, vale, i que s'aniran fent diferents taules de treball amb aquestes persones que faran les propostes, perquè és un pla d'acció dels propers 4 anys del municipi, des de totes les vessants, des d'educació, inversió, lleure, habitatge, és allò, tots aquells problemes que la ciutadania sap que s'han de posar sobre la taula, que diuen, els propers anys aquest tema s'ha de tocar i s'ha de fer això. I si es validen i es diuen que sí, vale, s'ha de posar els cèntims i és el full de ruta dels propers 4 anys del municipi. Però jo crec que el PAM és molt important perquè és un camí, és una obligació també de l'administració de tenir un full de ruta per complir.
0: És a dir, que l'Ajuntament de Calafell, a través dels processos participatius, també a través de Govern Obert, està treballant pel futur de Calafell.
1: Sí. La veritat és que és una manera de treballar que ja ens vam posar sobre la taula al principi amb els pressupostos participatius, que encara, o els consells, quan el 2023 es van fer, o en el 2021, no me'n recordo, perquè fa anys es van fer els primers consells de participació, explicar a la ciutadania que era un consell de participació, que era engrescar la gent que formés pas, però jo què tengo que fer? Tu, vale? Tu vés escoltant i vés xuclant la informació i tu no donaràs compte de quina és la teva capacitat i quina és la teva oportunitat de poder participar i de posar sobre la taula. Doncs hem cregut amb la participació. Jo crec que la participació és important. També és una eina de guerra, la participació. Vale, no aquí, a tot arreu, és una eina de guerra, que sí, que no, que sí, que no, que fem, que no fem, que ho fem d'aquesta manera, ho fem de l'altra, ho fem com creiem que s'ha de fer, i modifiquem quan la mateixa ciutadania ens diu que hem de modificar. Els participants que formen, els participants que participen en la participació, valga la redundància, són els que ens diuen com han de fer. Els que no participen, però diuen com s'han de fer, doncs m'agradaria que participessin i que diguessin doncs, davant de tothom i expliquessin el per què es tindria que participar d'una altra manera. Jo crec que participar és bo, explicar com també, i justificar com també, i encoratjar la gent que participar és bo, és sa, és valent i és molt democràtic.
0: Doncs Elena Rubio és la regidora de Govern Obert, també de Drets Socials a l'Ajuntament de Calafell. A partir del 9, que ja sabrem els guanyadors, si li sembla, tornem a parlar i fem una valoració de com han anat les coses.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ferran.
0: Que vagi molt bé, Elena.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
2: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb

0: Déu-n'hi-do, quina cançó, com ens agrada aquesta, amb Jason Derulo, amb Melody i DJ Goja. Això que es diu Mi Chico, una cançó que ha sonat moltíssim durant aquest estiu del 2026, segueix sonant també en aquesta tardor que arriba en poc aquí a Calafell Ràdio.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqués.
0: 2:10, fem una pausa, una aturada, tornem de seguida. Estem fins a 1 junts aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
2: Si tens bon...

0: o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: De 9 del matí a 1 del migdia,

0: Aquesta és l'última que publica Soc un bohemio. Un dia, qualsevol d'agost. Aquest mes que hem deixat enrere, aquest mes de vacances, de platja, de piscina, de passar-ho bé per molts, però també de treball per d'altres. Un mes que hem deixat enrere, i mica en mica anem deixant enrere també aquest estiu del 2026. I mica en mica ens anem endinsant cap a la tardor. Nosaltres hem començat aquest dilluns, la temporada regular de la programació de Calafell Ràdio, calafell.tv, per aquest 2026-2027, i també hem tornat des d'aquest programa al magazín Calafell Matí. Si us quedeu aquí amb nosaltres avui dijous, a partir de 11:15, en Joan Santacana, l'historiador calafellenc, amb el retrovisor una temporada més. A 11:00, el temps i tot seguit espai de la policia local, amb l'inspector en cap, amb Ferran Martínez. Històries de la música, Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. I abans d'arribar a 1:00, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Aquesta l'hem escoltat molt aquest estiu, la Shakira amb Burna Boy. La cançó del Mundial, el Dai Dai, Dale Dale.

0: fet, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Minut i mig, arribem al punt de 11:15. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026. Aquestes són en titulars. Les notícies més destacades que a 13:45 ens explicarà la Roser Ribas a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Roser Ribas, hola de nou, bon dia.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Casellas. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la plana general, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la plana general, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs vinga, 10 i 31 minuts, compartint aquest matí també migdia del dijous 17 de setembre de 2026 a través del 107.9 de la FM, també en emissió online al nostre portal web, calafell.tv, o a qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Vinga, molt bon dia. I aquesta temporada radiofònica 2026-2027, també tots els dijous a partir de 11:15 del matí, tal com fèiem també la temporada passada, tindrem el retrovisor, aquest estri per mirar enrere. I en aquest cas l'utilitzem per mirar enrere en el temps, per parlar de la història de Calafell, també de fets, d'esdeveniments i personatges. Avui, en el primer espai, primer dijous de la temporada, malauradament, en Joan Santacana, que està al capdavant d'aquest espai, l'historiador calafellenc, no ens pot acompanyar. Què hem fet? Doncs recuperar el primer espai de la temporada anterior. És a dir, que ara fa un any, justament, començàvem temporada des del retrovisor, i això és el que ens explicava en Joan Santacana.
5: Farem farem coses més lleugeres aquesta temporada.
1: Sí, per ja. Què més lleugeres?
5: Bueno, perquè com que m'has canviat d'hora, abans era el de matí, més de matí, ara és més cap a la meitat.
1: A veure, compte, només sí. Ha canviat mitja hora de diferència.
5: És igual,
1: eh?
5: Ja... Has de fer una mica menys... ho faré menys erudit i...
1: El que sí que hem canviat és que abans creuaves la plaça i estaves a la ràdio.
5: Sí,
1: ara has de,
5: sí.
1: Has de creuar sí. Uns quants carrers més.
5: Sí, bueno, ara ho tinc 7 minuts he comptat.
1: I què són 7 minuts a en la vida?
5: 7 minuts. Però mira, avui, per exemple, una mica més i arribo tard.
1: Sí, sí, sí, sí. Els però que aparquen en els vados on no s'ha de aparcar, justament.
5: Sí, sí, sí.
1: I no pots sortir amb el teu cotxe de casa teva perquè et
5: exacte,
1: posen la barrera.
5: El guard t'hi posen un cotxe i ja està, ja t'ha bloquejat.
1: Sí,
5: i el...
1: fa una ràbia, això.
5: Sí, sí, el que hi posa ho troba tan normal.
1: Sí, sí, sí, sí. Coses de la vida. Joan, comencem avui, perdona,
5: sí.
1: Parlant de merda.
5: Avui parlem de merda, l'elogi sí. De la merda.
1: Perdoneu-me l'expressió, però és que té aquest nom.
5: Però és que s'ha de dir així, no? Quan jo t'hi vaig posar el títol, quan la merda era valuosa.
1: Era valuosa, sí.
5: Quan valia molt.
1: Valia molt. Ja, valia puc molt. Imaginar per on van els trets, no?
5: Sí, sí, sí. Però això, la idea d'aquest comentari que farem avui em va venir d'una tesi doctoral d'una noia francesa que es diu Dominique Laporte, que va fer la tesi es diu Histoire de la Merde, Història de la Merda. I és un llibre, es va publicar com a llibre i tal, i un cop el vaig llegir ja fa temps, no? Perquè la tesi és de l'any 78, és a dir, ja ha plogut, però jo el vaig llegir doncs, fa molts anys. Això em va fer pensar, el llibre em va fer pensar. I aleshores avui jo volia plantejar, imagina't un ciutadà que visqui a Calafell, del qual molts dels que ens escolten segurament que estan en aquesta situació, que hagués viscut a meitat del segle XX, torn dels anys 50, que hagués nascut aleshores, no? Què hi havia, com era el poble en aquells anys? Doncs, en primer lloc, no hi havia cap sistema de clavegueram. No hi ha clavegueres, els carrers no estan asfaltats. Tampoc hi ha servei d'escombraries, perquè no hi ha escombriaire, ni carro de brossa, ni res, no? Aleshores, què passava amb tot això? Sense clavegueram, com anaven al vàter?
1: Clar.
5: I sense carro d'escombraries, què n'hi feien de la brossa? Jo ara no em puc imaginar que no passin a recollir la brossa, no?
1: Molts hem nascut ja amb aquest sistema ja instaurat, normalitzat, però no sempre ha estat així.
5: Bé, aleshores, esclar, hem de pensar com s'eliminava tot això, Com s'eliminava, com es feia. Per entendre-ho, hem de tenir present una qüestió, i és que tota la gran majoria de la gent eren o pagesos o pescadors.
1: Era l'activitat principal aquí.
5: Sí. Aviam, o pagesos o pescadors. Per tant, normalment els pescadors no necessiten adobs, perquè per anar a pescar no cal adobs, sol pagès sí.
1: El pagès, sí.
5: Llavors, si tu treballes a terra i no hi poses mai adob, l'esgotaràs i arribarà un moment que la feina serà pel dimoni. Aleshores, ells el que feien era adob orgànic, perquè l'adob químic, que ja n'hi havia, però s'havia de comprar. El famós nitrato de Xiva i tot això, però això era molt car. I l'agricultura no donava per adobar camps extensos, com és el cas nostre. Per tant, què feien? Doncs tothom tenia el femer. És a dir, a darrere casa, o a vegades lluny, el tros, la vinya, cavaven una mica de pou, bueno, un pou, una rasa, no? I allà hi anaven tirant les escombraries, i ho anaven tapant amb terra, i això anava formant compost. Hem de tenir en compte que, a diferència d'ara, no hi ha plàstics. El plàstic entra als anys 60, per tant, no hi ha plàstic. el vidre es reciclava tot. Perquè, clar, diguem-ne, quan tu compraves una botella amb algun contingut que anava en vidre, el retorn de la botella significava que et donaven diners, cèntims, et donaven diners.
1: Jo recordo de petit, i no em considero molt gran, que ja era així.
5: Sí,
1: no? Quan
5: sí.
1: anava a comprar llet, per exemple, i l'ampolla era de vidre, anava amb el casc, dèiem.
5: El casc, exactament.
1: I et deixaves aquell i et donaven el nou.
5: Exactament, i els bars reciclaven les botelles de Coca-Cola, etcètera.
1: Per tant,
5: en els famers pots imaginar que no hi ha ni vidre ni plàstic. I una altra cosa que tampoc hi havia són masses envasats. Sí que hi havia llaunes, però la llauna és una cosa que rovella i desapareix ràpidament. Provoca òxid de ferro en el terra, que això és més bo que dolent, no? Per tant, en conclusió, els residus s'eliminaven d'aquesta manera. I eren importants, perquè es feien servir per adobar el camp. I, a més, hi havia els corrals. La gent tenia animals. Pensem que en el món tradicional la gent havia d'anar a comprar ben poques coses, perquè tot el que és producte agrícola s'ho feien ells, la gran majoria de coses. No hi ha... És a dir, la gent no menja pinyes, no menja cocos.
1: És una cosa... Tomàquets, enciams, tot el que podien produir...
5: Tot el que es produeix una agricultura mediterrània, no? Per tant, no hi ha... No van a comprar coses exòtiques. Aleshores, això feia que, junt amb els productes agraris, tota la carn, diguem-ne, tot el consum de proteic, no? El peix, ja sabem, no el treien. Però la carn, doncs, tothom tenia gallines, conills, porcs, la vedella es havia d'anar a la carnisseria, perquè clar, no pots matar una vedella cada família, no? I per tant, i les ovelles, la carn d'ovella, també el xai, també anava a la carnisseria normalment. Però això, vull dir amb això que tothom tenia corral. Gallines gairebé tothom en tenia. Per tant, d'ous anaven a comprar pocs. I conills el menjar, el consum de carn normal era de conill, no? Bueno, tot això, què fabrica? Què produeix les gallines? Doncs adobs, merda. I això era valuosíssim. A més, en els estables hi havia cavalls o ases o mudos, mudes. Tot aquesta, diguem-ne, totes les deposicions dels animals de tiro, de cavalls i tot això, junt amb palla, perquè la palla ajudava a fer créixer l'adob, no? També era aprofitat per adobar els camps. Tenim, doncs, un sistema perfectament dissenyat des de feia més de 400 anys. Bueno, dic 400 per dir alguna cosa, perquè els romans ja ho feien així, encara que els romans tenien clavegueres. Tot això, font de matèria orgànica, era aquest tipus de residus, no?
1: Ens fem d'allò que no necessitem,
5: sí.
1: I a més ho aprofitem,
5: sí.
1: Ara
5: anem a la manca de clavegueres. No hi ha clavegueres, el qual vol dir que no hi ha vàters en el sentit modern del terme. El que hi ha són pous morts. És un pou que pot estar més ben fet o més mal fet, però que s'acaba omplint. No s'hi tira aigua, el pou, perquè normalment és una comuna, és un banc amb un forat i, amb sort, hi ha una tapadora de fusta. No? Es fa servir poc paper, perquè el paper que feien servir era paper de diari, paper de rotllo sí que n'hi havia, però era cosa de ciutat. Els pobles paper de rotllo se'n gastava poc, la gent feia servir diaris, i els diaris servien tant o més que per llegir, servien per això, es tallaven a quadrets i es posaven en els vàters,
1: i no? S'aprofitava tot, clar,
5: i en tant en tant això s'havia de buidar. Aleshores, qui feia aquesta feina quan un vàter s'omplia? Per exemple, quan s'omplien Imaginem els vàters d'edificis públics, com podia ser l'Ajuntament o les escoles. Mm. Bueno, pues, hi havia pagesos que anaven a treure la bassa, que en deien. Anaven a buidar aquests dipòsits. I per això no cobraven, perquè el seu benefici estava justament en vendre adobs. Mm-hmm. No? I després hi ha un altre factor que jo vull destacar, que és, esclar, imaginem els cavalls, quan tornen del tros, després d'estar tot el dia. Normalment, quan es posen a caminar, comencen a descarregar, i tot això anava pels camins i carrers. Bueno, en els anys 50, moltes criatures, al sortir de l'escola, tenien un carretó de fusta amb roda, i corrents anaven pels carrers. Amb el carretó i una pala es recollia la merda dels cavalls. I això que n'hi feien? Bueno, això era el que o anava per a la família o es venia a l'exterior. Jo he conegut gent de Calafell que, bueno, de petits anaven a vendre merda de conill a les cases dels estrangers, a les cases dels turistes, que tenien petits jardins, com adob. I això ja no és als anys 50, ja és als anys 60 i 70.
1: Sí, quan hi ha el boom del turisme.
5: Que encara el vell sistema encara funcionava. Molta gent que tenia granges, i que tenia granges, dic granges, però tampoc no és així, no tenien granges, tenien un galliner darrere casa, normalment, no? Uh-huh. I aleshores, doncs, tant en tant, aquest galliner, que el cuidaven la merda del galliner com cuidaven les gallines.
1: Els interessava, però curiós que fossin els nens que al sortir de l'escola anessin amb aquí carretó per anar recollint.
5: I això també passava a les ciutats.
1: També,
5: a Barcelona també hi havia els recollidors que anaven amb uns carretons més grossos. Aquí no eren nens, eren homes, i portaven això i ho anaven també a vendre. És a dir, aquest és un món que ha desaparegut, no? Però que demostra una cosa, que la merda era hort.
1: I d'aquí el títol del capítol d'avui, Calafell quan la merda era valuosa.
5: Era molt valuosa.
1: Molt valuosa.
5: No era una cosa per llançar. Avui és impensable aquest món, no? Ara, aquest món també tenia un avantatge, que, de fet, bueno, aquest és un sistema econòmic autosostenible, absolutament, perquè, clar, aquí, diguem-ne, els residus tots s'aprofiten i es fa un sistema cíclic. Surt el producte que surt del camp o surt del món animal, va a la meva panxa, el que sobra va al femer, el que va al femer va a adobar la terra, i el que adobes a la terra produeix fruit. Per tant, és un sistema cíclic. On trenca, aquest sistema es trenca en la mesura que l'economia agrària es va transformant i va desapareixent. I avui, doncs, que es dediquin a l'agricultura, doncs a Calafell hi ha un percentatge molt baix, i ja no diguem a la pesca, que pràcticament no queda ningú.
1: Entenc també que quan comença a existir el clavegueram en poblacions com Calafell, clar, allò que es deixen al lavabo, en el vàter, això ja va al clavegueram,
5: sí,
1: i no hi ha manera de recuperar-ho com abans.
5: Ja no es recupera. Feia. Però quan es posa el clavegueram, ja es posa perquè hi ha pisos. M'explico. És a dir, ja no, el sistema ja no és de casa de pagès. Per al pagès la casa és un instrument més. Per als que no són pagesos, la casa és el lloc on es va a descansar i vas a dormir,
1: i
5: vas a viure, però no és una eina de treball, diguem-ho així. Bueno, ara ho torna a ser. Ara la casa torna a ser una eina de treball, en la mesura que la gent, cada vegada hi ha més gent que treballa a casa seva a través d'internet. I per tant la casa comença a ser altra vegada, i després de gairebé dos segles, comença a ser una eina de treball. Amb la revolució industrial, amb la industrialització, la casa va deixar de ser-ho, perquè la gent anava a treballar a les fàbriques i a les
1: oficines.
5: Només anava
1: a dormir a casa.
5: I ara això és una altra de les coses que canvien. Però és que la vida és canvi.
1: Exacte.
5: I no és ni més bo ni més dolent.
1: No.
5: És diferent.
1: Cada època té el seu què. Doncs el retrovisor, revisant la història del nostre municipi, avui ens ha portat fins la merda, i permeteu-me l'expressió.
5: Veus com ha estat més lleuger, aquest?
1: Sí, i tant. Joan, ens retrobarem aquí els dijous, 2:15 de
5: molt bé. Si no em tapen el pàrquing,
1: esperem que no.
5: Vindré puntual.
1: Exacte. Gràcies, Joan.
5: A tu. Adéu. Exacte.
6: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: i amb cançons amb èxits tan exitoses com aquesta. Mira que fa temps que es publicava l'èxit de Hendrix, el Golden, doncs segueix sonant com el primer dia, amb molta força, molta energia, i la gent quan l'escolta és que s'aixeca, el balla, el canta i el celebra. També protagonista de la nostra selecció musical aquí, al Calafell Matí d'aquest dijous, compartint espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música al llarg de les 4 hores. Des de l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, som Calafell.tv, acompanyant-te des del Calafell Matí. Bon dia!
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.
0: I un altre Ferran que arribarà a l'antena de Calafell Ràdio d'aquí un moment, el Ferran Martínez, és l'inspector en cap de la policia local de Calafell. Serà a partir de les 11, després del temps, en uns minuts. We will fight. Ara Teddy Swims, David Guetta i Tom Zarai, amb això que es diu Gone, Gone, Gone.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: que no és homogènia on te, i on ha plogut fort, doncs evidentment les alertes estan justificades, i on doncs, ens ha passat de resquillada, com és el nostre cas, doncs sembla que no s'hagin complert les previsions. De fet, nosaltres ja ho dèiem, que en principi ahir les quantitats estimades podien estar entre 10 i 15 litres, però no, que és el que va fer ni això. La quantitat recollida al parc del Vilarenc i també el carrer Manuel Soler se situa entre els 3 i els 4 litres. Per tant, quantitats poc destacables, perquè la primera tongada de precipitació, el que portava més activitat elèctrica, va passar per davant de la costa sobre el mar, entre 8 i 9 del vespre, i després sí que vam tenir pluges, però, com dèiem, més en forma de pluja que no pas de ruixat. En altres zones sí, però ja és més cap a la comarca del Garraf i més properes a l'àrea metropolitana, on les precipitacions han estat molt més quantioses. Avui, doncs, a hores d'ara ja s'està aclarint, s'estan obrint clarianes, ja tenim solet, tot i que les temperatures doncs, són luxosament agradables. Hem d'esperar que avui doncs, el sol es vagi imposant ara a mig matí, però compte que després de l'energia, com que encara hi ha aire fred a dalt, i aquest sol evaporarà una mica de l'aigua caiguda, doncs això seran aliments perquè es puguin tornar a formar nuvolades més locals i puntuals en el litoral i prelitoral, que podrien deixar algun ruixat dispers a primera hora de la tarda. Sempre coses molt irregulars i disperses. I després, a mitja tarda, s'aclariria ràpidament i se tornaria a imposar-se al sol, amb unes temperatures, com deien, luxoses. 18 graus de mínim en aquests moments. Feia temps que no teníem 21 graus i mig a l'hora que parlem en aquesta hora. I avui això farà que la màxima avui quedi curta. Estarà entre els 23 i 24, amb una humitat alta, però un poc aixafugó. Vents en conjunt febles, no ha entrat mestral, entraran marinades entre migjorn i xaloc, que faran que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps sigui variable, sense acabar de fer net, amb més intervals de núvols de primera hora del matí fins a tot matí, després es trencaran, s'anirem posant el sol, sobretot a la tarda amb un cel una miqueta més clau o amb alguna nuvolada. Però en principi demà ja és poc probable que tinguem alguna precipitació. Les temperatures no variaran gaire. Aquesta nit poden estar entre els 17 i 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima estarà com avui, al voltant dels 24 graus com a molt, amb una humitat alta i amb una xafogó encara bastant escassa. Vents en conjunt feble, enterrals a primera hora del matí i marinades de migjorn, això no que al centre del dia, que faran que la mar hi hagi una miqueta de marejol. De cara al cap de setmana, domini del sol, tant dissabte com diumenge, potser dissabte amb algun núvol prim, i temperatures que recuperen més diumenge que no pas dissabte. Diumenge tornem a tenir temperatures de 26-27 graus.
1: Doncs anem a aprofitar aquestes temperatures de luxe, que fa que no suem tant i que es respiri molt millor, Josep, i es recuperaran una miqueta, com deies, de cara a la setmana vinent,
0: Sí, la setmana que ve torna a repuntar, però bueno, a final de setmana es torna a veure un altre canvi de temps, però faltaria molt. Per tant, ens ve una temporadeta llarga d'uns 10 dies en què no s'esperen precipitacions i que el temps té tendència a millorar, especialment a partir de demà i almenys fins al cap de setmana vinent. Després ja en parlarem.
1: Molt bé, Josep. Doncs demà a aquesta hora fem la previsió del cap de setmana. Gràcies i fins demà a aquesta hora. Molt bon dijous.
0: A vosaltres, fins demà.
1: Adéu-siau.

0: Comencem la secció de la policia local de Calafell. Ens acompanya l'inspector en cap de la policia local, el Ferran Martínez. Benvingut a Calafell Ràdio.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Com ha anat l'estiu? Perquè hem engegat una nova temporada i fins ara doncs, no havíem tingut aquí al Calafell Matí encara a aquesta secció.
1: Molt bé, primer felicitar-vos per la nova temporada que enceteu, la 43, si no tinc mal entès, i per tant doncs, animar-vos a continuar treballant també com ho heu fet fins ara.
0: Gràcies.
1: A banda...

0: això, doncs, parlant de l'estiu, doncs, com és habitual a Calafell, hem tingut un estiu intens. Durant aquests mesos, doncs, augmenten considerablement la població, la mobilitat, les activitats i també els requeriments policials. He portat una petita mostra que ens servirà de referència, una mica és la comparativa del mateix període d'aquest any i de l'estiu de l'any passat, concretament entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquest estiu hem registrat 3.672 serveis policials davant dels 3.455 del període de l'any passat. Per tant, parlem d'un increment d'una mica més del 6% pel que fa a les actuacions policials. En canvi, el nombre global d'atestats, per tenir una altra referència, en mateix període, ha passat de 668 a 544, cosa que representa una reducció propera al 19%. Ara bé, aquesta dada s'ha d'interpretar correctament. Dins dels atestats també hi ha diligències informatives, pèrdues de documentació i altres actuacions que no corresponen necessàriament a una activitat delictiva. Per això, el balanç en general és favorable, però per valorar l'evolució de la seguretat hem d'analitzar quin tipus de servei i quines tipologies delictives tenim amb els atestats, que ara mirarem.
1: Molt bé. A banda d'aquest que ara profunditzarem, aquests serveis que han augmentat, no?, especialment durant aquest estiu, també ens agradaria saber si aquesta variació que hi ha, que encara que sigui un 6%, per exemple, el primer percentatge que has indicat, té alguna relació amb alguna cosa concreta o no s'ha analitzat encara el per què?
0: Sí, tenim una lectura. Al final, en general, l'increment més destacat d'aquests serveis policials el trobem amb l'activitat policial de prevenció, justament. Sí, per tant, és una dada molt important per nosaltres perquè hem millorat la prevenció. Som més proactius, llavors, en aquest sentit. Hem passat de 283 serveis de control i vigilància de zones a 460. Això són 177 vigilàncies més que l'estiu anterior. Sí, per tant, d'aquí l'augment de la tasca preventiva i de l'augment de serveis. Mm. Això ha contribuït estic convençut. El passat 6 de juliol doncs, vam fer una reestructuració que es materialitzava amb la implementació de la unitat de proximitat i és per això que segurament doncs, tenim més tasques preventives, més controls i més presència al carrer. I aquí estan les dades, en aquest sentit. També han augmentat les actuacions de policia administrativa, especialment el que fa als controls de venda ambulant, els serveis relacionats amb el soroll a via pública, els actes incívics i temes derivats de protecció d'animals. Hi ha una part de la nostra feina que sovint és menys visible, que és la funció assistencial que les policies porten a terme. Hem fet més serveis d'ajuda a la ciutadania, hem continuat atenent persones grans, conflictes de convivència, persones desorientades, desaparegudes i moltes altres situacions que la primera resposta doncs, acaba sent policial.
1: Mm. I en quins llocs i moments, Ferran, s'ha concentrat més aquesta activitat?
0: Sí. Bàsicament, podem dir que això, no? Durant l'estiu reforcem especialment les zones amb més afluència de persones, com, per exemple, el passeig marítim, les platges, eixos comercials, el port de Segur, els païs, sobretot a l'estiu, no? Que augmenten molt doncs, la celebració de festes i activitats. Una dada, per posar un exemple, una dada significativa és el passeig de marítim, que és molt llarg i ocupa molt de territori al municipi. En aquest cas concret, per posar un exemple, hem passat de 295 serveis l'estiu passat a 421 aquest 2026. Són 126 actuacions més. Per tant, estem parlant d'un increment d'un 40%. Una altra vegada, no? Parlo d'aquesta unitat de proximitat que doncs, facilita aquesta presència al carrer com a d'altres. No? Posava l'exemple del passeig marítim, però tenim més exemples. No? Al mateix temps, els atestats localitzats en aquest eix, parlem del passeig marítim, han baixat de 74 a 65. No podem afirmar que una dada sigui conseqüència directa de l'altra, però sí que podem explicar que hi ha hagut molta més activitat policial al passeig marítim i menys atestats registrats en aquest espai. Una altra dada significativa, per exemple, si parlem de franges horàries, gairebé una de cada tres serveis es concentra entre les 6 de la tarda i la mitjanit. Aquesta informació ens ajuda a distribuir els efectius en els llocs i les franges en què hi ha més activitat.
1: És curiós, no?, que sigui de les 6 de la tarda a la mitjanit, quan potser a la nit, a l'estiu, hi ha moltíssima activitat, hi ha gent que surt de festa... A què es deu aquesta franja?
0: Bueno, hi ha més moviment, no només en mobilitat i en temes de, pues, laborals, etc., sinó d'oci, no? Tema restauració, és comercial i també, pues, una mica enganxant la mitjanit, com dient, no? Que comencem, doncs, els joves i no tan joves, doncs, a passar-s'ho bé, també, no? Però sí, la concentració de persones i, per tant, de serveis és amb aquesta franja horària.
1: Quan s'analitza el contingut dels atestats, Ferran, quina evolució presenten les principals tipologies delictives?
0: Si ens centrem exclusivament en les tipificacions penals recollides als nostres atestats, insisteixo, atestats fets per policia local, passem de 615 a l'estiu del 2025 a 421 aquest estiu, i això presenta una reducció aproximada d'un 18%. La baixada és especialment important, sobretot en delictes lleus, que passen de 147 a 83. Però també observem una evolució favorable en algunes tipologies que tenen un impacte directe amb la percepció de la seguretat. Per exemple, les tipificacions relacionades amb els furs baixen prop d'un 27%, els robatoris amb força aproximadament un 30%, els danys també un voltant d'un 30%, i els robatoris amb violència i intimidació passen de 18 a 13. Per tant, no es tracta únicament que s'hagin tramitat menys atestats. Quan entrem en el detall, també trobem una reducció en diverses tipologies penals importants. En qualsevol cas, hem de ser precisos, i vull insistir en pues això, no? Parlem d'atestats tramitats per policia local, i, per tant, no de la totalitat dels fets coneguts per altres cossos, com, per exemple, el cos de Mossos d'Esquadra.
1: Hi ha algun àmbit en especial que requereixi especial atenció?
0: Sí. El balanç és positiu, però no és uniforme. Hem observat un increment en els atestats relacionats amb la sustracció o l'ús il·lícit de vehicles, que han passat de 12 a 22. Segurament... Aquí ja vam parlar en un programa passat, no? Van tenir un augment considerable de la sustracció de ciclomotors i motocicletes, i segurament és la causa que fa augmentar aquesta tipificació. També augmenten els fets vinculats a la violència en l'àmbit familiar, que passen de 4 a 8. Són nombres reduïts, però parlem d'una problemàtica especialment sensible que requereix seguiment, protecció de les víctimes i coordinació entre els serveis especialitzats. Pel que fa a la seguretat viària, el conjunt dels delictes viaris disminueix, principalment perquè baixen les conduccions sense permís. En canvi, les tipificacions relacionades amb l'alcohol, les drogues o la negativa a sotmetre's a les proves, doncs es mantenen pràcticament estables. També continuem tenim una presència important amb la delictiva, pues, de les estafes, no? Que alguna vegada també hem parlat, que estan molt presents en la delictiva actual, i aquestes estafes bancàries i les relacionades amb targetes o altres mitjans de pagament, doncs, continuen predominant en la delictiva actual a Calafell i arreu. Sí, no és exclusió de Calafell. Per tant, estem parlant d'un balanç favorable, però no significa que puguem abaixar la guàrdia. Les dades ens indiquen que en quins àmbits hem de mantenir o reforçar la resposta policial, en aquest cas.
1: Per acabar ja, Ferran, amb quin missatge li agradaria que es quedés la ciutadania?
0: Si ho hagués de resumir, diria que hem afrontat un estiu amb molta activitat policial i amb una evolució general favorable, però bueno, hem fet més serveis, especialment de caràcter preventiu, i han disminuït doncs, els atestats i diverses tipologies penals importants. Al mateix temps, les dades doncs, es permeten identificar alguns àmbits concrets que hem de continuar treballant. Com sempre, doncs, m'agrada recordar a la ciutadania que davant de qualsevol incidència o situació de risc doncs, ens ho comuniqui. Sempre dic no, que la col·laboració ciutadana és essencial per orientar millor també el nostre servei.
1: Molt bé, Ferran, doncs podríem dir que fem una valoració relativament positiva no, de l'estiu, en conclusió.
0: Sí, al final doncs és això, no? Sobretot més, sí que hi ha més actuacions policials, baixen les nostres denúncies, però sobretot aquest augment dels serveis policials corresponen a més prevenció.
1: Molt bé, doncs com sempre, Ferran Martínez, inspector en cap de la Policia Local de Calafell, moltíssimes gràcies per estar aquí a Calafell Ràdio.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Vam marxar fins al 1985 amb aquesta cançó dels alemanys Modern Talking, això que es deia Sherry Sherry's Lady, és la seva gran cançó del 1985. Déu-n'hi-do, érem uns nens, érem uns crios quan sonava aquesta cançó arreu, a tot arreu.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Doncs ara mateix 11 i 20 minuts, estem a punt de fer una aturada, una pausa publicitària. En un moment també tindrem l'avanç informatiu i tot seguit a partir del punt de dos quarts. Tornen les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu. I abans d'arribar a tot això, més cançons, més música de l'actualitat i cançons com per exemple aquesta de Quevedo i Elvis Crespo, que ha sonat moltíssim aquest estiu. Això que es diu La Graciosa.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9-1 i els dissabtes d'11-1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
2: Hola, què tal? Soc Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
3: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
4: Calafell Ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
6: 2 minuts, ja arribem al punt de 11:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu, amb la Roser Ribas. Endavant, Roser.
7: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Casellas. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la Plana General, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la Plana General, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
5: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: sí que som-hi. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026, el primer dijous de la temporada recent estrenada, temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv 2026-2027. Estem recuperant alguns dels espais, també tenim novetats, i entre les coses, entre els espais que tornen aquí a la graella del Calafell Matí, estan les històries de la música, amb l'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu, per cert. També saludem els que ens escolten el dissabte en la repetició d'aquest espai. Molt bon dia, senyors!
1: Bon Hola, dia. Ferran, bon dia. I bon dia també a tots els oients.
0: Sí, esteu iguals.
1: Sí, igual que ahir.
0: Estupendos.
2: Doncs tu t'hauries de revisar la vista.
0: Bueno, sí, ja toca. Ja toca. No, però ho deia
2: gràcies
0: en el
2: sentit de que... per la floreta. Estem
0: de a... que esteu estupendos, com sempre, després de 3 mesos de vacances. Què tal ha anat això de l'estiu per vosaltres?
2: Bé, 3 mesos de vacances, no, perdoni. Què? Perdoni, senyor director.
0: Però vostès estan de vacances.
2: No, no, nosaltres, primer que estem retirats i, per tant, això de les vacances ja no ens aplica. Però algú va fer programa, va fer espai, sí, fins al final del tancat per vacances. Sí. Obert per vacances.
0: Bueno, diguem-ho així, és veritat. Sí. Bueno, 3 mesos del Calafell Matí. Després de l'obert per vacances també vam tenir... vam continuar.
2: O sigui, en altres paraules, un mes i mig. Deixem un mes i mig, que és la realitat. Ara no. Perquè, a més, els espais es preparen. O sigui, és que ara ens estàs fent allò que els hi fan amb els professors i mestres.
0: A veure, què m'has d'explicar a mi? Que jo no sàpiga la feinada
2: no,
0: que hi ha
2: si
0: al darrere.
2: Li explico a l'audiència que ara el senyor Ferran ens està fent us està volent fer creure, amics nostres, que hem passat 3 mesos de vacances quan no ha sigut així. Bueno, però bé, vinga, va, no ens esbarallem més.
0: Tot és discutible. Bueno, que els senyors estan estupendos, que l'Ignasi i el Xavier tornen aquí amb les històries de la música i vàrem deixar ja enrere, per fi, després de tota una temporada, aquelles... quantes eren?
2: 500 millors cançons. Que al final en van ser 526, perquè el 2004 hi va haver una edició i una posterior revisió el 2010. En aquesta segona revisió en van caure 26 de cançons, per tant, també les vam esmentar. Però, esclar, 526 cançons...
1: Són moltes cançons.
2: Gairebé sense respirar va ser allò,
0: sí. Déu-n'hi-do. Sí, doncs ara...
2: Estem contents, orgullosos, sí, però...
0: Però ja finiquitat, sí,
2: aquí
0: ja
2: està,
0: hora,
2: ja
0: eh?
2: Està, ja està.
0: Vinga, anem per més continguts.
2: Som-hi.
0: I avui encetem què?
2: Doncs, a veure, dedicarem un únic programa, farem allò que fèiem sempre.
0: Ah.
2: Buscar excuses per posar-hi cançons i explicar-vos històries, anècdotes, curiositats al voltant d'aquestes cançons. I avui tractarem un tema, que tots hem tingut a la boca durant aquest estiu.
0: Un gelat, potser?
2: Alguna idea, no? Un gelat a la boca, no?
1: També ja, podria ser, però
2: també no és això.
1: Sí, però de què hem parlat molt aquest estiu?
2: Què ha sigut aquella frase que tothom ha dit un moment o altre aquest estiu?
1: Quina calor que fa.
0: Ah, exacte.
2: Doncs som-hi.
0: Doncs vinga, anem per la calor.

0: Hace calor és el títol amb què popularment coneixem el tema titulat realment Mucho Mejor, una de les cançons més festives i descarades de Los Rodríguez, que va acabar convertint-se en la cançó de l'estiu de 1995 i en un dels temes més recordats d'aquella banda.
1: Sí, Los Rodríguez només van existir durant 6 anys, però la barreja que feien de rock, de rumba i actitud canalla que tenien els va convertir en un dels grups imprescindibles del rock en castellà dels anys 90.
0: Sí, senyor.

0: Potser, en lloc de dir-ho en castellà, ho heu dit en català, com ho fa Antònia Font en aquesta cançó. Fa calor, la van publicar l'any 2001, inclosa en el disc A Rússia.
1: I en aquesta cançó, en Joan Miquel Oliver, que és el cantant i també l'autor del tema, transforma la xafogó estiuenca en una invitació a viure sense presses. Obrir una síndria, per exemple.
0: Ells diuen una síndria. En mallorquí diuen una síndria. Sí.
1: O també banyar-se en ús, que no està malament. No,
0: gens.
1: O imaginar 30.000 matins d'amor.
0: Sí, senyor.

0: En la mateixa línia de queixar-se de la calor, Conchita Velasco, la gran Conchita Velasco, va publicar Calor l'any 1965.
1: I aquest tema descriu d'una forma força simple una calor urbana insuportable. Els carrers cremen, la roba molesta, i l'únic que ve de gust és anar a la platja, però això sí, agafadets de la mà.
0: Sí. La discogràfica Belter, que en aquella època publicava la Concha Velasco, va editar-lo aprofitant l'èxit que havia tingut la recent Chica Yeye, en plena efervescència de l'anomenat moviment Yeye espanyol.

0: Aquests són La Troba Kung Fu amb el tema Calor, calor, que és un dels seus temes més populars. Va aparèixer l'any 2006 dintre del primer disc de la banda, titulat Clavell Morenet, un treball que barrejava rumba catalana, cúmbia, reggae, dub, rock i blues.
1: Una mica de tot, exacte, un muscolari. Doncs bé, no hem posat la cançó des de l'inici, sinó que l'hem punxat passats 2 minuts i mig ben bé, que és on comença la tornada final, aquesta que escoltem, i és on realment es queixa de l'excés de calor.
0: Doncs sí, perquè és que al principi la lletra es queixa de tot el contrari, de la manca de calor.
1: Sí, com avui, que ja ha refrescat.
0: Sí, ja ha refrescat, sí.
1: Correcte.
0: Les dues primeres línies de la cançó diuen calor, calor, falta calor, acosta't una mica, per favor.
1: Ai.
0: Sí, i és quan arriba al final que acaba dient aquesta calor, calor, quina calor que fa, ens haurem de despullar.
1: Vaya, amigo.

0: Fórmula Abierta ens tornen a repetir la frase de l'estiu, aquesta del "Qué calor", que ja trobem en el títol d'aquesta cançó publicada l'any 2004. Un tema pop de ritmes llatins pensat clarament com a cançó d'estiu amb una coreografia molt estudiada i la lletra parlant de tots els tòpics: piscina, sol, mar, refrescos i, sobretot, ballar.
1: El seu color estiuenc va ser valorat fins i tot pel Ministeri de Medi Ambient.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè mira, la va utilitzar com a banda sonora d'una campanya per alertar dels efectes de la calor durant els estius dels anys 2004 al 2007.
0: Mira,

0: Això d'aguantar la calor sembla tan complicat que Ràdio Futura ens dona alguns consells a la Escuela de Calor, un dels grans himnes de la música espanyola dels anys 80.
1: El tema va començar sent una peça instrumental i no va ser fins més endavant que li van afegir la lletra que li va acabar donant el seu caràcter festiu i estiuenc. Mm. Eh?

0: Estava sudadita, pues era una noche que hacía calor. Aquesta és una de les floretes que Jaime Urrutia, l'autor de la cançó, dedica al seu ligue,
1: Sí.
0: D'aquella calorosa nit dintre d'una cançó que barreja el ritme del xa-xa-xa amb el rock torero típic del conjunt Gabinete Galigari.
1: Aquest tema, que com dèiem va ser un dels grans èxits de Gabinete Galigari, també es va convertir en una de les causes de la desintegració del grup.
0: Mira. Doncs sí, és veritat, perquè mentre algun dels membres de la banda no estaven d'acord amb el to més popular i folclòric que representava el tema, Urrutia va imposar que s'inclogués en el disc.
1: I així, doncs, podríem dir que la culpa de la separació del grup va ser precisament del xa-xa-xa, convertint-se així el títol d'aquest tema en premonitori.
0: Doncs és cert, però al mateix temps la cançó va ser un èxit enorme i va arribar al número 6 de les llistes de vendes a l'any 1990.
1: De tot l'any,
0: carai. Sí, escoltem-lo una estona més, va.
1: Sí, som-hi.

0: Aquí no hay playa. És el gran èxit de Los Refrescos i una de les cançons més representatives de l'estiu de 1989. El grup va convertir en cançó una de les grans ironies de Madrid. Tenen de tot, però no tenen platja.
1: Mira, si això ho arriba a dir un català, potser no hauria tingut tant d'èxit, eh?
0: No hauria fet gens de gràcia.
1: No, segur que no. Però com que va ser un gallec, que era en Bernardo Vázquez, qui va arribar a Madrid des de Vigo, que és una ciutat amb mar, no?
0: Sí.
1: Ens va compondre la cançó després de patir un estiu especialment calorós i trobar a faltar la platja, naturalment.
0: Sí, sí, està clar. El tema va arribar al número 1 de los 40 principales l'agost de 1989 i la frase, aquí no hay playa, va acabar incorporant-se al llenguatge popular.

0: Aquest que escoltem és In the Summertime, un tema prou conegut d'un grup format d'un grup força desconegut.
1: Mm-hmm.
0: Aquests són els britànics Mango Jerry, dels quals aquest és l'únic que va tenir un cert nivell d'èxit mundial.
1: Sí, senyor. És per això que el trobem, que Summertime de Mungo Jerry, el trobem inclòs en la majoria de llistes d'allò que s'anomena One Hit Wonders. Això sí, amb aquesta cançó ja en van tenir prou per vendre desenes de milions de còpies a tot el món.

0: I ara és el torn de The Loving Spoonful, un grup de folk rock nord-americà amb músics dels Estats Units i del Canadà, que van tenir un considerable èxit a mitjans dels anys 60, fins al punt que aquell any, el 1966, van ser el tercer grup musical en nombre de vendes darrere de The Beatles i també de The Rolling Stones.
1: Doncs carai, això d'estar el tercer en el podi després d'aquests
0: dos
1: monstres,
0: té molta mèrit, eh?
1: Déu-n'hi-do. La seva carrera, la carrera de Loving Spoonful en aquella època, va ser relativament curta. Van anar del 1964 al 68 amb diversos temes entre els top 10 i situant-se amb aquest Summer in the City en el primer lloc del Billboard durant 3 setmanes.

0: Aquí tenim un retrat de l'estiu completament a l'inversa. Són Bananarama interpretant el tema Cruel Summer.
1: A la lletra d'aquesta cançó, la cantant explica els seus sentiments al trobar-se sola, al mig de la ciutat, una ciutat plena de forasters, però amb els amics i la parella lluny.
0: I, evidentment, és per això que qualifiquen l'estiu com a cruel.
1: Exacte, Cruel Summer. Acabarem aquest primer capítol de la temporada amb un altre tema. Un altre tema que també parla de l'estiu, fent referència a un dels efectes que tenen els estius, aquell amor de l'estiu.
0: Amor d'estiu, sí. Sí, hem escollit aquesta cançó com a final de l'espai d'avui perquè amb ella volem fer un homenatge a una figura del country que ens ha deixat recentment.
1: Sí.
0: Parlem de Dolly Parton. Sí.

0: Sweet Summer Loving és una d'entre les més de 3.000 cançons que Dolly Parton va compondre al llarg de la seva vida.
1: Diuen que Dolly Parton, qualsevol cosa que passava durant el dia, que correcte, parlava amb una amiga o es trobava algú, ja en feia,
0: ja
1: en
0: feia
1: una cançó.
0: Sí, sí. I com a resultat d'això en van sortir algunes que eren excel·lents, extraordinàries.
1: Sí, molt bé,
0: i l'hem escollit, sí, aquesta cançó, perquè sembla ser l'única, fixa't, que parla de l'estiu, encara que sigui d'una forma indirecta, perquè parla de l'amor de l'estiu.
1: Sí.
0: Doncs és l'única.
1: Doncs mira, al preparar-ne la reserva, ens n'hem adonat que tant la vida com l'obra de Dolly Parton donen per dedicar-hi, com a mínim, un capítol de les històries de la música.
0: Doncs tens raó.
1: Què et sembla?
0: La informació que tenim al voltant d'ella és molt interessant, però això haurà de ser d'aquí unes setmanes, Javier, perquè reprenent el costum de temporades anteriors, entre un tema i un altre, dedicarem un parell de capítols de les històries de la música a recordar els èxits d'un determinat any.
1: Ah, sí, és veritat. És allò que fèiem de comparar els èxits del Billboard nord-americà i els 40 principals espanyols, no?
0: Correcte, sí, senyor.
1: Ah.
0: I mira, l'última comparativa que vam fer va ser la de l'any 1973. Així que ara toca repassar l'any 1974.
1: Molt bé, però com deies, això no serà ja la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Això serà la setmana
0: que ve.
1: Aquests,
0: i de la Dolly Parton ja en parlarem.
1: Exacte. Doncs mentrestant, amics, us deixem amb la Dolly Parton i cuideu-vos tots,
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Així sona la nova cançó del Sutherland, l'última. Després del Tot-Tot-Turó, que ha estat tot un èxit en aquest estiu del 2026, aquesta s'ha publicat aquest passat dimarts, aquest 15 de setembre. La nova del Sutherland, amb aquesta melodia que començarà a enganxar-se, si és que no ho ha fet ja, eh? Doncs vinga, hem arribat a les 12 del migdia, 2 minuts. En directe, des de Calafell Ràdio, des del 107.9 de la FM, també des de la nostra emissió online. Ja us hem anunciat que dijous vinent, a partir de les 12 del migdia, estrenem la versió pel magazín de La Màquina del Temps, l'espai que l'Albert Gómez engega aquí a Calafell Ràdio tots els divendres amb un nou programa de 60 minuts de 8 a 9. I tindrà la seva versió pel magazín. Però anava a dir jo, què fem avui que encara no comença l'Albert amb el seu espai aquí al magazín? Doncs mira, he pensat que la setmana vinent, el dia 25, el projecte musical de la Sònia i del David Chueca, la Sònia Linares i el David Chueca, el nou projecte es diu The Midnight Music Band. I justament el dia 25, d'aquí una setmaneta, estrenaran la primera de les cançons, l'avançament del primer treball d'aquest projecte de la Sònia i del David. I justament, The Midnight Music Band van estar aquest estiu, aquí a la ràdio, dintre del magazín d'estiu, l'Obert per Vacances, parlant-nos d'aquest projecte musical i del que suposaria. I hem decidit, mira, he pensat, mira, el que farem és recuperar aquesta entrevista que fèiem aquest estiu, aquest mes de juliol. Justament va ser el dia 8 de juliol que The Midnight Music Band van passar pels estudis de Calafell Ràdio. Per la qual cosa, recuperem ara aquesta entrevista de l'Obert per Vacances. I a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio tots els dimecres, aquí a la sintonia del 107.9 de la FM, tenim l'espai dels músics de la comarca. Avui volem parlar d'un nou projecte musical. Part d'ell ja els coneixeu, són la Sònia Linares, el David Chueca, que avui ens venen a parlar, a presentar doncs un nou projecte musical aquí a la comarca del Baix Penedès. També ens acompanya el Marc Borràs i el Juanan Campos. Molt bon dia a tots quatre i benvinguts.
1: Hello.
0: A Calafell.
2: Hola.
1: Hola.
2: Hola.
3: Gràcies.
2: Hello, Ferran.
0: Què tal? Com esteu? Quant temps, Sònia, David?
2: Súper contents i de venir multiplicados. Venimos multiplicados.
0: Sí. Avui ens veniu a parlar, a presentar el projecte Sònia Linares i Midnight Trio.
2: Yes.
0: Perquè quan parlem de Sònia Linares i del David Chueca és que és parlar de molts projectes musicals. Molts. El nom de Sònia Linares també.

0: Bé, el projecte en solitari del David Sueca. Mm. Tenim el Jassul. Tenim, què? Que jo ja he perdut ja la...
1: No, no, ara de moment Jassul, que està seguint...
0: I Edco, no?
1: També Edco està dormint.
0: Està dormint.
1: Sí, sí, tenim, se'm allò, va anar a dormir perquè hi havia mucho
0: jardín. Hibernant.
1: Hibernant, sí, sí.
0: Clar,
1: sí.
0: És que són molts projectes que hem anat al llarg dels 8 anys que jo porto aquí a la casa, hem anat presentant, hem anat parlant, i ara entre mans, doncs això, Sonia Linares i Midnight Trio. Uh-huh. Expliqueu-nos en què consisteix i com va sorgir aquest projecte.
1: Bueno, empiezo yo porque luego quiero que expliquen también los companys.
0: Sí.
1: Pues mira, sorgeix de que tengo unas canciones de hace yo escrita moltes cançons de sempre, lo que pasa es que no trobava el coratge o la, el valor artístic com para decir, vale, aquest treball que estic fent, que és més sensible, més poètic, un poco más íntimo, no me veia jo.
0: Hmm. No tenien cabuda en els altres projectes?
1: Sí. Sí. Sí, però y eso ya bien, perfecto, me encanta. Pero había otra Sonia en oculto, ahí como la sombra, ¿saps?
0: Yeah.
1: En la sombra. I anar-li donant una miqueta de llum, vol dir donar-li una mica de treball. Mm. I amb aquest treball, pues, buscar una miqueta tenir uns companys adequats que entenguessin esa dimensió un poco más, no sé com le diríais, una dimensió un poco más sensible, un poco más de tal. I llavors pues, vam dir, venga, va, pues vamos a hacer un disco amb totes aquestes cançons que està produint el David. Ho vam anar a gravar a la Casa Morada, bueno, ho està gravant 3 dies, amb els companys, que també hi havia el Lluís Sieira a la bateria i el Marc Capardona al piano. I bueno, després van anar sorgint, hòstia, per què no seguim fent coses? Perquè, clar, pues, per tocar nosaltres en acústic més petitet, però ja obrir una miqueta la cèl·lula. I llavors pues, hem començat a fer pues, cosetes i assajar una miqueta tots els temes de manera més acústica, també. I guai, una oportunitat per pues, també jo per tocar la guitarra i, bueno, pues, sentint els...
0: A veure, és molta informació en molt curt temps i anem per pans, perquè això cal doncs, anar punt per punt. Clar, hi ha un nou projecte, noves cançons, podríem parlar d'una Sònia, una evolució de la Sònia Linares.
1: Possiblement.
0: Cap a un avançant que fins ara no havia treballat, no? Mm. Sempre amb l'inseparable David Sueca, amb el David, doncs també en aquest projecte. Mm. Llavors dieu, aquí fa falta incorporar, doncs, a un equip, a un altre equip.
1: Sí. Sí.
0: Llavors és quan apareix el Marc, el Juanan,
1: sí,
0: i algú més o no?
1: Sí, el Lluís Sieiro, que era sí, a la bateria, i val, el Marc Capardón, que també és un pianista.
0: Aneu a l'estudi de gravació, a la Casa Morada, i la graveu, el projecte?
1: I gravem els 10 temes allà.
0: 10 sí, temes allà. D'un disc que encara no ha vist la llum?
1: El novembre estem treballant en ell, tots els arranjaments i tot, i gravacions extres.
0: Val, però ara hi ha la postproducció i tota aquesta exacte, història, no? Ja tot preparat per publicar-lo, perquè vegi la llum el mes de novembre.
1: Sí.
0: I tot això ho encabiu amb un projecte que es diu, doncs això, Sonia Linares i Midnight Trio.
1: Sí,
2: el Midnight Trio és el format d'ara mateix.
0: El que sou aquí a la ràdio.
2: El que fem aquí a la ràdio.
0: Vale.
2: Quan és la banda sencera és de Midnight Music Band.
0: Ah, vale. Aleshores, aquí agafa aquí un altre format, ja, això,
1: sí,
0: eh? Clar, això hem d'anar pas per pas, perquè si no jo em perdo, també. Sí, és molta informació.
2: Sí, al final és com això de les nines russes, saps?
0: Sí, sí, que
3: van... Matrioshka.
0: I primer sembla una cosa molt gran, després apareixen 40.000 i de més petitones, no?
2: El projecte gran és de Midnight Music Band, on estem tots els músics que hem gravat i potser alguns col·laboradors, i el Midnight Trio és ara mateix el que hem començat a treballar una
0: el
2: mica més en directe.
0: El que porteu també en el directe.
2: Vale.
0: Però el disc, amb quin nom sortirà?
2: Amb Midnight Music Band.
0: Ah, està molt bé.
2: Sí, sí, vale, sí. Perquè és tot el...
3: Engloba tot l'equip.
2: Engloba tot l'equip.
3: Sí, sí, sí. I les col·laboracions.
0: Correcte. Hem de dir que aquí sou de la comarca... Bueno, tenim aquí un del Garraf de Sitges.
4: Sí, jo fa poc que estic al Garraf.
0: El
4: soc
0: Marc,
4: de Barcelona de tota la vida, però sí, del Prepirineu, i fa un parell de mesos que estic aterrat.
0: Mm, però tenim un calafellenc, que és el Juanan.
5: Sí, senyor.
0: Que he incorporat, malgrat que vosaltres també teniu vinculació amb Segur de Calafell,
1: claro,
0: i aquí amb Llorenç, sí, i amb el Penedès. Vull dir que aquest és un espai dels músics de la comarca, malgrat que tenim aquí un Garraf infiltrat, però bueno, l'acceptem i l'estimarem igual.
4: Parlo poc, parlo.
0: No, no, tranquil, home, l'estimarem. Us estimarem per igual.
3: Pots quedar.
0: Si
3: es
0: vegaria
3: Penedès,
0: entres bé. D'acord. Exacte. Això de la vegaria Penedès està tot inclòs. Això és un altre format. Llavors, tenim aquest disc que es publicarà el novembre i que portarà per títol, què?
2: Això és...
1: The Riddle Tales of Moon Knights. Los cuentos y acertijos de las noches de luna.
0: Mare meva, que ho hem fet llarg, això, eh?
1: Ferran, avui estàs escueto? Pues yo estoy larga, fíjate.
0: I aquí què? Quin és el gènere que definiria una miqueta el projecte i que estava fins ara ocult en la Sònia Linares i que veure la llum al novembre? Bueno, i tot l'equip, clar.
1: És un projecte més de dona, autora, poeta. En realitat, y pero tiene como influencias del soul, del reggae, de la música folk, de l'americana, dels calipsos de les noches, de luna llena, Tarantino, por ahí, un coyote.
0: Però aquí ja n'hi havia una miqueta, en altres projectes, una miqueta d'aquesta vessant teva, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, un poco misteriosa.
0: Sí, sí, però sí, que ha anat creixent, no?
1: Sí, ara el misteri és més contado, són històries, són com més, como más un poquito surrealismo mágico, és el que va buscar una miqueta aquest punt, de leyenda, un poquito de coses potser emocionals que no expliquem, sinó és en metàfora. Entonces, a mi la metàfora me gusta mucho. Y es una manera de poderla incorporar completament. Porque como soy yo, pues mi nombre, pues soy yo.
0: Explica'm-nos una miqueta la feina de cada un al darrere del projecte. Qui ha escrit les cançons, Sònia? Entenc que surt del teu cap, de la teva creació, no?
1: Les lletres, o sigui, el que és la part més bàsica, la composició de lletra i d'harmonia i tot això, pues, l'he fet jo. Però després, claro, esto es como las nenetes russes que tu deies, no?
3: Sí, matriusques.
1: Sí, esto es un petit coseta que després es multiplica a mesura que els companys entreguen també la seva part sensible i poden connectar amb aquest flux, aquesta corrent que et demana aquesta sensibilitat i empatia. Llavors, pues el Marc s'encarrega...
0: Tu presentes la proposta inicial i després passa pels filtres dels companys,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el director artístic ha sigut el David, sí, a més del productor.
0: Clar, és la funció que normalment ja sempre ha desenvolupat, sí, eh? Sí, sí. Vull dir...
1: Però després també entra en joc també la sensibilitat de cadascú, de cada músic, sí, artista. Pues en aquest cas el Marc ha posat les percussions, les... Bueno, explica't un poquito.
4: Cacharritos i ruiditos.
0: Això diu que parla poc, però deixem-lo parlar.
4: No, i el que volia dir, que ha estat molt guai, és que en tot el procés de gravació la Sònia ens ha com introduït molt, no?, en el sentiment que amb ella li generava el tema que anéssim a gravar, compartia tot allò i a través d'un brainstorming una mica doncs cadascú dels músics.
3: Ens feia una guia, una introducció a cada vegada que anàvem a gravar un tema. Teníem una xerrada, tots junts, tots els músics que anàvem a gravar, i llavors ens explicava la direcció o la intenció d'aquell tema. No?
4: Això llavors, que permet molt és això, no? El fet de connectar molt amb el sentiment que la Sònia...
3: Clar, llavors tu t'expresses de la manera... Ella et fa de guia. Però ho deixa molt obert tot.
0: Clar. Es deia el Marc, és el que s'encarrega de la percussió, en el teu cas, Juanan...
3: El baix.
0: El baix.
3: Baix elèctric. I molt el meu rotllo, també, saps? Sempre guiat.
0: És a dir, que us han deixat, doncs, això, aquesta llibertat, sí, no?, per reportar, doncs, la vostra visió, la vostra aportació a cada cançó.
3: Exacte.
0: Eh?
3: I, bueno, ho comentàvem sempre abans de començar i després acabar el tema també, no?, tots junts i dient, hòstia, doncs mira, això m'ha agradat, això no m'ha agradat, tornem-ho a fer, no tornem-ho a fer, però molt a gust. Una de les gravacions més tranquil·les i harmonioses que...
4: Molt fàcil.
3: Molt fàcil. Sí. Molt fàcil.
2: Que això és molt important, eh? El que la gent que hi som, que intentem, que el meu rol com a productor és portar a una visió final al tema i guiar una mica amb la sonoritat, els arranjaments... com ho toquem, la sensació de com ho toquem o el mode de tocar-ho, però l'aportació musical de cada músic per mi és independent, perquè jo, per exemple, jo no sóc baixista, o sigui, el que podrà aportar més en el sentit del baix o les percussions és cada músic, no? Aleshores, jo aquí sí que m'agrada molt sempre deixar llibertat tot el músic i parlar una mica de, sí, d'anar cap aquí, però...
3: Tenir la guia aquesta sempre és... És el que va dient, sí, no?
2: Al final l'àlbum és de tots, sí, no és de dues persones,
0: sí, sí,
2: que
0: sí, clar, però han de quadrar, no?, les propostes, no? Perquè tot això ha de lligar i el resultat final ha de quadrar i que tingui una sonoritat que agradi tots,
2: també,
0: no?
2: Per mi una cosa inclús més important d'allò és la persona que tocarà. Nosaltres hem contactat amb els músics perquè ja sabem el tipus de persona que eren i com ens relacionaríem i que sortiria alguna cosa màgica d'allà.
0: Perquè, clar, entenc que abans del projecte us coneixíeu ja, però
2: sí,
0: i quan la Sònia i el David volíeu donar-li forma, doncs vau pensar en ells o com va anar el procés?
1: No, jo diria que és com una llamada instintiva.
0: Sí, ja.
1: totalmente confies que tu instinto te está hablando per aquest cert projecte, saps? Volíem comptar amb el Juanan perquè en teníem alguna cosa del Juanan, o sigui, quan parlàvem. En teníem alguna cosa, i llavors quan això et transmuta a tu, dius, vale, esta és, la, és un risc, perquè tu no saps, et coneixes d'haver-te vist, ah, és que, ja, ja, ja.
3: Sí, de coincidir, hi ha bolos i coses d'aquestes, però personalment, com la relació que tenim ara després d'haver començat a gravar el disco, i treballar amb les cançons, i a fer assajos, i a fer el primer directe amb el Midnight Trio, per exemple, i que va ser una tarda màgica, també.
1: La penya bètica.
3: Sí, i bueno, ara tenim una relació molt, molt, molt, molt diferent, tots. Bueno. Molt diferent.
0: D'aquell projecte inicial fins al resultat, que ara encara no ha agafat, o encara no està llest del tot, esteu treballant, te l'imaginaves així, Sònia?
1: Jo, és que, mira, han dit una paraula molt important per mi, que és la llibertat. És que jo no la tengo... O sigui, mi mapa és otro. Mi mapa tiene que... O sea, hi ha floretes i hi ha lucecitas. I jo sé la música, ho escolto, ja sé que estoy correcta, que vamos bien, i lo que sea, pues ja anirà sorgint. I també és una mica la màgia del moment, de que deixes que creixi, els altres creixin, i la planta sigui un bosque. Llavors també amb el Marc, no? O sea, sí, Marc, fes alguna cosa, però i dius, hòstia, no me voy a perder al Marc en esta ecuación, perquè l'empatia, perquè és que hi ha un conjunt de coses que fan que la teva musicalitat se abra a lo que tiene que abrirse, que és a la sensibilitat i a contar algo, i que aquesta llibertat ens porti a lo misterioso que és l'àlbum, però també una mica descobrir-nos cadascú dintre d'aquest jardí.
0: La Sònia sempre tan metafòrica, eh? No ha canviat gens amb aquest temps que no havíem coincidit, Sònia. Dèieu 10 cançons, no?, que tindrà aquest àlbum. Vas crear més de 10 cançons i algunes s'han quedat pel camí, perquè això acostuma a passar, no?
1: Sí.
0: Tinc 20 cançons, 30 o un grapat més, però sempre en el projecte doncs anem descartant aquesta millor, aquesta no tant, i no?
1: Teníem moltes demos i vam fer una triba de... que té una tipus, o sigui, entre cada àlbum hi ha diverses cosetes, diversos estils fusionant-se i trobant-se i tal. Hi havia un àlbum comú que tu saps les cançons, dius, ah, aquesta sí, però aquesta potser per una altra cosa, perquè i llavors intentar que sigui més o menys una homogeneïtat, no? Un menú artesanal.
0: Ja sabeu que això de la ràdio passa el temps volant, i a més volem que ens interpreteu una d'aquestes cançons del projecte, ara d'aquí abans d'acabar l'entrevista, però, i ara se m'ha anat el cap el sant al cel i no sé què anava a preguntar, però a veure, sí, ara sí. Clar, això s'ha de materialitzar no només amb un disc, sinó també posar-lo dalt d'un escenari.
1: Clar.
0: Ens dèieu, va haver-hi doncs, aquest concert o aquesta... ara fa uns dies, que és el que ens deia el Juanan, no? Sí. I que fins on us portarà això?
1: No, ara estem oberts a assajar tots els temes, estarem gravant una coseta a l'última cinta, que és un projecte de Marley Records que serà en viu també, i llavors pues, oberts a tocar diferents espais on respectin i potser busquin aquesta part més femenina, tant amb els nois com amb la música i amb les noies. Vull dir que hi hagi aquesta sensibilitat d'autor i posar una mica en relleu. Llavors estem oberts a que programadors, programadores, xiringuitos, llocs d'espais sensibles on hi hagin velites a lo mejor o flores, seria ideal.
0: Clar, ara estem a l'estiu, que és el moment de més bolos, no? I de més actuacions. És quan més treballeu, entenc, els artistes, o almenys que esteu més visibles, no?
1: Sí, potser aquesta part més contemporània i més de part d'autor, hi ha molta gent aquí a la zona també del Garraf i el Penedès, que tenim aquesta sensibilitat i potser necessitem llocs...
3: Uns espais més adients.
1: Sí, més contemporanis, que busquin un altre tipus de sensibilitat que no sigui la de la-la-la-la-la, que també ho fem, també sabem, i també ho fem i treballem fent això, però potser busquem una
0: ara
1: miqueta
0: la realitat cap aquí,
1: Algo més...
0: Alguna cosa programada per ara en pròximes setmanes?
1: Bueno, ara la setmana que ve gravarem això de l'última cinta, Marley Records, que és com un Tiny Desk, farem 4 o 5 temes, i ara de moment pues, estem oberts, no sé què més, coses, perquè, sortirà Wood to Fire, que és la cançó que us tocarem ara en breu.
0: Sí, ara és la que hem de començar ja...
1: I aquesta serà el disc,
0: el
1: single, el senzill.
0: El títol quin és? Que quedi clar.
1: Wood to Fire, el single, que vol dir como madera al fuego, que arde. It burns.
0: Val. És que el teu anglès és perfecte i el meu... Clar, a mi el listening no el tinc molt afinat. Doncs agraït-vos que hagueu vingut aquí a la ràdio, que la Calafell Ràdio, aquest magazín d'estiu. Així hem quedat que Midnight Big... Com era?
2: Midnight Music Band.
0: Ai, perdoneu, eh? Ara sí, sí. Ho vaig apuntar i estudiar-m'ho. Ja. Doncs agrair al Marc Borràs a la percussió, al Juan Encampos en el baix, al David Xueca amb moltes tasques de la producció i la Sonia Linares una miqueta, doncs això, la part visible, la veu, però també qui ha escrit aquestes cançons, que res, al novembre ja seran una realitat. Quan surti el disc, heu de venir aquí, eh?
1: Oh, yeah.
0: Vull dir, això és una prèvia, eh? Sí. Perquè feia temps que no parlàvem. Doncs vinga, per la cançó.
1: Vamos ahí.
4: Som-hi.
1: Un aplauso, Ferran. Gràcies, Calafell Ràdio.
4: Som-hi.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa del 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Dos minuts i mig i arribem al punt de 2:15 del migdia. Estem en directe a Calafell Ràdio.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: I ja sabeu que quan ens acostem al punt de 2:15 a cada hora, aquí durant el Calafell Matí, de 9 a 1, el que fem és conèixer l'actualitat del dia en titulars. Notícies de proximitat que a partir de 2:15 del migdia, d'aquí una horeta, la Roser Ribas ens ampliarà aquestes notícies que ara escoltarem de la seva veu en titulars. Roser, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la plana general, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la plana general, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Des del The Romantic, l'últim treball del gran geni Bruno Mars. Acabes d'escoltar una de les cançons incloses, és aquesta, On My Soul. Ha tornat romàntic, però també amb cançons ballables. I que ens encanta també compartir-les, escoltar-les aquí en la nostra selecció musical cada dia a les 4 hores de programa. Doncs vinga, 12:33 minuts, en un moment agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Abans, més cançons, arriba Forever Young.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Sí, el clàssic dels 80 d'Alphaville, amb la versió que ha fet recentment David Guetta i la Ava Max. Forever Young, vinga, joves per sempre.

0: Mira que encara estan buscant la fórmula de l'eterna joventut. Tan desitjada per tantes i tantes persones, però, mentre això no arriba, que jo no crec que sigui possible, ens agrada escoltar recuperar aquest Forever Young.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, estem en el tram final d'aquest programa que engegàvem a les 9 del matí i que us hem acompanyat al llarg de 4 hores, que cada dia són moltes coses que us expliquem des dels nostres continguts aquí a l'antena del 107.9 de la FM. I entre aquests continguts sempre tenim l'agenda cultural que arriba en el tram final del programa amb les activitats que s'han programat per aquesta setmana al municipi de Calafell. I molta atenció, perquè avui dijous es fa oficialment la inauguració d'aquesta exposició que es pot veure des del passat dilluns, dia 14, i que es podrà veure fins al dia 26 de setembre a la Biblioteca Ventura Gassol. L'exposició porta per nom del Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició que avui, com dèiem, és la inauguració oficial. Una exposició comissariada per Ramon Arnabat, la Berta Llorenç, l'Àngels Parés, la Maria Penya o la Maria Teresa Sadurní. Sobre els deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i també el Garraf. La inauguració serà aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Ventura Gassol, al carrer Marquès de Samà número 8 del poble de Calafell, del nucli del poble. Doncs no us la perdeu, la presentació aquesta tarda, i fins al dia 26, es pot veure a la biblioteca. I aquest dissabte serà dia 19, i a partir de 6:45 de la tarda, el recital poètic musical amb Isabel Llanos es farà en els jardins del Museu Casa Barral a partir de 6:45 de la tarda. La poeta, dramaturga, la performer i l'artista visual Isabel Llanos també oferirà i vendrà i signarà exemplars del seu llibre Todo queda al otro lado. A més, es comptarà amb l'acompanyament musical a càrrec de Tomoyuki, artista convidat, Tomoyuki, eh? Entrada lliure fins a omplir l'aforament. Recordeu, aquest dissabte per la tarda, 6:45, a les 18:30, en els jardins del Museu Casa Barral, aquest recital poètic musical amb Isabel Llanos. I aquest diumenge, a les 12 del migdia, aquest 20 de setembre, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, es farà la 21a roda d'esbars veterans, amb convidats l'esbar Egarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Juventus de l'esbar Maragall de Sant Andreu del Palomar i l'esbar d'Ensaïda de Calafell, els anfitrions. Doncs una cita ja tradicional, obligada de forma anual, aquesta roda d'esbars veterans, que arriba a la seva 21a edició. Diumenge, 12 del migdia. Activitat gratuïta a la plaça de Cal Cubano. I acabarem l'agenda amb Los Hijos Adolescentes, que arriba al Teatre Joan Colet de Calafell aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda per 16 euros l'entrada, amb l'humorista Andrés Torres. La venda d'entrades, ja dèiem, 16 euros l'enllaç per poder accedir aquestes entrades, a comprar-les, si entreu al web municipal calafell.cat, a la seva agenda, en aquest esdeveniment, cliqueu, Los Hijos Adolescentes, trobareu l'enllaç per poder comprar la vostra entrada d'aquest diumenge.

0: Doncs aquestes són les activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Cada dia us ho expliquem des del nostre, la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: I és que la música té el poder que, si estàs tenint un mal dia, que el dia està xof com aquest dia gris, doncs la música te l'arregla, té aquest poder de capgirar-lo, eh? Com és el cas d'aquesta cançó que a mi m'encanta, que va caure en les meves mans i vaig dir, això és un imprescindible, com m'agrada aquesta cançó, d'un gran desconegut, DJ Night Affair. One More Chance, la cançó que acabes d'escoltar. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Doncs vinga, només 12 minuts i arribem al punt de la una del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 17 de setembre de 2026. Engegàvem a les 9 del matí i com el que no vol la cosa se'ns ha passat al matí volant. 12 per la una.

Salutacions del Ferran Boque, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà a les 9 i tornem. I marxem, ens apropem a la una amb això que ha estat un dels èxits ballats i escoltats aquest estiu i continua donant guerra. Amb aquest Jamaica, bam, bam, marxem. Fins demà. Gràcies a tots per estar a l'altre costat. Adeu.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: ara te la donaré.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 17 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i la velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats, interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui dijous a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la plana general, SOS, socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la plana general, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Com dèiem al començar, amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i velocitat a tot el municipi. Hem ampliat aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Parlem del nou programa de lector de matrícules. Escoltem el regidor.
2: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta a Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
3: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
2: I llavors t'avisen, escolta'm, què ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícula es va molt bé per el que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto o el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
0: Per una banda, aquest lector de matrícules, i per l'altra, les noves càmeres a motiu de les queixes dels veïns. Escoltem el regidor.
2: Hem tingut moltes queixes dels excessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde per la ràdio, en un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen de que per la seva, pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit de que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, en ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè a més estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
0: Aquest tipus de radar és molt més efectiu, segons explica Marc Caselles. I a més, diu que l'Ajuntament no està per sancionar, sinó per prevenir i perquè la gent doncs, respecti les normes de circulació.
2: El tram potser correcte. Tens 45 segons per passar, si sí. passes a 40,
3: clar.
2: És igual que, que miris el radar o no, o sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit
3: sí, clar.
2: perquè la gent no corri.
3: Per evitar
2: perquè...
3: situacions perilloses que correcte. Puguin o sigui, afectar a la ciutadania.
2: Van ficar el radar mòbil aquí a mossèn Jaume Soler, que té que anar, crec que a 30 o a 40, i em vam caçar una a 95.
3: Déu-n'hi-do.
2: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el caçen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I més notícies del nostre municipi. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
4: Tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Valldemar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors doncs, ja ha començat la gent doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats doncs, que sempre hi ha més... Bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent...
3: Hi ha més demanda.
4: I sempre doncs, intentem doncs, fer una mica doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se. I res, aquestes inscripcions... I ja, doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs ja aquesta setmana doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i doncs ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs que ja tenim aquests centres cívics doncs amb aquests nous cursos que la gent ja tenim, bueno, ja té moltes ganes, no?, de començar, d'engegar.
0: Al centre cívic Montse Civit, al Port de Segur, hi haurà activitats com el Niu, un espai de joc i relació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El taller Benestar i Moviment, amb dansa, estiraments, respiració i tècniques de relaxació, i diferents propostes dirigides a persones grans, com Activament, Diver Gran, i els tallers d'estimulació cognitiva. Per la seva banda, el centre cívic Cinema Iris aposta especialment per les activitats culturals i creatives. Entre les propostes hi trobem conversa en català, creativitat i dansa conscient, l'àlbum de la mirada, una activitat d'observació i creació artística i una nova edició de l'aula de cinema de l'Iris, que oferirà sessions amb visionat i anàlisi de pel·lícules. També es mantindrà el Calafell Small Talk, un espai d'intercanvi i conversa en anglès per a persones amb un nivell intermedi o avançat. La guia també recull una extensa programació a càrrec de les entitats locals, amb activitats com pintura, dibuix, manualitats, dansa, breaking, ioga, country, teatre, sardanes, fotografia, escultura i diferents disciplines de dansa per a infants i joves. Finalment, el Centre Cívic Can Perotet, a Vall de Mar, oferirà activitats familiars de tarda amb tallers, manualitats, jocs i propostes obertes a totes les edats. El programa també incorpora les activitats de les entitats de la zona, amb les tardes d'esbarjo, els punts d'atenció veïnal, flamenc i activitats familiars. Seguim escoltant a la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
4: Aquesta guia d'activitats està... Bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada doncs, pels tres centres cívics on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic i també, doncs, sobretot, recalcar totes les entitats, associacions de veïns, doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos.
0: Els tres centres cívics, com hem dit, són el Cinema Iris, el carrer Vilamar 21, el Montse Civit, l'edifici G del Port de Segur i el Can Perotet, al carrer Molina 5-7 a Vall de Mar. Per a informació general, l'Ajuntament posa a disposició el telèfon 977-699-009 i el correu espaiscivics@calafell.cat. Així mateix poden trobar la guia completa al web de l'Ajuntament, a calafell.cat. Les inscripcions per a diverses activitats es poden fer en línia a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà, tot i que moltes propostes són d'accés lliure i no requereixen inscripció.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Obrim la plana comarcal. El Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. En roda de premsa, l'alcalde Kenneth Martínez ho ha anunciat, marcant el seu rècord municipal aquest mes de juliol amb un 56%. Ha fet balanç de la implementació del nou servei de recollida selectiva de residus al llarg d'aquest 2026. Les dades mostren com s'ha incrementat el percentatge de recollida selectiva i s'ha reduït la fracció resta, cosa que ha permès reduir la despesa d'eliminació en 362.000 euros respecte a l'any 2025. En paraules de l'alcalde, gràcies a aquest increment del reciclatge podrem estabilitzar la taxa d'escombraries, bonificar la taxa a les persones que reciclen i solucionar els problemes d'acumulacions i neteja de l'entorn dels contenidors. El servei de recollida selectiva es va començar a implementar el 2 de desembre de 2025 i s'ha anat desplegant per tot el municipi fins a arribar en aquests moments a cobrir el 78% dels habitatges. Després de 8 mesos d'implementació, el 81% dels habitatges de les zones amb el nou servei han recollit el material per reciclar, cubells i targetes. No obstant això, els percentatges d'entrega varien entre zones amb un 98% i altres amb un 71%. Aquestes diferències condicionen la qualitat del servei a cada zona i és un dels aspectes a resoldre. Les dades de recollida selectiva han marcat el màxim històric el mes de juliol amb un 56%, segons informa el consistori, 24 punts més que l'any 2025. L'aportació a la millora de la recollida selectiva depèn del model de recollida. Els contenidors oberts recullen només un 22% de selectiva, mentre els contenidors intel·ligents i el porta a porta recullen el 69% i 75%, respectivament. La reducció de la fracció resta ha significat una reducció de la factura d'eliminació de 362.000 euros menys respecte als mateixos mesos de l'any 2025, segons diu l'alcalde. Aquesta reducció dels costos era un dels objectius del servei de recollida selectiva, ja que permet mantenir la taxa d'escombraries estable.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: A la plana comarcal seguim al municipi del Vendrell. El regidor de Seguretat Ciutadana del Vendrell, Cristian Soriano, ha anunciat aquesta setmana l'inici d'un procés selectiu per a 8 places d'agents de la policia local. El procés començarà a partir d'aquest mes d'octubre i suposarà un nou concurs de places d'agents 4 anys després. L'objectiu és clar, diu, ampliar i professionalitzar la plantilla de la policia local per augmentar la presència policial als carrers i barris del Vendrell. Aquest anunci és fruit de l'acord amb el sindicat UGT, que havia reivindicat aquesta mesura com una de les més importants del mandat per a seguir apostant per un model basat en la reducció de l'itineratge i l'augment de professionalitat de la plantilla. Aquestes noves places d'agents seran un pas més en una aposta clara per renovar i professionalitzar la plantilla, insisteixen. El regidor ha dit que després de treure places de caporals i sergents després de 15 anys sense fer-ho, ara traurem 8 places d'agent per a seguir augmentant l'aposta per la seguretat al Vendrell. Amb aquest procés d'itineratge de la policia local del Vendrell serà inferior al 5%, molt per sota dels objectius que marca l'Estat, diu el consistori. El regidor ha destacat que aquesta és la primera d'un seguit de mesures que s'anunciarà properament per reestructurar l'organització del cos amb el clar objectiu d'augmentar significativament la presència d'agents de la policia local als carrers i barris del Vendrell.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I seguim a la plana comarcal, perquè les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. Seran les escoles La Parellada de Santa Oliva i La Muntanyeta de Bellvei, que han anunciat una prova pilot per tal d'evitar el malbaratament alimentari. El servei de menjador dels dos centres educatius cada dia congelarà el menjar sobrant en carmanyoles i els serveis socials de l'Ajuntament respectius el repartiran entre famílies vulnerables de cada municipi. A Santa Oliva, uns 165 infants fan l'àpat del migdia al menjador escolar, mentre que al Bellvei són uns 110. Les famílies beneficiàries seran entre una quinzena i una trentena en cadascun dels pobles. Des de Set i Tria, l'empresa que gestiona el servei de menjador al Baix Penedès, han assegurat que en alguns centres es llencen cada dia entre 10 i 20 quilos de menjar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim ja la plana general. La plataforma SOS Socorristes i UGT s'han concentrat aquest passat dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei que reguli el servei de salvament i socorrisme a totes les platges catalanes. La portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Clara Roca, ha denunciat que la normativa vigent data de 1972 i està obsoleta. El sector espera que la nova normativa es pugui aprovar durant el primer trimestre del 2027. Roca també exigit que el servei sigui obligatori, que la temporada s'ampliï a Setmana Santa fins al 15 d'octubre i que es millorin les infraestructures i els mitjans de vigilància. La plataforma també ha reclamat que es compleixi el conveni sectorial vigent que molts ajuntaments no respecten. Escoltem tot seguit a la portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Clara Roca.
5: Bueno, ens estem manifestant perquè no tenim cap llei que ens reguli. La llei que hi ha actualment és del 1972 i està obsoleta. I simplement demanem això, una llei amb uns mínims de condicions laborals per tal de garantir la seguretat a tota la ciutadania.
0: La portaveu Clara Roca explica que diversos ajuntaments no compleixen el conveni sectorial assolit el 2023 perquè no hi ha una llei que n'obligui el compliment.
5: També tenim un conveni sectorial que es va aconseguir el 2023 i es va començar a aplicar el 2024, que no s'havia aconseguit mai i és el primer de Catalunya. Però igualment aquest conveni no, hi ha molts ajuntaments que no el respecten perquè és això, no hi ha una llei que obligui la el compliment del conveni.
0: La portaveu ha explicat que la plataforma ja s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris que els han traslladat el seu suport, tot i que de moment no s'ha concretat cap acord. Paral·lelament, Roca ha anunciat que els socorristes estan participant en una taula de treball en protecció civil que no s'havia creat anteriorment i ja han celebrat 3 reunions. De cara a la temporada vinent, el també portaveu de SOS Socorristes, Nacho Ibáñez, ha situat com a principal objectiu que el govern aprovi una llei per al sector durant el primer trimestre del 2027. Ibáñez ha recordat que la plataforma es mobilitza des del 2018 i ha advertit que si l'any vinent no hi ha una nova regulació i no milloren les condicions del sector, preveuen incrementar les mobilitzacions al litoral català.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Continuem a la plana general, i és que Educo alerta que un de cada 4 alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. L'assetjament escolar és un fenomen molt present en els entorns educatius i no sol passar desapercebut. Guiomar Tudó, subdirectora general d'Educo, ha apuntat que hi ha força alumnes que són conscients del que passa al seu voltant perquè són observadors i poden tenir un paper crucial en la detecció precoç de casos s'informen dels incidents a través d'aplicacions com B-Resol. Per aquest motiu, ha considerat que és vital escoltar-los, entendre què passa cada dia i identificar situacions que sovint no es denuncien, especialment quan hi entren en joc la por o la vergonya. D'acord amb l'enquesta de BCN Resol, el 30,8% dels alumnes ha admès que no comunica els conflictes per por. Així mateix, el treball ha recollit que quan els afectats s'han sincerat, ho han fet amb les persones més properes. La família, amb un 43,8%, i els professors, amb un 41,1%, han estat els principals canals de comunicació. En aquest sentit, Educo també ha destacat la importància de la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar de l'alumnat als centres educatius. Segons l'ONG, aquesta figura té un paper clau en la creació de confiança, la identificació de situacions de risc i en garantir que cap infant es quedi sense suport. L'enquesta també ha recollit la importància de disposar d'espais segurs i canals a través dels quals demanar ajuda. En aquesta línia ha assegurat que l'anonimat ha aparegut com un factor destacat pels mateixos estudiants. Lluís Ribó, director general de BCN Resol, ha assegurat que més enllà dels casos més evidents d'assetjament, el treball ha posat de manifest situacions que els mateixos alumnes perceben en el seu entorn i que sovint acaben normalitzant-se en la vida quotidiana de les escoles. En aquest sentit, l'estudi ha mostrat que el 58,9% dels alumnes han informat de rumors a la seva classe, el 56,2% ha esmentat burles i el 21,7% ha informat d'episodis d'aïllament o exclusió. Aquestes dinàmiques s'han produït principalment al pati, amb un 62,1% de les respostes, i a l'aula, amb un 57,3%. Tot i que no sempre es qualifiquen d'assetjament escolar, són conflictes freqüents que afecten l'entorn escolar i que poden agraviar si no es detecten a temps, ha dit Ribó.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica. L'Ajuntament no ha decretat cap dia de dol per la mort del treballador. Amb tot, s'havia suspès l'acte de la celebració del pastís del Braç de Santa Tecla previst per a les 6 de la tarda a la plaça Corsini, organitzat per Mercats de Tarragona. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per esclarir els fets. Així doncs, els primers compradors van entrar ahir al Mercat de Tarragona a 9:15 en punt, després d'esperar-se uns minuts a l'entrada principal del recinte. Els paradistes van obrir amb normalitat aquest passat dimecres al matí, l'endemà que els evacuessin al voltant de les 8 del vespre després de trobar 2 operaris inconscients, els quals arreglaven un desguàs a la tercera planta de l'aparcament soterrat, on s'havia acumulat monòxid de carboni. Escoltem ara a Mercè Miró, una paradista del Mercat de Tarragona, que explica com els van evacuar arran de l'incident.
6: Pues va ser de sobte, ja cap al tard, a les 8 de la nit, i es van dir que marxessin del mercat, pues, que hi havia una fuga de gas o alguna cosa. Clar, tots en seguida vam anar baixant els toldos i sortint cap a fora al carrer. sense pressa, no? Perquè ja van dir que tranquils, i sí, sí, vam estar aquí fora doncs una bona estona, els bombers, la policia i tot, fins que bueno, vam veure el que havia passat i això ho van explicar una miqueta, i després a les redes socials surt de seguida, no? I sí, la llàstima és que va morir una persona, i ara doncs, bueno, suposo que intentaran avui ja o ja han arreglat les coses i a començar a treballar una altra vegada, perquè clar, la vida segueix.
0: Mònica Brull, una paradista del Mercat de Tarragona, també explica que no van tenir temps de recollir la parada.
7: No, no, no, ràpid. Això el mostrador se va quedar per netejar i van tindre que marxar corrent, vaig agafar el bolso i vam sortir corrents. Sí, primer començàvem a pensar que, bueno, que sigui alguna fuita de, que sé, de fum o qualsevol cosa, res important, però després ja vam començar a veure, a durar-nos una miqueta de pressa, sisplau, sortiu, paradistes també, tots fora, tots fora. I bueno, així va ser, vam sortir corrents, agafar bolso i cap a fora.
0: Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Concessionaris del Mercat Central de Tarragona, Marta Lafuerza, explica que van viure amb incertesa el moment de l'evacuació. També detalla les afectacions al recinte del mercat l'endemà de l'incident a la fossa sèptica i assegura que se senten consternats i commoguts per la mort d'aquest treballador.
8: L'única afectació que tenim és amb el tema de subministrament d'aigua i el tema de desguassos, que a la planta logística, perquè aquí a la planta Mercat jo m'han dit que va cap al clavegueram de la ciutat, per tant no ens afecta, però la planta logística sí, que és on tenim les càmeres frigorífiques, el tema de residus i tal, que allà sí que no tenim ni subministrament d'aigua ni tema d'esguassos, perquè va cap a la fossa sèptica aquesta que s'està treballant. Inicialment amb incertesa, perquè com tampoc no ben bé no sabíem el que estava passant, ens van desallotjar tots, ens van dir que sortíssim, però clar, parlaven d'una fuita de gas, però exactament tampoc no sabíem el que estava passant. És veritat que ràpidament ja es va saber que era el tema de la fossa sèptica, però clar, no sabíem ben bé tampoc què estava passant. Molt, molt, estem consternats, estem tristos i clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no? Que a nosaltres aquí al mercat sempre ens agrada doncs, fer festa i fer coses diferents i divertides, i doncs un dia així, doncs la veritat és que estem commoguts.
0: Davant d'aquests tràgics fets, veuen amb bons ulls que s'hagi suspès l'acte de celebració del braç de Santa Tecla previst per a la tarda del dimecres a la plaça Corsini. Era el més lògic, almenys per respecte a aquestes dues persones, ha tancat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Ja arribem al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui dijous 17 de setembre de 2026 des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat!
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els aiguats d'ahir deixen un mort a Olivella, al Garraf, i un nou esvoranc que afecta Rodalies. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Podríem dir que el d'avui ha estat un matí de ressaca per les pluges d'ahir al vespre. El fet més tràgic és la mort d'un conductor d'Olivella al Garraf aquesta matinada, Joan Bota.
5: Un home de 48 anys que va intentar travessar una riera del poble tot i que baixava a vessar l'aigua, el va arrossegar. Entre les conseqüències materials, aquest matí han aparegut dos forats

0: les línies R11 i R2 i R2 Nord entre Granollers i Sant Andreu. Ara caldrà fer proves de circulació i no se sap encara quan es restablirà el servei.
1: En aquest context, el govern defensa que els S-alerts es van enviar quan tocava en funció del risc a cada lloc i a cada moment.
2: Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que engeguen, van cap a mar, tornen...
1: Però no només és problemes per Catalunya. El govern de les Illes demana avui a les famílies d'Eivissa i de Formentera que, si poden, recullin abans els fills de l'escola en previsió de pluges fortes a les pròximes hores.
2: A València i la seva àrea metropolitana, gairebé 100.000 alumnes avui directament els han suspès les classes després d'una nit en què molts afectats per la dana de fa 2 anys van reviure la por pels aiguats.
1: Anem cap allà, Marta Garcia.
4: Unes pluges torrencials que van començar de vesprada i s'han allargat durant tota la nit. L'Horta Sud ha sigut la comarca amb més incidències, més de 100 litres per metre quadrat en algunes localitats, en un temporal que avui se trasllada cap a les comarques del sud i el litoral.
1: Més detalls a la crònica del temps, de seguida, però això el dia en què també ens deixa un rècord absolut del preu dels pisos de compra a Catalunya.
2: Mai abans comprar un pis havia estat tancar, segons dades del Ministeri d'Hisenda, que fan miques els rècords de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi més car del país per comprar-se un pis. Supera els 5.000 euros al metre quadrat. Molt a prop, Sitges també frega aquesta xifra i el tercer lloc és per Barcelona, on el metre quadrat arriba als 4.600 euros. La pressió més es trasllada als municipis de l'entorn.
1: I a la crònica internacional, el Canadà celebra la proposta de Brussel·les per tal que sigui el primer estat associat de la Unió Europea, en un moviment que ha molestat, i molt, Donald Trump, que ha promès represàlies. Estrasburg, Bruno Fortea.
5: Trump amenaça de tallar el comerç amb la Unió Europea si tira endavant una nova aliança amb el Canadà. Però el primer ministre canadenc ha deixat clar a Washington que ells faran el que considerin. En un discurs a l'Eurocambra, Mark Carney ofereix a Europa els recursos naturals del Canadà, defensa que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs, però evita abraçar del tot el concepte d'estat associat.
6: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
1: El Barça torna a golejar amb Adeyemi com a jugador destacat ahir.
7: L'actuació del bavarès va enamorar els culers, que hi van mullar-se al Camp Nou, a canvi de viure però un 7-2 del Barça davant el Racing de Santander. Pendents d'aquesta hora, Joan Garcia, el porter blaugrana, que no va acabar el partit per unes molèsties al genoll, li han fet proves per saber si té alguna lesió i al llarg del dia d'avui el Barça farà un comunicat per saber exactament què té Joan Garcia. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb poques complicacions. S'ha reobert fa poca estona la carretera C15B, que estava tallada des d'ahir a Sant Pere de Ribes al Garraf per inundació de la via. El transport públic, l'esvoranc entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, provocat per la pluja, encara talla la circulació de l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Massanet-Massanes i en sentit sud entre Sant Andreu i l'aeroport. El tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 també hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
1: Ja ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: Després dels aiguats d'ahir, ha tornat la tranquil·litat del tot o encara no?
10: Del tot, no, perquè encara hi pot haver algun ruixat ara a la tarda a la costa Barcelona, en alguns punts del nord-est, plou a bots i barrals ara mateix, a Formentera, i si no ho fa ara, ho farà en pocs minuts aquest front que ve del sud, aquesta tempesta important, cap a l'illa d'Eivissa. Precaució en aquesta zona, les Pitioses. I a Catalunya s'han acabat les tempestes fortes, demà pot quedar algun ruixat matinal a la costa, cap de setmana amb sol, però també amb alguns núvols, no serà net del tot, però el que sí que ha vingut a consolidar-se 3 o 4 dies és o són aquests termòmetres de luxe després del que hem viscut.
1: Molt bé, doncs això no ho toquis, eh? Deixa aquí els termòmetres aquí baix.
10: Si fos per mi, ja et Perfecte. Pots imaginar que la roda aniria cap avall.
1: Molt bé, jo també, vinga. Gràcies, Francesc, bon dia.
10: Adéu-siau.
11: Aquesta informació ha estat elaborada

0: coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i de Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt i que el mes de juliol es va arribar a empassar tota una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Anem fins al lloc de l'Esvoranc, al barri de Vallbona de Barcelona. Ja hi tenim el Joan García amb el suport de José Antonio Rodríguez. Joan, quina és la situació ara mateix aquí?
2: Doncs mira, la situació i l'última hora que podem donar de fa uns minuts és que s'ha acabat la reparació. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No. Encara no se sap, de fet, quan es restablirà el servei de la R11, la R2 i la R29, perquè ara s'ha de fer tot el protocol dels talls de l'hivern, quan va passar allò de gelida, quan hi va haver tota la crisi, és a dir, circulacions amb personal de DIF, personal del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, marxes en blanc, sense viatgers i certificar que es compleixen totes les garanties. Tot això, un cop acabada l'obra per part del personal de DIF, es començarà a fer ara aquesta tarda. No seria gens estrany pensar que, en el millor dels casos, el servei es pot restablir a partir de demà, però tot això no ho sabem. Quan s'hagi fet totes aquestes comprovacions, doncs Renfe ja dirà quan obre el servei que ara mateix doncs, està tallat entre Sant Andreu i Granollers. El cas és que hi ha les pluges d'ahir van provocar un moviment de terres, sobretot de balast, que per filtració d'aigua va acabar fent dos forats. Dos forats que nosaltres hem arribat fins al peu d'aquests forats i des d'allà, a uns 200 metres mal comptats, veiem la maquinària pesant que encara està treballant per arreglar aquell sí gran esvoranc que hi va haver el juliol a Vallbona, aquest que dèieu que realment es va arribar a passar una grua, no? Per dimensions no és gens comparable el d'avui amb el del juliol. Aquell sí que va ser doncs, un esvoranc provocat per les obres de soterrament. Avui hem de parlar d'aquest moviment de pedres per la pluja que per filtració ha fet aquests dos forats que tècnics de DIF han acabat de reparar ara i que durant el matí doncs, sí que ha comportat aquest trasbals pels usuaris de les línies de Girona i del Vallès Oriental.
1: Doncs totes aquestes incidències per la pluja a les Rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre. Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos que dona servei alternatiu per carretera. A l'estació de Granollers Centre hi ha la Marta Vallès. Marta, quina és la situació aquí?
3: Bon dia, doncs per aquí passen efectivament les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per aquest esvoranc, i un altre cop aquí els talls han convertit aquesta estació centre de Granollers en una estació improvisada d'autobusos. Servei per carretera que genera llargues cues, com deies, de viatgers per pujar els vehicles que surten des d'aquí fins dalt, plens. Al vestíbul, l'entrada de l'estació està plena de gent amb maletes, amb bosses, amb presses per arribar al seu lloc de destí. Amb cares de resignació comencen ja a estar acostumats o directament molt enfadats. Hem parlat amb alguns d'ells que esperaven en aquests moments per poder pujar a l'autocar que els portés fins a la ciutat de Barcelona.
4: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
5: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
6: Va estar malament de part de Renfe. És que estem fent cicles, les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaigui bé.
3: Marxen i em diuen que de fet no saben què faran per tornar, però suposen que avui també hauran de tornar per carretera fins a casa.
1: Doncs aquesta és la situació provocada per aquestes pluges, però a banda dels efectes sobre les infraestructures, ja ens estem acostumant que després de cada episodi de pluges hi ha polèmica amb els esalers. En aquest cas, el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer d'aquests avisos, dels S-alerts. Els dos avisos es van enviar als telèfons mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:15 al Barcelonès i al Maresme. El segon, a les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
7: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
1: I ara connectem amb Olivella per tenir més dades de l'incident mortal en la riera d'aquest poble. Olivella, Montse Gené, bon dia.
8: Hola, bon dia. La riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
9: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
8: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
1: I és que des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis, Montse Poblet.
3: Dels més de 400 serveis, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per l'acumulació d'aigua. Avui encara no funcionen ni els ascensors de les consultes externes ni tampoc la unitat de diàlisi pediàtrica. El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant la adopció de possibles mesures.
10: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
3: Aquest matí hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi.
1: Però aquests forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià. Hi ha hagut més de 700 intervencions i avui s'han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana de l'any 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta Garcia.
11: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen el Toni i l'Àngela, veïns de Torrent.
12: Has començat a les 8 i mitja, a les 11 i mitja, a les 12 estic caigant com si no n'hi haguera un demà. Una altra volta en el cor. Bueno, i estàvem en els 4 sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
13: L'hemos pasado con muchísimo miedo porque haber pasado lo que pasamos hace 2 años, pues estábamos en Unai, pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
11: La vista taronja es va activar al voltant de les 9 del matí. Des d'aleshores es van prendre mesures, com ara tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure. Entre les 7 i les 8 van començar els xàfecs més abundants. Les alert va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
14: Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de alert a todos los móviles a las 22:07 de la noche, que la Protección Civil es una cuestión de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y cultura de la prevención por parte de la ciudadanía.
11: El PSPB i Compromís reclamen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre la gestió d'este últim episodi que ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. La EMET situa avui la vista taronja en les comarques del sud i el litoral, amb la suspensió de classes que afectarà gairebé 100.000 estudiants.
1: Però com ens deia el Francesc Mauri, de cara a aquesta tarda les precipitacions es preveu que afectin les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un SAlert demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. Passa un minut d'un quart de tres de la tarda, deixem els efectes d'aquests aiguats, perquè mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. Xifres molt elevades que descriuen com el mercat de compra ja només és per uns quants, Sara Riera.
15: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges, com dèiem, ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
16: El propietari no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta doncs, a un mercat doncs, més precari, més insegur, no volgut com és el mercat de lloguer.
15: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona Capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes clar, per viure.
1: I en aquest context de preus disparats, el govern espanyol ha començat a negociar la pròrroga de les ajudes per contenir el preu dels combustibles que s'acaben a finals d'octubre. Els ministres d'Economia i d'Hisenda s'han reunit aquest matí amb els sindicats i amb la patronal. Què n'ha sortit de tot plegat? Madrid, Anissa Indeaja, bon dia.
17: Bon dia, doncs ha estat una reunió breu de poc menys d'una hora que ha acabat sense anuncis. Fonts del govern espanyol l'emmarquen en una primera presa de contacte amb els agents socials per explorar quines mesures de l'escut anticrisi es poden mantenir o ampliar. Els sindicats s'hi han arribat amb propostes sota el braç, entre altres ajudes de 300 euros per a famílies vulnerables i mesures per controlar els preus del gas i de la benzina. A l'entrada de la reunió, tant Unai Sordo, líder de Comissions Obreres, com Pepe Álvarez, de l'UGT, han reclamat controls per evitar que les petrolieres facin caixa amb aquestes ajudes.
18: La inflació està creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
19: En realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
17: A la reunió d'avui també hi ha participat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi. A partir de la setmana que ve, el govern espanyol es reunirà amb representants dels sectors més afectats, com l'agrícola i l'industrial, també amb els transportistes. Una de les principals patronals del sector ja ha reclamat un pla d'ajudes directes als carburants.
1: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a Catalunya Ràdio alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que no pas a l'hivern que no poden mantenir casa seva una temperatura adequada i que, per tant, cal adaptar-se al que vindrà, Marriera.
11: La portaveu de l'APE, Irene González, es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
20: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
0: Demanen que el bo social elèctric, els descomptes a les factures de les famílies vulnerables arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
1: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
21: Catalunya migdia.
22: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
23: 205 cavalls i només 4,3 litres?
24: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: I supem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem i no deixem de fer.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Com et dius?
35: Ferran Adrià.
34: Quina és la teva experiència com a cuiner?
35: Has estat a alguna escola?
34: Has tingut algun mestre?
35: Això és una altra lliga.
34: Això són dos estrelles Michelin.
36: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
37: Estàs posant a tots al límit.
38: Tendreu tots mal.
36: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Donald Trump, a aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra Trump. Estrasburg, Bruno Forte Amiras, bon dia.
39: Hola, bon dia. Mark Carney ha vist...
1: Hem perdut la comunicació amb Brussel·les, amb el Bruno Fortier, que ens estava explicant doncs què és el que ha explicat avui Mark Carney a l'Eurocambra, on avui havia de respondre l'oferta, entre cometes, que li va fer ahir Ursula von der Leyen demanant aquest tracte de favor, aquest tracte d'estat associat del Canadà. Una de les coses que deia el primer ministre del Canadà és això que sentim.
40: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Un Mark Carney, el president del Canadà, que també ha parlat de la possibilitat que hi hagi moviment lliure de persones entre el Canadà i la Unió Europea.
40: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
1: Doncs són les reflexions del primer ministre del Canadà, Mark Carney, a l'Eurocambra, després, insisteixo, del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen, que tant va molestar, per exemple, Donald Trump, que ha amenaçat amb represàlies, per exemple, amb més aranzels a la Unió Europea, si s'acaba, doncs, concretant aquest tracte de favor d'estat associat del Canadà respecte a la Unió Europea. Tot això pel que fa referència a un dels temes que ens interessa, especialment aquests dies a Brussel·les. Però n'hi ha un altre, perquè a Estrasburg, també aquesta ciutat ha estat l'escenari on s'ha presentat la futura llei per restringir l'ús de les xarxes socials als menors d'edat. Es vol prohibir el desplaçament infinit a les pantalles, allò de l'escroll infinit, i la personalització de l'algoritme amb l'objectiu de fer menys addictives aquestes plataformes. Fins als 13 anys no hi podran accedir. La norma l'ha volgut explicar la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ho feia amb aquestes paraules.
41: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: És una de les reflexions que ha fet Ursula von der Leyen a l'hora de defensar aquesta mesura per tal de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Hem recuperat la connexió amb el Bruno Fortea. Ets aquí, Bruno?
39: Sí, sóc aquí.
1: T'he trinxat la crònica, diguem-ne, però com a mínim he sentit una de les dues reflexions d'Ursula von der Leyen. N'ha fet més, oi que sí?
39: Sobre els menors i les xarxes socials, sí. La idea que té ella és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
41: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
39: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
1: Gràcies, Bruno. Bon dia.
39: Adéu.
1: Més coses encara en la informació internacional, perquè al nord d'Israel, a la regió de Galilea, els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Maidal Krum, Jordi Brascó, bon dia.
0: Bon dia. A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan, en principi, en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
2: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
0: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
3: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
0: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
1: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a casa nostra, perquè el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta. Jordi Corbalan.
4: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
5: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
4: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que en tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Bustinduí, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
1: I mentrestant, el president Salvador Illa marxa d'Extremadura amb recel, fins i tot dels seus col·legues socialistes, sobre el nou finançament autonòmic que proposa Catalunya. El secretari general del PSOE en aquesta comunitat ha traslladat a Illa que batallaran per tal que Extremadura hi surti guanyant més quan comenci la tramitació al Congrés. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa se'n va d'aquí sense haver convençut ni tan sols els seus amb el model de finançament. Com era d'esperar, i li va donar carbassa a la presidenta de la Junta d'Extremadura, del PP, però avui s'hi ha sumat el líder del PSOE a aquesta comunitat. Tot i la insistència del president que ningú hi perdrà, Álvaro Sánchez Cotrina li ha deixat clar que no en tenen prou.
7: Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica. Lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
8: Jo entenc perfectament que els representants de tots els territoris vulguin millorar la seva posició, això és normal.
6: Abans de marxar, el president també ha acompanyat l'alcalde de Tarragona a visitar el Teatre Romà de Mèrida, on han signat un acord de col·laboració perquè estudiants d'un lloc i l'altre puguin visitar les ruïnes.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Ho acabem de saber, l'Audiència Nacional finalment dona llum verda al campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants. Ahir la justícia va demanar aturar-ho, però avui ha acabat tombant la petició d'un dels principals sindicats policials. Tot plegat el dia en què el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en crisis excepcionals com la que s'ha viscut a Ceuta aquest estiu, en la línia que defensa la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Així ho ha traslladat el ministre d'Interior al seu homòleg europeu. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. Els dos governs, espanyol i europeu, estan d'acord que cal canviar la legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta i Melilla.
10: Con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
9: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol va lent en els retorns, però avui, davant del comissari, reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
1: Per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria a Ceuta i li exigeix que no discuteixi la sobirania espanyola sobre aquesta ciutat autònoma. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi ha votat en contra. Una cosa més abans de la publicitat, perquè la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a presó, 4 d'elles a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
40: Bon dia.
1: Quina era la funció d'aquesta organització?
40: Doncs era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algeciras i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya per carretera, com dèiem, amb una flota de vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, a Catalunya, apunta on s'han fet els decomisos.
11: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
40: La xarxa tenia una important capacitat logística amb tallers mecànics i empreses de lloguer de cotxe propis. Això ha dificultat la investigació, com ha apuntat Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
12: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
40: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, que és un altre tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles.
1: Passen 4 minuts a 2:15. Una pausa i la cultura.
13: Catalunya migdia.
14: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
15: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
16: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
18: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
17: Sí.
16: 18a temporada.
19: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
16: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
1: Passen 5 minuts a 2:15.
20: Crema auto. Els records que et persegueixen i les pors
1: El guionista Eduard Sola s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames l'ha presentat avui al matí de Catalunya Ràdio, Montse Camps.
2: Sí, la protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada.
3: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta mola molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
2: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres, ha avançat que ja ha entregat el guió.
3: Està en una fase molt bonica, que és la fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer, ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
2: El Niu el publica La Campana i Ediciones B ho fa en castellà amb traducció, que ha fet el mateix autor.
1: I ara, teatre. Ariadna Gil, Pere Arquilloé, Oriol Genís, Àgata Roca o Miriam Moukles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel de Barcelona, Marta Vives.
21: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada, el seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
22: La solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
21: Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
22: No sé si tothom o tots els joves van al teatre, però el que no pot ser és que hi hagi un que vulgui anar i que per una qüestió econòmica no s'ho pugui permetre, facilitar-li que pugui venir.
21: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos amb Biel Duran i Francesc Capinyón, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades com Retorn a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís.
1: I tornem al llibre. Perquè els autors de la Molly Wind, Catalina González i Toni Galmés, guardonats al Còmic Barcelona 2024, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
23: La Geta és una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
24: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivir haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
23: Galmés, per la seva banda, s'ha encarregat del dibuix i diu que triar els colors per marcar les diferències entre classes socials ha estat un dels reptes més grans del projecte.
25: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estassin ben dibuixats.
23: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
1: I abans dels esports, música. La dotzena edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb, aquests que sentim, Guitarrica de la Fuente, però també Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies, fins dissabte, a Òscar Callau.
26: Més de 30 artistes de la música emergent i alternativa hi actuaran. Gairebé tots venen de l'escena estatal. De fet, l'única presentació internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather. Rusovski porta el seu pop experimental i Young Beef arriba amb una de les trajectòries més influents de la música urbana de l'Estat. També pujaran a l'escenari La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB acollirà DJs de bar, ritmes africans, tecno i reggaeton, amb Akazi, Gazi i Patata on Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han exhaurit. Encara queden, però, entrades de dia al web del festival.
0: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Ara mateix pendents de Joan Garcia.
4: El porter té una petita lesió, però per tranquil·litzar tots els culers, aquesta lesió no és greu.

0: nit al Camp Nou una altra exhibició golejadora del Barça davant el Racing de Santander. Van guanyar els blaugranes 7-2, però ara, com dèiem, els culers estan sobretot pendents de com es troba Joan Garcia. No va acabar ahir el partit. Avui li han fet proves mèdiques. Ramon Salmurri, com es troba el porter del Barça?
1: Doncs mira, a l'espera del comunicat del Barça, que com dius ahir, Joan Garcia es va fer mal, va patir una rebrincada, es va fer mal a lesió al genoll i sembla que no hi ha lesió ni lesió greu. És probable que no pugui jugar aquest cap de setmana, dissabte, contra el Sevilla, però després ve l'aturada de seleccions i s'aprofitaria per fer també net. Tot això, insisteixo, a expenses d'aquest comunicat del Barça que ha de sortir aquest mateix migdia. Un Joan Garcia que va ser substituït al descans, va ser substituït per Wojtek Szczęsny, que va tenir una errada molt greu, i de moment diu Hansi Flick que Szczęsny seguirà sent el segon porter per davant de Livakovic. Tot això, com deies, en un dia en el que el Barça va fer una nova golejada, 7-2, en el millor inici de la història del club blaugrana. 7 partits, 7 victòries, 28 gols a favor i una mitjana de 4 gols per partit. Flick va apostar per un 11 molt titular, amb Rodri, amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha. Només Cubarsí dels habituals va rotar. Després, en roda premsa, el tècnic blaugrana va deixar clar que l'objectiu és el ple de victòries a l'aturada. Això sí, un partit que deixa molts noms propis, però un d'especial, el de Karim Adeyemi, de nou titular per davant d'Anthony Gordon. I va fer de tot. Menys el gol, va provocar 2 penals, va assistir a Lamine, va rematar, va driblar, va generar i, en resum, es va reivindicar i va presentar candidatura.
2: No, you can see it today.
3: Avui ja ho heu pogut veure, crec que també té molt marge de millora, ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar, però ens aporta molt, avui ho heu pogut veure, crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat, és bonic de veure, estic content perquè ell a Alemanya no va passar una etapa fàcil i m'agrada el que veig, crec que els jugadors el descriurien com una persona molt divertida, està molt connectat amb els seus companys i això és important. Té marge de millora i treballarem, però la seva velocitat és increïble i ho heu pogut veure en l'acció del gol del Lamine, que ha estat extraordinària.
2: The goal from Lamine was outstanding.
1: Però aquest és un Barça que va a golejada per partit i això també sovint és sinònim de Rafinha, autor ahir d'un hat-trick pichichi del campionat de Lliga amb 9 gols.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
1: Pels qui esperessin rotacions, no va ser un dia especialment significatiu en aquest sentit de Hansi Flick, que no va rotar, o si ho va fer per darrere. I aquí és on va aparèixer la figura de Gavi, que va tenir minuts després de lesionar-se contra l'Elx. De moment, Gavi, però, convençut amb el seu rol aquesta temporada.
5: Hansi també és molt precavido con estas lesiones. Bueno, a mí también me va bien con calma y a mi ritmo, y la temporada es muy larga. Al final habrá partidos para todos, pero como te digo, al final lo importante yo creo que es cuando te toque, pues salir con la mentalidad adecuada.

0: ahir a Catalunya Ràdio vam tancar les celebracions dels 50 anys de futbol en català amb una prèvia d'aquest partit del Barça conjunta de la TDT amb el programa Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. I en aquest programa especial van passar molts protagonistes i també, Salmurri, van rebre la visita del president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, com que era la llotja de l'Spotify Camp Nou, Joan Laporta va aprofitar per treure pit de l'elecció del Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029 i també va reivindicar el Camp Nou com a escenari de la final del Mundial. Un Joan Laporta que va entrar també de ple en aquesta problemàtica que hi ha sobretot instal·lada a Madrid després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, en què els futbolistes blancs van sortir amb la samarreta de suport als habitants de Ceuta i Vinícius, Mbappé i Konaté ho van fer però amb la samarreta mitja remengada. El Barça, però, va tenir una altra mirada, ho explica Pastuí al Tot Costa, i va decidir no sumar-se com a club, com a institució a aquesta campanya promoguda per uns empresaris valencians, que cada futbolista fes el que cregués oportú, i Joan Laporta ahir ho va defensar als micròfons de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.
2: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: Va ser una prèvia molt especial per clausurar aquests 50 anys de futbol en català i amb una idea, Laia, a la qual també hi va fer referència el president del Barça, Joan Laporta, i és que la tribuna de premsa del nou Camp Nou dugui el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: És una proposta, està en forma de proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sí que parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
3: I no t'ho posarà fàcil.
0: Molt atentament i molt de prop aquesta proposta que la tribuna de premsa del Spotify Camp Nou duia el nom de Puyol i ho anirem explicant. I ara sentíem també el president Joan Laporta parlant d'aquesta problemàtica amb les samarretes al Real Madrid en suport a Ceuta. De fet, ha viscut un nou capítol aquesta polèmica les darreres hores perquè ha parlat Mbappé i ha explicat per què no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. Marcos García.
4: El Francesc diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Declaracions de Kylian Mbappé al diari AS.
5: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fàcil, difícil.
4: Aquesta polèmica no s'atura. Aquí Florentino Pérez té previst viatjar demà a Ceuta per fer-hi una visita de caire institucional. L'acompanyaran Emilio Butragueño i també José Martínez Pirri, que és president d'Honor del Madrid i justament nascut a Ceuta. La previsió de Florentino és reunir-se, de fet ens diuen que ho farà a quarts de 12, amb Juan Jesús Vives, que és president de la ciutat autònoma de Ceuta. Què diu el Madrid? El Madrid diu que aquesta visita estava preparada, prevista de fa unes setmanes. D'acord, aquesta és la versió oficial. Sigui com sigui, les penyes del Madrid a Ceuta lamentat l'actitud d'Mbappé, de Vinícius, de Konaté, i l'AFE ha argumentat que els futbolistes no tenien tota la informació per decidir.
0: I a banda d'això que hem sentit, Mbappé també ha parlat sobre Lamin i la pilota d'or.
4: Sí, Mbappé li pregunta als companys del diari AS, Lamin ha dit que ell i tu sou els millors del món. Aquí la resposta i també sobre la pilota d'or.
5: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
6: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
5: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies.
4: Així que tindrà una gran carrera Lamine Yamal, segons Kylian Mbappé, que també respon en aquesta entrevista al diari AS, quin fitxatge voldria pel Madrid, si s'entén millor amb Vinícius o amb Bellingham. L'entrevista sencera a partir de les 9.
0: La polèmica de la samarreta al voltant del Madrid, tot just la té els dies previs al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ahir va poder reservar forces en el partit de la sisena jornada contra l'Osasuna, mentre que el Sevilla rebrà també dissabte el Barça amb la moral pels núvols, David Gallofré.
3: Sí, perquè el Sevilla va guanyar per 0-1 al Deportivo Riazor i només ha perdut un partit en aquestes 6 primeres jornades. A més, va ser el primer partit en què l'ex-blaugrana Aubameyang no va marcar amb l'equip gallec. El tècnic del proper rival del Barça, el sevillista Luis García Plaza, va recordar unes paraules de Cesc Fàbregas per descriure el bon moment del Barça.
7: Él dijo que dan miedo, Cesc Fàbregas, dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4 o 5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una sorpresa terrible.
3: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid va superar amb comoditat l'Osasuna per 4-0, un resultat que permet als de Simeone arribar amb bones sensacions al derbi madrilen de diumenge al Metropolitano. En canvi, el Llevant Atlètic Club es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. I avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15.
0: Això a la Lliga. A la Lliga Europa, entre ahir i avui s'està jugant la primera jornada. Què en destaques, David?
3: Doncs la derrota del Celta per l'anònima 0-1 contra l'Umínia de Nicòsia. També cal destacar el debut de l'Ararat, el primer equip armeni que disputa una fase de grups d'una competició europea. Va perdre 1-4 contra l'Esparta de Praga. I finalment, duel entre dos campions d'Europa, el Milan i el Benfica. Victòria dels portuguesos per 0-2 a San Siro. I avui juga la Real Societat, que rep el Bournemouth a les 9.
0: I un nou títol per Leo Messi.
3: Sí, perquè l'Inter de Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0. Messi ha marcat un gol i ha donat una assistència a Casemiro. Messi ja suma 100 gols amb l'Inter de Miami i 4 títols amb l'equip nord-americà. Per cert, que des de l'Aldenc de la segona divisió donen per feta la compra del club per part de Messi. La ja expresidenta de l'Aldenc, Carolina Holguín, ha assegurat que deixa el club en bones mans.
0: I en futbol internacional, encara un apunt més, Jürgen Klopp ha convocat 44 futbolistes per aquesta aturada de seleccions.
3: El nou seleccionador d'Alemanya ha dividit els jugadors en dues plantilles per afrontar els 4 propers partits de la Nations League. Destaca el retorn del blaugrana Karim Adeyemi i també de Marc-André Ter Stegen.

0: seguim parlant de futbol. Anem cap a Girona per buscar l'última hora del conjunt de Quique Álvarez. El tècnic acaba de parlar del partit de dissabte al camp del Cádiz. Com té la plantilla, Quique, Eduard Solà?
1: Quique Álvarez ha confirmat les baixes de Justin i Brian Hill per lesió i Abel per sanció per jugar dissabte a Cádiz, i no ha descartat el retorn de Porto a la llista de convocats després de 10 mesos de baixa per lesió. Però ha anat una mica més enllà i ha lamentat que podria perdre un mínim de 5 jugadors per als partits davant l'Albacete i el Mallorca pels compromisos internacionals, perquè la segona divisió no s'atura. Benán marxarà amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nations League. Krapitsov i Pichur van amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'Asa amb Guinea. I encara haurem d'estar pendents si Esprilla va amb Colòmbia i Furtado amb Portugal.
2: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant a l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Demà entrenament i llista de convocats.
0: I a l'inici parlàvem amb el Ramon Salmurri de les molèsties, de la lesió, possible lesió, les proves que li havien fet a Joan Garcia, estaven pendents del resultat, ens deia que en breu tindríem el comunicat oficial del club. Ramon Salmurri, ja el tenim i, pel que sembla, els culers poden estar més tranquils?
3: Sí, bones notícies, bones notícies. El jugador del primer equip, diu el comunicat, Joan Garcia, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució, afegeix, marcarà la seva disponibilitat. Per tant, lleus molèsties, no hi ha lesió al genoll dret de Joan Garcia. Això vol dir que jugarà sí o sí contra el Sevilla aquest cap de setmana? És una decisió que haurà d'acabar prenent Hansi Flick, però, diguem-ne, tenint en compte els precedents del tècnic alemany i la situació d'aturada de seleccions quan acabi aquest partit, doncs la lògica convida a suposar que és probable que Joan Garcia no acabi jugant aquest cap de setmana. Però vaja, que aquesta és una decisió que s'ha d'acabar de valorar les properes hores.
0: Doncs Joan Garcia, com a mínim, el comunicat del Barça el que fa és descartar cap tipus de lesió. Sí que parla, com deia el Salmurri, d'aquestes lleu molèsties. Per tant, segurament Joan Garcia potser aquest cap de setmana no podrà jugar, després ve l'aturada i ja podrà jugar en condicions. I seguim parlant del Barça, en aquest cas de l'equip femení, el tècnic Pere Romeu, que vol esgotar fins última hora la possibilitat que arribi un últim fitxatge al mercat de la Lliga F. Recordem que tanca demà a la mitjanit i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
4: És la línia que el Barça femení té més agafada amb pinces. Ara mateix va marxar Ona a l'estiu. Pere Romeu té les baixes de llarga durada de Laia Alexandri i per a 2-3 setmanes de Irene Paredes i René Van Asten. A més, Julià i Aixa Camarà estan convocades amb Espanya amb el Mundial Sub-20. A hores d'ara, de defenses només hi ha Torrejón, Martina i Smey Brooks. Això va fer, per exemple, que l'últim dia juguessin en defensa Sydney o Patri. Pere Romeu vol un fitxatge més i, si no, tirarà amb el que té.
5: Estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, sempre quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres. Per tant, el millor seria que tinguessin deixat primer equip, així no hem de fer un malabar en un cap de setmana.
4: Demà a la Ves Barça, segurament amb l'alta de Serra Jordi.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
6: Catalunya migdia. A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I supem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem i no deixem de fer.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya.
19: El govern de tothom.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: I avui partit de Champions al Barça d'handbol que juga a la pista del Montpellier. David Gallofré.
22: Tots dos van debutar amb victòria. Recordem que aquest any la Champions estrena format. Dels quatre equips de cada grup, dos passen a la següent ronda i els punts aconseguits en aquesta primera fase s'arrosseguen a la ronda principal. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez després de superar una petita lesió a l'espatlla i el duel es jugarà en un pavió diferent a l'habitual del Montpellier perquè la EHF ha escollit com a partit destacat de la jornada. Per tant, el Barça jugarà al sud de France Arena amb capacitat per a 10.000 espectadors. El partit a 3:15 i en directe per Esport 3.
0: Cerdanyola del Vallès arrenca la cinquena edició del Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins, amb la participació de les seleccions catalanes, Montserraia.
23: La selecció catalana femenina s'ha estrenat fa una estona davant Alemanya amb una golejada 0-8. Han fet 3 gols Marina Codina, 2 Txell Jimeno i la resta han anat a càrrec de Laura Puigdueta, Joana Xicota i Nara López. A la tarda, 6:45, les catalanes s'enfrontaran a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a 9:00 davant de França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
24: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós, el més important de tot és poder competir i una Golden Cat doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
23: Els dos partits que jugaran aquesta tarda es podran seguir en directe per Esport 3. La Golden Cat es juga fins diumenge a Cerdanyola.
0: I compta amb la gesta del pilot de Fórmula 1, Max Verstappen.
25: 3, 4, 5 and we see the green flag fly.
0: El pilot de Red Bull i 4 vegades campió del món va participar en una cursa de karts a la Gran Bretanya i, com ara sentíem, va tenir una actuació que recordarà David Ubach.
4: Perquè el neerlandès va sortir de la posició 101 i tenia 30 voltes per avançar tots els participants. Verstappen no va trigar gaire a posar-se al capdavant de la cursa. A la primera volta ja havia guanyat 64 posicions. Finalment, el tetracampió mundial va superar els 100 rivals en només 35 minuts. Verstappen deia això després de la cursa. Quan caminava cap a la graella i he vist el lloc des d'on havia d'arrencar, estava una mica amoïnat, però aleshores, després de la primera volta, amb tota la carnisseria i tal com he pogut anar esquivant els incidents, he pensat, d'acord, ho tinc tot controlat. Has comptat que la primera volta ha estat molt divertida i quan ja agafes el ritme, vas avançant d'un en un i els vas atrapant, ho gaudeixes molt.
26: I really enjoy that.
4: Els rivals de Verstappen eren atletes, jugadors de l'equip Red Bull, creadors de continguts, streamers, periodistes i també aficionats.
0: I un apunt més, David, per acabar?
4: Doncs del món del handbol, perquè la Lliga Femenina ahir derrota del Granollers, la segona de la temporada, va ser a casa el Granollers femení contra el Morvedre Valencià per 16-22. Ara l'equip de Josep Morales és 11è a la classificació amb un triomf i dues derrotes.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa i ara seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Calafell Ràdio. Són les 3.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11:00 a 12:00 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a 11:00 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns, d'una a dues.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música.

Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
5: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby,
0: els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
4: Quina és la millor cançó de la història?

0: Lloc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell.

Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
12: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules.
13: El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duàrabes. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'hora del jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio.

de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
2: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: està...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 17 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i la velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius del dia d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats, interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui dijous a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la plana general, SOS, socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la plana general, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Comencem, com sempre, amb les notícies municipals. Com dèiem al començar, amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de la circulació i velocitat a tot el municipi. Hem ampliat aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. Parlem del nou programa de lector de matrícules. Escoltem el regidor.
2: Vam estar parlant amb una empresa aquest estiu, com que no hem fet vacances, hem aprofitat per poder fer aquestes reunions amb una empresa. Aquesta empresa té un programa de lectors de matrícula que està pràcticament a tots els municipis de la costa catalana. I llavors, si tu fiques una matrícula amb aquest programa i la fiques en una llista negra, si et salta a Cunit, a Cubelles, al Francàs, on sigui...
3: En el moment que el lector detecta aquesta matrícula, salta l'alarma.
2: I llavors t'avisen, escolta'm, que ha passat per Cubelles? Nosaltres teníem un programa, llavors, clar, crec que es va fer fa 6-7 anys, i llavors tot això s'ha de modernitzar, i llavors ara ens han ficat a la rotonda de la Creu Roja una càmera que la van instal·lar el dijous passat i ara ens donaran accés a aquest programa per poder mirar, putinejar, provar aquest programa per si ens interessa, doncs, llavors treure una licitació, un concurs i poder tenir aquest programa. Llavors, totes les càmeres que tenim de lectors de matrícula, que crec que en tenim 19, intentarem utilitzar les antigues per poder ser més econòmic i si no s'hauran de canviar. Però aquest programa nou de lectors de matrícula es va molt bé per lo que et dic. Si tu roben un cotxe, roben una moto o el que sigui, tu la fiques en busca i captura i per on passi, si surt de Calafell, ho detectes. Però si surt de Cunit, també ho detectes, i si surt de Cubelles, també ho detectes. Llavors, és molt més controlat.
0: Per una banda, aquest lector de matrícules, i per l'altra, les noves càmeres amb motiu de les queixes dels veïns. Escoltem el regidor.
2: Hem tingut moltes queixes dels accessos de velocitat. L'altre dia ho deia a l'alcalde per la ràdio, amb un Consell Ciutadà, de que hi ha molts veïns que diuen de que per la seva, pel seu carrer o per la seva urbanització passen cotxes molt ràpid i tal. Llavors hem decidit de que amb un parell o tres de vies on te passen més cotxes, en ficarem un radar fixe i un radar de tram. Llavors, amb aquests dos radars, què fem? Una, que la gent no corri, perquè a més estarà avisat, però ens lliura el nostre radar mòbil per anar a les urbanitzacions, per anar a llocs més concrets que els veïns ens demanen de col·locar un radar perquè la gent corre molt. Llavors nosaltres no hem d'anar amb aquestes dues vies perquè ja estan controlades pels radars fixes i llavors nosaltres podem moure el radar mòbil per on es necessiti.
0: Aquest tipus de radar és molt més efectiu, segons explica Marc Caselles. I a més diu que l'Ajuntament no està per sancionar, sinó per prevenir i perquè la gent doncs, respecti les normes de circulació.
2: El tram potser Correcte. Tens 45 segons per passar, si sí. passes a 40,
3: Clar.
2: És igual que, que miris el radar o no, o sigui, et foten la sanció. Llavors, nosaltres no estem per sancionar, però estem per regular el trànsit
3: sí,
2: perquè la gent no corri.
3: Per evitar
2: perquè...
3: situacions perilloses que Correcte. Puguin o sigui, afectar a la ciutadania.
2: Van ficar el radar mòbil aquí a Mossèn Jaume Soler, que té que anar, crec que a 30 o a 40, i en vam caçar una a 95.
3: Déu-n'hi-do.
2: Clar, llavors això no es pot permetre. Qualsevol vianant que vagi a buscar el cotxe, que creui per anar a llançar la brossa, que ja ha passat, i el caçen a 95, tenim un greu problema. Llavors, nosaltres, la nostra obligació és controlar tot això, que això no passi.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I més notícies del nostre municipi. Els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trapat.
4: Tenim el Cinema Iris, tenim el Montse Civit, aquí al Port de Segur de Calafell, i després també tenim Camperotet, aquí a la urbanització de Vall de Mar. Doncs ja tenim aquest llibret, aquestes programacions d'aquests nous cursos. Durant aquestes setmanes anteriors doncs, ja ha començat la gent doncs, a inscriure's, no? Perquè hi ha moltes activitats doncs, que sempre hi ha més... Bueno, com que estan més de moda, que li agrada més a la gent.
3: Hi ha més demanda.
4: I, sí, i sempre doncs, intentem doncs, fer una mica doncs, de que la gent s'apunti, doncs, que vagin també al SAC a apuntar-se. I res, aquestes inscripcions... I ja, doncs, aquests dies ja comença a haver-hi també una mica de moviment, sobretot amb una de les activitats que la tenim externalitzada, que és cognitiva per la gent gran, i doncs ja aquesta setmana doncs, ja comencen a omplir les seves fitxes i doncs ja comencem una mica d'activitat, no? Sobretot el dia d'avui, doncs que ja tenim aquests centres cívics doncs amb aquests nou cursos que la gent ja tenim, bueno, ja té moltes ganes, no?, de començar, d'engegar.
0: Al Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur, hi haurà activitats com el NIU, un espai de joc i relació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys. El taller Benestar i Moviment, amb dansa, estiraments, respiració i tècniques de relaxació, i diferents propostes dirigides a persones grans, com Activament, Diver Gran, i els tallers d'estimulació cognitiva. Per la seva banda, el Centre Cívic Cinema Iris aposta especialment per les activitats culturals i creatives. Entre les propostes hi trobem conversa en català, creativitat i dansa conscient, l'àlbum de la mirada, una activitat d'observació i creació artística i una nova edició de l'aula de cinema de l'Iris, que oferirà sessions amb visionat i anàlisi de pel·lícules. També es mantindrà el Calafell Smalltalk, un espai d'intercanvi i conversa en anglès per a persones amb un nivell intermedi o avançat. La guia també recull una extensa programació a càrrec de les entitats locals, amb activitats com pintura, dibuix, manualitats, dansa, breaking, ioga, country, teatre, sardanes, fotografia, escultura i diferents disciplines de dansa per a infants i joves. Finalment, el Centre Cívic Can Perotet, a Vall de Mar, oferirà activitats familiars de tarda amb tallers, manualitats, jocs i propostes obertes a totes les edats. El programa també incorpora les activitats de les entitats de la zona, amb les tardes d'esbarjo, els punts d'atenció veïnal, flamenc i activitats familiars. Seguim escoltant a la regidora de Cultura, Mònica Trepat.
4: Aquesta guia d'activitats està... Bueno, qui tingui el llibret, doncs, està separada doncs, pels tres centres cívics on hi ha les diferents activitats que es fan des de les dinamitzadores que tenim al centre cívic i també, doncs, sobretot, recalcar totes les entitats, associacions de veïns doncs, que també ajudin de que aquest nou curs, aquestes activitats que es fan al centre cívic siguin molt més atractives. Creen xarxa també entre tota la gent que s'apunta, veïns i veïnes del municipi, que poden gaudir d'aquests cursos.
0: Els tres centres cívics, com hem dit, són el Cinema Iris, el carrer Vilamar 21, el Montse Civit, l'edifici G del Port de Segur i el Can Perotet, al carrer Molina 5-7 a Vall de Mar. Per a informació general, l'Ajuntament posa a disposició el telèfon 977-699-009 i el correu espaiscivics@calafell.cat. Així mateix poden trobar la guia completa al web de l'Ajuntament, a calafell.cat. Les inscripcions per a diverses activitats es poden fer en línia a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà, tot i que moltes propostes són d'accés lliure i no requereixen inscripció.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La Biblioteca Ventura Gassol de Calafell Poble acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. L'exposició posa el focus en les persones d'aquest territori que van ser deportades als camps de concentració i d'extermini del règim nazi i contribueix a mantenir viva la seva memòria i a reivindicar el compromís amb els valors democràtics. La mostra està comissariada per Ramon Arnabat Mata, Berta Llorenç Dicós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. La inauguració tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, una exposició que apela directament a la memòria col·lectiva i que es tanca amb un missatge que continua plenament vigent, mai més.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Obrim la plana comarcal. El Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. En roda de premsa, l'alcalde Kenneth Martínez ho ha anunciat, marcant el seu rècord municipal aquest mes de juliol amb un 56%. Ha fet balanç de la implementació del nou servei de recollida selectiva de residus al llarg d'aquest 2026. Les dades mostren com s'ha incrementat el percentatge de recollida selectiva i s'ha reduït la fracció resta, cosa que ha permès reduir la despesa d'eliminació en 362.000 euros respecte a l'any 2025. En paraules de l'alcalde, gràcies a aquest increment del reciclatge podrem estabilitzar la taxa d'escombraries, bonificar la taxa a les persones que reciclen i solucionar els problemes d'acumulacions i neteja de l'entorn dels contenidors. El servei de recollida selectiva es va començar a implementar el 2 de desembre de 2025 i s'ha anat desplegant per tot el municipi fins a arribar en aquests moments a cobrir el 78% dels habitatges. Després de 8 mesos d'implementació, el 81% dels habitatges de les zones amb el nou servei han recollit el material per reciclar, cubells i targetes. No obstant això, els percentatges d'entrega varien entre zones amb un 98% i altres amb un 71%. Aquestes diferències condicionen la qualitat del servei a cada zona i és un dels aspectes a resoldre. Les dades de recollida selectiva han marcat el màxim històric el mes de juliol amb un 56%, segons informa el consistori, 24 punts més que l'any 2025. L'aportació a la millora de la recollida selectiva depèn del model de recollida. Els contenidors oberts recullen només un 22% de selectiva, mentre els contenidors intel·ligents i el porta a porta recullen el 69% i 75%, respectivament. La reducció de la fracció resta ha significat una reducció de la factura d'eliminació de 362.000 euros menys respecte als mateixos mesos de l'any 2025, segons diu l'alcalde. Aquesta reducció dels costos era un dels objectius del servei de recollida selectiva, ja que permet mantenir la taxa d'escombraries estable.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: A la plana comarcal seguim al municipi del Vendrell. El regidor de Seguretat Ciutadana del Vendrell, Cristian Soriano, ha anunciat aquesta setmana l'inici d'un procés selectiu per a 8 places d'agents de la policia local. El procés començarà a partir d'aquest mes d'octubre i suposarà un nou concurs de places d'agents 4 anys després. L'objectiu és clar, diu, ampliar i professionalitzar la plantilla de la policia local per augmentar la presència policial als carrers i barris del Vendrell. Aquest anunci és fruit de l'acord amb el sindicat UGT, que havia reivindicat aquesta mesura com una de les més importants del mandat per a seguir apostant per un model basat en la reducció de l'itineratge i l'augment de professionalitat de la plantilla. Aquestes noves places d'agent seran un pas més en una aposta clara per renovar i professionalitzar la plantilla, insisteixen. El regidor ha dit que després de treure places de caporals i sergents després de 15 anys sense fer-ho, ara traurem 8 places d'agent per a seguir augmentant l'aposta per la seguretat al Vendrell. Amb aquest procés d'itineratge de la policia local del Vendrell, serà inferior al 5%, molt per sota dels objectius que marca l'Estat, diu el consistori. El regidor ha destacat que aquesta és la primera d'un seguit de mesures que s'anunciarà properament per reestructurar l'organització del cos amb el clar objectiu d'augmentar significativament la presència d'agents de la policia local als carrers i barris del Vendrell.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: I seguim a la plana comarcal, perquè les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. Seran les escoles La Parellada de Santa Oliva i La Muntanyeta de Bellvei, que han anunciat una prova pilot per tal d'evitar el malbaratament alimentari. El servei de menjador dels dos centres educatius cada dia congelarà el menjar sobrant en carmanyoles i els serveis socials de l'Ajuntament respectius el repartiran entre famílies vulnerables de cada municipi. A Santa Oliva, uns 165 infants fan l'àpat del migdia al menjador escolar, mentre que al Vallvell són uns 110. Les famílies beneficiàries seran entre una quinzena i una trentena en cadascun dels pobles. Des de Set i Tria, l'empresa que gestiona el servei de menjador al Baix Penedès, han assegurat que en alguns centres es llencen cada dia entre 10 i 20 quilos de menjar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim ja la plana general. La plataforma SOS Socorristes i UGT s'han concentrat aquest passat dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una llei que reguli el servei de salvament i socorrisme a totes les platges catalanes. La portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Clara Roca, ha denunciat que la normativa vigent data de 1972 i està obsoleta. El sector espera que la nova normativa es pugui aprovar durant el primer trimestre del 2027. Roca també exigit que el servei sigui obligatori, que la temporada s'ampliï a Setmana Santa fins al 15 d'octubre i que es millorin les infraestructures i els mitjans de vigilància. La plataforma també ha reclamat que es compleixi el conveni sectorial vigent que molts ajuntaments no respecten. Escoltem tot seguit a la portaveu de la plataforma SOS Socorristes, Clara Roca.
5: Bueno, ens estem manifestant perquè no tenim cap llei que ens reguli. La llei que hi ha actualment és del 1972 i està obsoleta. I simplement demanem això, una llei amb uns mínims de condicions laborals per tal de garantir la seguretat a tota la ciutadania.
0: La portaveu Clara Roca explica que diversos ajuntaments no compleixen el conveni sectorial assolit el 2023 perquè no hi ha una llei que n'obligui el compliment.
5: També tenim un conveni sectorial que es va aconseguir el 2023 i es va començar a aplicar el 2024, que no s'havia aconseguit mai i és el primer de Catalunya. Però igualment aquest conveni no, hi ha molts ajuntaments que no el respecten perquè és això, no hi ha una llei que obligui la el compliment del conveni.
0: La portaveu ha explicat que la plataforma ja s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris que els han traslladat el seu suport, tot i que de moment no s'ha concretat cap acord. Paral·lelament, Roca ha anunciat que els socorristes estan participant en una taula de treball en protecció civil que no s'havia creat anteriorment i ja han celebrat 3 reunions. De cara a la temporada vinent, el també portaveu de SOS Socorristes, Nacho Ibáñez, ha situat com a principal objectiu que el govern aprovi una llei per al sector durant el primer trimestre del 2027. Ibáñez ha recordat que la plataforma es mobilitza des del 2018 i ha advertit que si l'any vinent no hi ha una nova regulació i no milloren les condicions del sector, preveuen incrementar les mobilitzacions al litoral català.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Continuem a la plana general, i és que Educo alerta que un de cada 4 alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. L'assetjament escolar és un fenomen molt present en els entorns educatius i no sol passar desapercebut. Guiomar Tudó, subdirectora general d'Educo, ha apuntat que hi ha força alumnes que són conscients del que passa al seu voltant perquè són observadors i poden tenir un paper crucial en la detecció precoç de casos s'informen dels incidents a través d'aplicacions com BeResol. Per aquest motiu, ha considerat que és vital escoltar-los, entendre què passa cada dia i identificar situacions que sovint no es denuncien, especialment quan hi entren en joc la por o la vergonya. D'acord amb l'enquesta de BCN Resol, el 30,8% dels alumnes ha admès que no comunica els conflictes per por. Així mateix, el treball ha recollit que quan els afectats s'han sincerat, ho han fet amb les persones més properes. La família, amb un 43,8%, i els professors, amb un 41,1%, han estat els principals canals de comunicació. En aquest sentit, Educo també ha destacat la importància de la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar de l'alumnat als centres educatius. Segons l'ONG, aquesta figura té un paper clau en la creació de confiança, la identificació de situacions de risc i en garantir que cap infant es quedi sense suport. L'enquesta també ha recollit la importància de disposar d'espais segurs i canals a través dels quals demanar ajuda. En aquesta línia ha assegurat que l'anonimat ha aparegut com un factor destacat pels mateixos estudiants. Lluís Ribó, director general de BCN Resol, ha assegurat que, més enllà dels casos més evidents d'assetjament, el treball ha posat de manifest situacions que els mateixos alumnes perceben en el seu entorn i que sovint acaben normalitzant-se en la vida quotidiana de les escoles. En aquest sentit, l'estudi ha mostrat que el 58,9% dels alumnes han informat de rumors a la seva classe, el 56,2% ha esmentat burles i el 21,7% ha informat d'episodis d'aïllament o exclusió. Aquestes dinàmiques s'han produït principalment al pati, amb un 62,1% de les respostes, i a l'aula, amb un 57,3%. Tot i que no sempre es qualifiquen d'assetjament escolar, són conflictes freqüents que afecten l'entorn escolar i que poden agreujar-se si no es detecten a temps, ha dit Ribó.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica. L'Ajuntament no ha decretat cap dia de dol per la mort del treballador. Amb tot, s'havia suspès l'acte de la celebració del pastís del Braç de Santa Tecla previst per a les 6 de la tarda a la plaça Corsini, organitzat per Mercats de Tarragona. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per esclarir els fets. Així doncs, els primers compradors van entrar ahir al Mercat de Tarragona a 8:45 en punt, després d'esperar-se uns minuts a l'entrada principal del recinte. Els paradistes van obrir amb normalitat aquest passat dimecres al matí, l'endemà que els evacuessin al voltant de les 8 del vespre, després de trobar 2 operaris inconscients, els quals arreglaven un desguàs a la tercera planta de l'aparcament soterrat, on s'havia acumulat monòxid de carboni. Escoltem ara a Mercè Miró, una paradista del Mercat de Tarragona, que explica com els van evacuar arran de l'incident.
6: Va ser d'escada de sobte, ja cap al tard, a les 8 de la nit, i es van dir que marxessin del mercat, pues, que hi havia una fuga de gas o alguna cosa. Clar, tots en seguida vam anar baixant els toldos i sortint cap a fora al carrer. sense pressa, no? Perquè ja van dir que tranquils, i sí, sí, vam estar aquí fora doncs una bona estona, els bombers, la policia i tot, fins que bueno, vam veure el que havia passat i això ho van explicar una miqueta, i després a les redes socials surt de seguida, no? I sí, la llàstima és que va morir una persona, i ara doncs, bueno, suposo que intentaran avui ja o ja han arreglat les coses i a començar a treballar una altra vegada, perquè clar, la vida segueix.
0: Mònica Brull, una paradista del Mercat de Tarragona, també explica que no van tenir temps de recollir la parada.
7: Oh, molt ràpid. Això és molt clar, això va quedar per netejar i vam tindre que marxar corrent, vaig agafar el bolso i vam sortir corrent. Sí, primer començàvem a pensar que, bueno, que sigui una fuita de, que sigui, de fum o qualsevol cosa, res important, però després ja vam començar a veure, a donar-nos una miqueta de pressa, sisplau, sortiu, paradistes també, tots fora, i bueno, així va ser, vam sortir corrents, agafar bolso i cap a fora.
0: Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Concessionaris del Mercat Central de Tarragona, Marta Lafuerza, explica que van viure amb incertesa el moment de l'evacuació. També detalla les afectacions al recinte del mercat l'endemà de l'incident a la fossa sèptica i assegura que se senten consternats i commoguts per la mort d'aquest treballador.
8: L'única afectació que tenim és amb el tema de subministrament d'aigua i el tema de desguassos, que a la planta logística, perquè aquí a la planta Mercat jo m'han dit que va cap al clavegueram de la ciutat, per tant no ens afecta, però la planta logística sí, que és on tenim les càmeres frigorífiques, el tema de residus i tal, que allà sí que no tenim ni subministrament d'aigua ni tema d'esguassos, perquè va cap a la fossa sèptica aquesta que s'està treballant. Inicialment amb incertesa, perquè com tampoc no ben bé no sabíem el que estava passant, ens van desallotjar tots, ens van dir que sortíssim, però clar, parlaven d'una fuita de gas, però exactament tampoc no sabíem el que estava passant. És veritat que ràpidament ja es va saber que era el tema de la fossa sèptica, però clar, no sabíem ben bé tampoc què estava passant. Molt, molt, estem consternats, estem tristos i clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no? Que a nosaltres aquí al mercat sempre ens agrada doncs, fer festa i fer coses diferents i divertides, i doncs un dia així, doncs la veritat és que estem commoguts.
0: Davant d'aquests tràgics fets, veuen amb bons ulls que s'hagi suspès l'acte de celebració del braç de Santa Tecla previst per a la tarda del dimecres a la plaça Corsini. Era el més lògic, almenys per respecte a aquestes dues persones, ha tancat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Ja arribem al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui dijous 17 de setembre de 2026 des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat!
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
3: Tio, amb un lat...
4: Calafell Ràdio. Són les 8.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: 107.9 FM. A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.

A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent. Merenchata, me mamá.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom, amants de la música clàssica. Avui hem començat sentint una part més de les variacions Goldberg. No hi ha dubte que el virtuosisme de Johann Sebastian Bach amb el teclat està fora de dubte. Va adquirir formació en llengües, aprenent llatí, grec, francès i italià en el gimnàsium de la localitat. El 1700, als 14 anys, va rebre una beca per anar a estudiar a Lüneburg, prop de Hamburg. El 1703, un cop

acabats els estudis, se l'invita a oferir un concert a Arnstadt, a més d'acceptar el lloc d'organista a la mateixa ciutat. Al mateix temps començava la seva composició de preludis per a orgue, sense de moment haver assolit del tot la seva destresa contrapuntística, és a dir, l'ensemble de diferents melodies. A continuació sentirem la famosa tocata i fuga en re menor per a orgue.

En el seu lloc de treball, Bach va tenir alguns problemes amb el cor que dirigia, ja que es veu que era massa exigent. A part d'això, va tenir també problemes laborals, ja que va demanar permís per absentar-se durant 4 setmanes i ho va fer durant 4 mesos. A l'hivern de 1705, per visitar a un amic i assistir als seus concerts. El 1706 es trasllada a Mulhausen, al nord d'Alemanya, per ocupar un puesto d'organista a l'església de Sant Blas. Millor pagat que la feina anterior. Als 4 mesos d'haver arribat al nou lloc, es casa el 17 d'octubre de 1707 amb Maria Bàrbara Bach, una cosina seva de segon grau, amb la que va tenir 7 fills. Després d'un any, el 1708, li arribà una oferta de treball des de la cort ducal de Weimar. Allà té la possibilitat de treballar amb un número important de músics ben pagats. En aquesta època comença l'època de la composició d'obres de teclat i orquestrals. A continuació sentirem 2 cantates per baix. Seran la número 5 i la número 7. I en tercer lloc, la cantata número 1 per soprano i oboè.

Amb aquestes últimes obres es va consolidar com a músic en l'ambient de casa i va començar a tenir rellevància en contactes externs. Gràcies a la seva posició privilegiada, havia pogut estudiar i transcriure les obres d'Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli i Giuseppe Torelli, entre d'altres italians. Amb això, Bach va aprendre obertures dramàtiques i els esquemes i ritmes harmònics que contenien, traslladant aquestes descobertes a les seves pròpies composicions. Aquestes obres varen ser interpretades pel grup musical del duc Guillermo, el seu mentor. En aquesta labor va ser important la transcripció de concerts per a corda i vent de Vivaldi al clavecí i orga que encara són executades en l'actualitat. Va continuar composant i tocant pel duc i també composant preludis i fugues, posteriorment recopilades en la seva obra El clave bien temperado, impresa per primera vegada el 1801. També va començar el seu treball El petit llibre per a orga. El 1713 li ofereixen un lloc de treball a Halle. El 1714 Bach fou ascendit a Concertmeister, un honor que implicava fer cada mes una cantata per a l'església del Palau. I així, les primeres cantates foren la número 182 pel diumenge de Rams, la 12 pel diumenge de Júbilo i la BWV-172 per a Pentecostés. Escoltarem la cantata 182, Himmelskönig sei willkommen. Bienvenido el rey del cielo, bendiciones de fuerte amor. I amb això, benvolguts oïdors d'aquest programa, donarem per acabat el mateix. Ha estat un petit recorregut per la vida i obra musical de Johann Sebastian Bach. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, al vostre costat, com sempre, engegant ara mateix i fins a 1 en punt del migdia, acompanyant-vos des del Calafell Matí, el programa magazín matinal d'aquesta casa. Salutacions al Ferran Boquer, també el nom dels companys, dels col·laboradors que hi participen i que sense ells la seva tasca, la seva aportació, això no seria possible. Compartint l'actualitat, l'entreteniment i la bona música des d'ara i fins la una al Calafell Matí. I tot preparat per ser un cop més la vostra companyia. Engeguem, com sempre, després del sumari, les dades, les celebracions, les efemèrides musicals, les dades del dia d'aquest 17 de setembre. També tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Som a dijous i aquesta temporada, els dijous a 9:45 del matí, tindrem també l'alcalde a la ràdio. Amb Ramon Ferrer i tota l'audiència, la ciutadania, podem parlar a través d'aquest mitjà amb l'alcalde de Calafell. Però atenció, perquè no comencem aquest espai avui dijous, sinó que serà dijous vinent que engegarem ja una nova temporada de l'alcalde a la ràdio. Mentrestant, avui ens acompanyarà la regidora de Govern Obert és l'Helena Rubio, a l'Ajuntament de Calafell. Ens parlarà de pressupostos participatius. Està en la seva fase per poder escollir, finalment, entre les propostes presentades, quines són les que seran guanyadores d'aquests pressupostos participatius i que rebran finançament per la seva execució. Ens ho explicarà la regidora a partir de 9:45 del matí. I els dijous, entre d'altres coses, tindrem a partir de les 10 del matí l'espai Vida Saludable. Parlarem amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. I també l'historiador calafellenc en Joan Santacana torna els dijous a partir de 10:45 amb el retrovisor parlant de fets d'esdeveniments del nostre municipi. A les 11 ens actualitzem amb el temps i amb Josep Miró i avui ens acompanyarà dintre de l'espai de la policia local l'inspector en cap de la policia, en Ferran Martínez, ens farà valoració d'aquest estiu que, mica en mica, anem deixant enrere. Recuperem les històries de la música. L'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu també ens acompanyaran aquesta temporada a 11:45 amb la seva música, les seves històries de la música. Els esperem també avui, aquí en els estudis. I tots els dijous tindrem, a partir de les 12 del migdia, la màquina del temps, la versió del magazín, ja que aquest és un nou programa que engega els divendres a les 8 del vespre, però tindrem la versió del magazín amb l'Albert Gómez. Però això ho engegarem, l'estrenarem la pròxima setmana. Avui a les 12, a veure què ens inventem per acompanyar-vos en aquest tram, en aquesta franja horària. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana al municipi, a Calafell, i tot això combinant l'actualitat, l'entreteniment amb bona música de l'actualitat, força recent i també els clàssics. Doncs vinga, som-hi, tot a punt, tot preparat, com sempre. Gràcies a vosaltres per estar a l'altre costat. Benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, som-hi. Dijous 17 de setembre de 2026, entre les coses que avui celebrarem, es troba el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. I és que cada 17 de setembre celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut, i l'objectiu és recordar la importància de reduir els riscos i els errors, volíem dir, que es poden produir durant l'atenció mèdica, com ara problemes amb la medicació, el diagnòstic o les infeccions. La seguretat del pacient és responsabilitat de tot el sistema sanitari i també de la participació dels mateixos pacients. Doncs avui es celebra aquest Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, però també és el Dia Mundial de la Música Country. Bé, la Beyoncé no seria

I com que ens agrada aquesta cançó, doncs l'hem volguda escoltar una miqueta. Vinga, anem per més celebracions aquest 17 de setembre. Avui també es celebra el Dia Internacional de la Febre Mediterrània Familiar. Una jornada que també dona visibilitat a la febre mediterrània familiar, una malaltia genètica i hereditària que provoca episodis recurrents de febre i inflamació, sovint acompanyats de dolor abdominal, toràcic o articular. És més freqüent en persones amb ascendència mediterrània i de l'Orient Mitjà. El diagnòstic és important, ja que actualment existeixen tractaments que permeten controlar aquesta malaltia i prevenir les complicacions. I avui també és el Dia Mundial del Síndrome de Kleefstra. Finalment, entre les celebracions del dia us explicarem i us donarem dades sobre aquesta malaltia. Volem donar visibilitat al síndrome de Kleefstra, una alteració genètica molt poc freqüent que pot provocar discapacitat intel·lectual, retard en el desenvolupament i dificultats en la parla, entre altres problemes. Una jornada aquesta, la que vol donar suport a les persones afectades, també a les famílies, i recordar la importància de la investigació i del diagnòstic de malalties minoritàries. Doncs vinga, estem repassant les dades del dia, que per cert hem de dir que tenim el Fernando Puertolas, l'estudiant en pràctiques treballant en aquest espai, fent els guions i també preparant-nos música com aquesta. Perquè un 17 de setembre del 1968 va néixer a Chicago Anastasia. La cantant nord-americana va assolir la fama mundial l'any 2000 amb I'm Out of Love, la seva cançó més coneguda i un dels grans èxits del pop de principis de segle. Amb la seva característica veu potent, Anastasia ha destacat combinant pops, soul i també música rock. Doncs avui fa 58 anys, Anastasia.

i que avui compleix 51 anys és Álvaro Fuentes. Nascut el 17 de setembre del 75, a Getxo, a Biscaia, és el baixista i un dels membres fundadors de l'Oreja de Van Gogh. Banda que va néixer a Sant Sebastià l'any 1996 i Álvaro Fuentes està present en tota la trajectòria del grup des del primer disc, Dile al Sol, fins als seus grans èxits com Rosas, La Playa o 20 de Enero. Com dèiem, avui fa 51 anys, Álvaro Fuentes, de l'Oreja de Van Gogh.

0: Vinga, tenim més efemèrides.
1: Hey, sweet baby, don't you think maybe...
0: Perquè el 17 de setembre del 1979 va néixer a Montreal, al Canadà, Chuck Como, conegut sobretot per ser el bateria i un dels principals compositors de Simple Plan, banda de pop punk que va assolir l'èxit internacional amb temes com Welcome to My Life o Perfect. No sé si això és el que volíem escoltar nosaltres avui, eh? Em sembla que no, que ens hem equivocat. En qualsevol cas, avui recordem a Chuck Como.

dels Simple Plan, que avui fa, doncs, celebra el seu aniversari, que va néixer el 17 de setembre del 1979. Picking up things we shouldn't read. It looks like the end of history as we know. I per últim, recordarem el naixement el 17 de setembre del 1985 a Illinois, als Estats Units, de John Walker, conegut sobretot per haver estat el baixista de Panic at the Disco entre el 2006 i el 2009. Amb el grup va participar en l'àlbum Pretty, que inclou temes com Nine in the Afternoon, entre d'altres. Després va deixar la banda, va formar part de The Young Veins amb Ryan Ross i també ha desenvolupat una carrera en solitari. Jo tinc artistes, coneguts o no tan coneguts, que avui fan anys, celebren el seu aniversari.

0: amb Ferran Boquer.
1: Doncs ara mateix hem arribat a les 9 i 13 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Nova connexió amb el temps, amb la previsió meteorològica després de les pluges i aquesta baixada de temperatures, que és evident a hores d'ara. Doncs vinga, la crònica del temps amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable, sobretot després de les pluges de les darreres 12 hores, amb un temps una mica canviant, amb més núvols clarianes al matí. No descartem que es pugui escapar alguna gota, però és poc probable, mentre que al migdia poden créixer algunes nuvolades, que aquestes sí que podrien deixar puntualment i de manera dispersa algunes gotes o algun petit ruixat. Poca cosa en conjunt i aclarint-se a mitja tarda, amb una temperatura que ha baixat i baixarà clarament avui. Hem tingut una luxosa mínima al voltant dels 18 graus, mentre que la màxima avui estarà entre els 23 i 24, amb una humitat moderada i sense xafogó, vent feble i variable al matí i de garbí a la tarda, fent que la mar il·lumini el marejol. Per demà esperem que el temps encara sigui variable, sense acabar de fer net, amb alternança de sol i núvols al matí i sol amb cel més clar a la tarda. En principi, sense pluges. La temperatura no variarà gaire i es mourà entre el 17 o 18 de mínima i de 23 a 24 de màxima, amb una humitat més alta, però encara amb poca xafogó. Vents en conjunt febles, amb tardar a l'inici final del dia i marinades de xaloc a mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica de primera hora del matí. La previsió del temps per les pròximes hores, en aquest dijous, ara mateix cels ennuvolats, ambient, podríem dir, de principis de tardor, ambient gris i la temperatura molt suau a hores d'ara. Actualment tenim 19 graus centígrads aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell. La informació meteorològica que tornarà quan faltin 3 minuts per les 11 del matí.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, moment de donar un cop d'ull a portades de continguts dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. Desaparegut. Un centenar de persones s'han desplegat per buscar el jove desaparegut de la Bisbal del Penedès. Fins a 18 grups han recorregut una extensa zona de muntanya. La convocatòria va ser a les 5 de la tarda d'aquest dimecres, quan ja feia més de 24 hores que havia desaparegut en Pol. Aquest jove de 17 anys de la Bisbal del Penedès, doncs atenció, bona notícia amb la que hem despertat avui, perquè la família ha comunicat, ha anunciat a les xarxes socials que en Pol ja està a casa i es troba en perfecte estat de salut, i ha agraït la família a tothom qui ha fet difusió del cas o ha participat en la recerca del jove. I en solidaritat, el menjar sobrant de les escoles del Baix Penedès serà per famílies amb més necessitats. Un cop finalitzat el servei de menjador, els aliments cuinats que no s'hagin servit i que compleixin les condicions per ser reaprofitats es guardaran en carmanyoles. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha posat en marxa aquest projecte per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars de la comarca i donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no han arribat a servir. La iniciativa ha començat als menjadors escolars de Sant Oliva, també de Baibei, per avaluar-ne el funcionament durant les primeres setmanes i posteriorment ampliar-la a altres centres del Baix Penedès. Cada dia, un cop finalitzat el servei de menjador, els aliments cuinats que no s'hagin servit i que compleixin, com deien, les condicions sanitàries, doncs es reaprofitaran i es guardaran en carmanyoles individuals que s'identificaran i es congelaran. Posteriorment, els ajuntaments s'encarregaran setmanalment de recollir aquests àpats i fer-los arribar a famílies en situació de vulnerabilitat. Anem a isdiari.cat, a la secció del Baix Penedès. La Generalitat obre una convocatòria de 5 places al Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume dels Domenys. El procés es va encetar dilluns i romandrà actiu fins al 25 de setembre. I és que el Departament d'Interior ha posat en marxa aquest procés selectiu en el cos de bombers de voluntaris a Sant Jaume dels Domenys. Se li han assignat 5 noves places que elevarien inicialment el nombre d'efectius fins a 25. El període d'inscripció es va engegar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà, com dèiem, fins al dia 25. Entre els requerits per formar-ne part Destaquen ser major d'edat i viure com a màxim a 30 minuts de Sant Jaume dels Domenys a banda de la superació d'una sèrie de proves físiques. Des del mateix FARC s'anima a tothom a participar de la convocatòria amb la finalitat d'assolir l'objectiu d'arribar en darrera instància als 30 membres de plantilla. I parlem de prevenció, perquè la Regió Sanitària Penedès amplia el cribatge del càncer de colon i recte fins als 74 anys. La incorporació de la nova franja d'edat començarà aquest 2026 i es completarà progressivament fins l'any 2030. I és que, com dèiem, la Regió Sanitària Penedès comença a desplegar a partir d'aquest tercer quadrimestre, el del 2026, l'ampliació d'aquest programa de detecció precoç del càncer de colon i recte. L'objectiu és detectar més casos en fases inicials i reduir l'impacte d'un dels tumors més freqüents a Catalunya. El programa funciona des de l'any 2000 i fins ara estava adreçat a persones d'entre 50 i 69 anys. Amb la nova ampliació, durant el 2026, ja s'inclouran les persones de fins a 70 i de manera progressiva s'anirà augmentant fins als 74 anys que arribarien al 2030. I les escoles de Sant Oliva i Bellvei congelen el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. Ho explicàvem fa un moment, que també recull aquest titular Eix Diari. I en aparcament proposen un aparcament prefabricat i autosuficient al Puig, primer capítol d'un pla per resoldre el dèficit d'aparcament al Vendrell. Unitat Vendrellenca presenta dades de la seva pròpia enquesta ciutadana, i és que el 76% dels vendrellencs considera que l'aparcament i la mobilitat han empitjorat en els darrers anys i es necessiten respostes a curt termini. Anem a donar un cop d'ull a diarimés.com. La recollida selectiva a la Bisbal supera el 41% durant el primer semestre de 2026. El sistema de recollida porta a porta es va ampliar a les urbanitzacions el 16 de febrer, fet que ha permès que les dades millorin. Les xifres de recollida de residus a la Bisbal del Penedès, corresponents al primer semestre del 2026, com dèiem, millora significativament aquesta recollida selectiva. Segons les dades facilitades pel Consell Comarcal, el percentatge de residus selectius han passat del 18,33% durant el mateix període de 2025 al 41,03% de l'any 2026. És un increment del 22,7%. Anem a la ciutat del Penedès. Calafell inicia a París una nova temporada de promoció turística. L'objectiu és fidelitzar el mercat francès, un dels més importants per al municipi. És que Turisme de Calafell participa fins al 17 de setembre en aquesta fira a París, en una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals del municipi. I acabarem a la Fura del Penedès. Diuen que el Baix Penedès engega les quartes jornades de l'arròs i tastets amb 25 restaurants participants. 25 restaurants prenen part d'aquestes jornades durant un mes de l'arròs i els tastets fins al 18 d'octubre. Una iniciativa del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès que compta amb el suport dels ajuntaments de Cunit, Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i Fòrum Calafell, així com el patrocini d'Arròs Bayo i la Deo Penedès. El Llança't Festival arriba a la cinquena edició a Llorenç. Es celebrarà aquest diumenge 20 de setembre al Centre de Llorenç del Penedès. Com és habitual, el certamen constarà d'una fira d'artesania i degustació, així com diferents tallers que es faran al matí. Alguns d'ells seran el taller de música per infants, que anirà a càrrec de l'Escola Contrapunt, un taller de la Coral Infantil Rossinyol, un taller de llum fosca i un altre de batucada per totes les edats a partir de 12 anys. I més cultura per acabar aquest repàs informatiu. 11 espectacles de música i teatre conformen la nova programació del Temporada del Vendrell. Com és habitual, el protagonista es repartirà entre el Teatre Àngel Guimerà, el TAG, i l'Auditori Pau Casals. El vessant musical deixarà fins a 6 propostes, la primera de les quals serà el concert del trio Freixes, que farà el 26 de setembre a l'Auditori en el marc dels actes de commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Són les notícies d'actualitat al repàs a les portades i als titulars dels diferents diaris digitals comarcals.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Segons arribem al punt de 2:15 del matí, moment de l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Roser Ribas. Endavant, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Casellas. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la Plana General, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la Plana General, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: És moment de l'espai d'actualitat a Calafell Ràdio, calafell.tv. Avui volem parlar dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell pel 2027. Ens acompanya l'Helena Rubio, és la regidora de Drets Socials, però també de Govern Obert. Helena, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran, què tal?
0: Què tal, com estem?
1: Doncs mira, avui dia de la primera dia de pluja, una miqueta baixar les temperatures.
0: És fresquet,
1: nota,
0: eh?
1: I bueno, aquest canvi ha de significar, suposo, doncs, bueno, que passat l'etapa de calor, hem passat un estiu dolentíssim, amb moltíssima calor, amb moltíssima xafogó, i doncs, bueno, ara els cossos es tornen, sembla, a reactivar una mica amb la baixada de temperatura.
0: Dèiem, regidora de Govern Obert, amb diferents processos participatius. Comencem primer parlant d'aquests pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell 2027, amb 13 propostes... I entre elles ara ja es pot escollir les guanyadores.
1: Efectivament, ara actualment, o sigui, ja han passat els processos de que la gent posés les seves propostes, després va haver-hi l'estudi tècnic i viabilitat econòmica de les propostes. Una vegada que es presenten, es van presentar la setmana passada al Consell Ciutadà per poder fer la verificació i aprovació d'aquestes propostes, i actualment les que ja han votació a la plataforma Decidim, són 13. Mm. Són 12, són de caire d'arranjaments de via pública, són d'inversió, i una de caire social. Dic que aquestes propostes tenen, per exemple, ara que si entrem a la plataforma Decidim, veiem que hi ha de tota mena, inclús es posen les votacions que porten actualment, dir que fins al 14 d'octubre podran ser les votacions, i, per exemple, hi ha la de senyalitzacions importantes, adequació del que té 14 vots actualment, adequació del Camino de Paral·lel al torrent de Montpeó, que té 20, arreglar torrent d'Escarnosa, 23 vots, arreglar aceres de Calafell Park, 10 vots, zones verdes i aparcaments, 19, gatitos callejeros, los comederos dels gatets farals, 21 vots, nova àrea d'esbarjo infantil, 33 vots, zones d'ombra, 37, renovació de parcs infantils al barri de Mas Romeu, 10 vots, el canvi d'arbrat de la Patxa porta 35, millores de carrers de Brises de Molmar, per exemple, porta 7, amb voreres de Mas Romeu porta 7, i la que guanya amb intenció de vots és la que és de caire social, que és la de a fer un estudi per declarar el vot salvavida com patrimoni immaterial de la humanitat. Per fer aquest gran pas des del municipi de Calafell, jo crec que és un pas superimportant com a Calafell, tenir aquest segell, vale? Que sigui declarat. Hem de fer primer un estudi, hem de mirar com es fa, és difícil de fer, hem de picar moltíssimes portes i llavors posar uns cèntims per intentar portar un camí correcte, perquè dintre de lo que és la xarxa de poder arribar a que sigui declarat, doncs que fem el camí en condicions i fer-lo bé, perquè jo crec que val la pena. El vot salvavides, n'hi ha un, no ho sé, no, jo ara no desconec si en el rel del món si hi ha un...
0: Algun hi ha, però tenim una joia aquí a Calafell.
1: Tenim una joia que jo crec que tenim un valor afegit a Calafell, que l'hem de cuidar, que l'hem de mimar, que l'hem de tirar cap endavant, i a tu el porta més de 70 vots, vull dir que si va començar aquesta setmana els processos ja de votacions, doncs tota la gent que estima la part marítima de Calafell, que està arrelada amb temes amb associacions com el Petit Català, el Pot Salvavides, els Lleguts, els Bocadors, tota aquesta part, més molta gent de Calafell Platja i de Segur de Calafell i de Poble també, doncs estan votant, i jo crec que aquest sortirà segur. Aquest el treballarem amb molt de mimo, perquè hem d'aconseguir, si ens posem mans a l'obra, hem d'aconseguir que surti. Igualment que la resta de projectes que hi ha, d'arranjaments de carrers, de zona d'ombres, etc, etc, o d'espais per a alimentació de gats ferals, nosaltres som un municipi de benestar animal, doncs també tiri cap endavant. És encoratjar la gent de manera anònima, però que també les associacions o entitats que tinguin a veure amb aquestes propostes, doncs que també encoratgin a la gent una mica i que participin. Sempre diem, participació és el dret a demanar, vale? Perquè participes. No podem estar... jo sempre dic que la participació és positiva en el sentit de que és una eina molt important, és una eina de la ciutadania importantíssima, és un dret. I jo crec que no exercir drets és perdre oportunitats. Mm. I si tenim les oportunitats a l'abast, com pot ser participar en uns pressupostos participatius, adreçar uns cèntims dels pressupostos del proper any perquè aquelles propostes que siguin guanyadores s'incorporen en el pressupost del següent any, és un compromís de que es portarà a terme i és un dret de que la ciutadania, aquelles coses que, per exemple, l'equip de govern no ha tingut en un moment determinat en compte, s'incorporin i puguin ser, doncs, portades a terme. Vale? Jo crec que la importància dels pressupostos és això.
0: Deies, anaves comentant les votacions que fins al moment han rebut, encara tenim molt temps, fins al 9 d'octubre a les 2 del migdia, que es tancarà aquest període de votacions. Unes propostes que reflecteixen doncs, la necessitat, no? El que observen els ciutadans, el que voldrien trobar en els seus carrers i en el municipi.
1: Efectivament, efectivament. Sempre hem dit que la Fella és molt, molt, molt, molt extens, per la població que té és molt extens. Són molts quilòmetres de carrer. Calafell, per exemple, segur que Calafell té 90 quilòmetres de voreres, que és com si anessis a Barcelona i tornessis per l'autopista de voreres només, i arranjar, arreglar, tenir el pavimentació també de les carreteres és molt difícil. També el fet de que cada vegada som més gent visquent aquí a Calafell i que tenim persones que venen de Rodalies de Barcelona, de poblacions més grans, doncs estan acostumats a tenir més serveis. És normal, quan vens d'una ciutat gran tenir més serveis, però quan arribes a una ciutat petita trobes que hi ha una mancança de segons quins serveis. La nostra missió és anar fent, però a vegades és més ràpid el més volum de les persones que venen i les problemàtiques que es posen sobre la taula que la velocitat que portem nosaltres o l'administració pública de poder fer tot allò que es tindria que fer per poder acontentar o tenir que la ciutadania tingui dret de tenir les coses. Per tant, aquesta velocitat a vegades és un hàndicap per nosaltres, però és l'administració i funciona així. Però ens trobem això, que moltes, perquè heu vist que la majoria són de caire de via pública, doncs són aquelles petites coses que t'he dit abans que no s'han posat en el pressupost o s'han posat en plan macro, vale? Arreglar un morer, però millor una cosa molt determinada, en un moment determinat, doncs no s'ha tingut en compte. I els pressupostos participatius serveixen per això.
0: Al llarg de la història d'aquests pressupostos de l'Ajuntament de Calafell han anat variant les bases, també els imports, no? La quantitat que ofereix l'Ajuntament per tots aquests projectes. Actualment, en quin import ha quedat? I una miqueta aquestes bases principals.
1: A les bases principals han quedat doncs, que són 5 de caire d'arranjaments o de caire de via pública i 3 de caire social. Vale? Sempre hem volgut el màxim, són 240.000 euros, es posen a sobre la taula. Antigament, mitjançant també amb el Consell Ciutadà, es va proposar diferents fórmules per portar a terme la primera vegada i es va consensuar que fossin primer inclús una proposta. Després es van passar dues propostes i eren de major inversió, eren 500.000 euros. Per això, que semblava era molt golós, era molt, molt, molt, molt golafre, en el sentit de que són molt de cèntims, portava problemàtiques. I era que es tenia que fer projecte, que es tenia que fer licitació, que moltes vegades aquesta licitació, els diners per posar la licitació, podia ser per cèntims propis de l'Ajuntament o mitjançant crèdit, vale? Si era un crèdit, trigava més. I què ens trobàvem? Doncs que millor una proposta que era d'un any estava en un pressupost de l'any següent, posem 2020 o 2021 o 2022, i fins al 2023-24 no s'iniciava aquesta proposta, que després a lo millor amb la licitació no estaven els cèntims i fins a la licitació portar-la a terme, que també triga uns mesos, doncs la gent tenia la sensació que la cosa s'allargava i que no es feien. I llavors vam buscar una altra metodologia. Posar menys cèntims, intentar que fossin a contractes menors, tant per de caire social, que són 18.000 euros i millor inclòs, doncs de caire de via pública, són 54.000, em sembla, estic parlant de memòria, se'n belluguen els
0: números.
1: Tenim
0: moltes dades, un batibull de dades al cap,
1: és
0: fàcil confondre.
1: I que es puguin fer, materialitzar, no cal que es faci licitació, que es puguin materialitzar en el mateix any que se'n posa en el pressupost. Vale? O sigui, que sigui més ràpida la viabilitat. Però que també a la vegada hi hagi més projectes, més petits, però més ràpids i més viables. També és una sensació també de que la ciutadania, les coses es fan, de veritat, sigui. Doncs vam optar per aquesta opció, vam plantejar també dintre del Consell de Participació, Consell Ciutadà, van dir que sí, que efectivament ho veien lògic, vale? Perquè quan comences a fer una cosa nova, que eren els pressupostos, no hi havia municipis que ho fessin. Només ens vam fixar a Barcelona. I allà a Barcelona, doncs, és una ciutat molt gran, té una manera diferent de fer, i vam anar a veure
0: amb
1: uns pressupostos molt diferents, perquè van per consells de barri, era una manera molt diferent. Però vam intentar xuclar la informació per poder posar-los a terme aquí. Però, clar, per molta informació que xuclis, no, el model aquí es tenia que variar i es tenia que fer de manera diferent. I al llarg del temps hem anat fent les modificacions i creiem que a data d'avui tenim un model que funciona bé. Que la ciutadania, el Consell, o ens posen sobre la taula que se li ha donat un cop de gir, tornarem a donar-li un cap de gir. Els pressupostos és de la gent i és la gent la que decideix en què, com i quan i com volen aquests pressupostos. I si la metodologia s'ha de canviar i la reglamentació, doncs, bueno, doncs farem el gir pertinent també per adequar-nos. La ciutadania és molt volàtil i les necessitats fluctuen i cada vegada són diferents i nosaltres ens hem de mullar aquestes fluctuacions.
0: Decidim.calafell.cat és l'adreça d'aquesta plataforma on es pot votar i qui pot votar.
1: Pot votar totes aquelles persones majors de 16 anys i que estiguin empadronades al municipi. Es pot fer si estàs inscrit a la plataforma o, si no, mitjançant el número de telèfon, el DNI i el NIE. Vale? També aquelles persones que tinguin dificultats, doncs, per poder votar, perquè per el tema de les noves tecnologies o que tinguin problemàtiques, doncs, a tenir, doncs, la gent gran o no cal que sigui gent gran, ens hem trobat tota mena de persones que millor tenen un tipus de problemàtica. Des del Departament de Govern Obert, doncs, l'ajudaran, inclús a entitats o associacions que vulguin que els hi donin amb els seus socis un cop de mà. Doncs sempre hem anat presencialment, hem anat amb les tables, hem ajudat, o sigui, hem intentat facilitar el màxim possible, doncs, que la persona pugui votar. És el seu dret.
0: Són 9 edicions ja.
1: Sí.
0: Com valoreu l'evolució i la participació, sobretot, de la ciutadania a l'hora de votar?
1: A veure, al principi va costar, les coses com són. Al principi va costar perquè era un concepte nou, explicaves, la gent et mirava amb una cara dient que m'estàs explicando, però esto porque funciona así, esto... Però tu, jo crec que la pedagogia és molt important i que les coses, encara que al principi siguin petites fites, s'han de fer, perquè després hi ha el boca orella, hi ha tothom, jo crec que Calafell, pressupostos participatius, poca gent no sap el que és. Una altra cosa és que tu consideris participar i no. Costa participar? Sí, però és que jo crec que la ciutadania costa en tot. I ara parlo com a persona ciutadana. Veig que amb coses que jo personalment sí que participaria com a ciutadana, veig que hi ha gent doncs, que hi participa en altres coses que jo no participaria. Per exemple, no sé, una sortida, la gent es regrupa i fa coses doncs, potser més relacionades amb el futbol, amb l'esport, amb altres coses, o potser amb altres temes de reivindicacions. Utilitzen més les xarxes o es queden més a casa.
0: Cadascú li tira.
1: Cada un tira com diferents. De llances. Però els pressupostos participatius jo crec que és una eina que cada vegada s'utilitza més, cada vegada la gent pregunta i truca a Govern Obert i ens pregunta com s'hi ha de fer, què hem de fer, què podem posar, què no podem posar, jo tinc aquesta mà, i els encoratgem, val? I els ajudem fins i tot a posar la proposta, com es fa, com pot engrescar la gent perquè li votin la seva proposta, vull dir, a donar eines a la ciutadania també perquè lluiti per les seves reivindicacions, jo crec que també és positiu. És positiu i els pressupostos, és que torno a dir, és una eina molt bona i és una eina que hi és allà cada any i utilitzar-la és un dret, però a vegades sempre hem de pensar que els drets també són obligacions i a vegades penso que és una obligació també de la ciutadania poder aprofitar aquesta eina. Després diem, és que no s'ha hecho, cui tens una eina, aprofita-la. Moltes vegades, és que me tindries que arreglar, tindríeu que fer això. Fes una proposta, pressupostos participatius. Aquí... Perquè és la manera més 100% real de que els cèntims siguin a l'any següent els pressupostos i que es porti a terme aquella proposta o aquella reclamació que tu m'estàs fent.
0: Li anava comentant un moment l'alcalde quan ve aquí a la ràdio, doncs sempre davant de demandes, sol·licituds de la ciutadania els hi diu, presenteu la proposta als pressupostos, que si tenen el recolzament d'altres ciutadans, doncs serà una realitat.
1: És que és normal, et ve una persona i et diu una cosa i és una persona, però tu necessites com a polític, perquè tu administres un pressupost on hi ha una inversió d'uns cèntims, doncs que aquella proposta que vingui d'aquella persona sigui recolzada per un grup de persones també que tenen la mateixa necessitat, vale? O el mateix neguit o la mateixa proposta. Per tant, crec que l'eina de pressupostos participatius és superimportant perquè valida la proposta que fa aquesta persona darrere amb un agent i obliga a l'administració posar els cèntims perquè aquesta proposta es porti a terme. Jo crec que és una eina força important.
0: Doncs recordem, 13 propostes en aquesta etapa final dels pressupostos participatius pel 2027. Decidim.calafell.cat. Allà, si no esteu registrats, us registreu i podreu votar. Suposo que hi ha un límit, no?, de poder votar, o es pot votar...
1: No, es pot votar fins al màxim de l'import. Vale?
0: És a dir,
1: que hi hagi. O sigui,
0: és com si tens
1: una,
0: a la butxaca aquest import i els vas, diguem, els vas assignant.
1: I pots, per exemple, votar un de caire social, les que vulguis, i les que allò, fins a exaurir la cartera de...
0: I no pot tornar a repetir aquella persona, per la qual cosa, que no sempre estiguin cada dia allà votant,
1: allò,
0: sinó
1: voto,
0: que hi ha un límit.
1: Exacte. No,
0: és just, no? Llavors... No. El...
1: Que seria injust.
0: Clar, per
1: seria
0: això.
1: Totalment injust. La plataforma Decidim també és una plataforma que s'utilitza a molts ajuntaments i també a la Generalitat. I els ajuntaments proposen a la plataforma i la mateixa Generalitat doncs, situacions que es troben i li diuen a la plataforma doncs, a fes que aquesta forma sigui així, que no es pugui repetir, que no es pugui tal, exacte. Que no es pugui... O fes aquest filtre, fes l'altre, vale? I els va incorporant la plataforma Decidint. Vale? Nosaltres es fan... Els mateixos municipis fan propostes a la plataforma perquè cada vegada sigui millor i cada vegada sigui més representativa de tots els municipis que treballen amb la plataforma.
0: Dèiem al començar, tenim en marxa diferents processos participatius. Tenim també el Pla de Barris o el PAM.
1: Efectivament.
0: El temps ens escurça, regidora, per la qual cosa serem més breus en aquests processos.
1: No pateixis, perquè també són processos que encara s'han de tirar, estan iniciant les taules de treball. Els processos participatius, per exemple, pel Pla de Barris de Calafell Poble, doncs quan hi ha sempre projectes, la que hi ha subvenció per part de fons europeus, de la Generalitat, de que sigui, els processos participatius han de ser-hi, hem de treballar amb la ciutadania, i s'està fent des de Govern Obert doncs, taules de treball amb participació d'entitats i també de persones de manera anònima del territori, i és un procés que s'allargarà fins a em sembla que el mes que ve i l'altre, i serà llarg perquè el Pla de Barris dura 4 anys i totes les actuacions que s'hi aniran fent doncs es tiran en compte també la ciutadania. És un procés llarg de participació constant. I el PAM, que és el Pla d'Acció Municipal, que farem del 27 al 30, és el segon que fem en participació, del 23-27 també ja vas fer en participació després de la pandèmia, del post-pandèmia, i aquesta vegada també s'està fent, també amb taules de treball, amb participació, crec que aquesta serà fins a finals de novembre, que estarà activa, vale? I que s'aniran fent diferents taules de treball amb aquestes persones que faran les propostes, perquè és un pla d'acció dels propers 4 anys del municipi, des de totes les vessants, des d'educació, inversió, lleure, habitatge, és allò, tots aquells problemes que la ciutadania sap que s'han de posar sobre la taula, que diuen, els propers anys aquest tema s'ha de tocar i s'ha de fer això. I si es validen i es diuen que sí, vale? S'ha de posar els cèntims i és el full de ruta dels propers 4 anys del municipi. Però jo crec que el PAM és molt important perquè és un camí, és una obligació també de l'administració de tenir un full de ruta per complir.
0: És a dir, que l'Ajuntament de Calafell, a través dels processos participatius, també a través de Govern Obert, està treballant pel futur de Calafell.
1: Sí. La veritat és que és una manera de treballar que ja ens vam posar sobre la taula al principi amb els pressupostos participatius, que encara, o els consells, quan el 2023 es van fer, o en el 2021, no me'n recordo, perquè fa anys es van fer els primers consells de participació, explicar a la ciutadania que era un consell de participació, que era engrescar la gent que formés pas, però jo què tengo que fer? Tu, vale? Tu vés escoltant i vés xuclant la informació i tu no donaràs compte de quina és la teva capacitat i quina és la teva oportunitat de poder participar i de posar sobre la taula. Doncs hem cregut amb la participació. Jo crec que la participació és important. També és una eina de guerra, la participació. Vale, no aquí, a tot arreu, és una eina de guerra, que sí, que no, que sí, que no, que fem, que no fem, que ho fem d'aquesta manera, ho fem de l'altra, ho fem com creiem que s'ha de fer, i modifiquem quan la mateixa ciutadania ens diu que hem de modificar. Els participants que formen, els participants que participen en la participació, valga la redundància, són els que ens diuen com han de fer. Els que no participen, però diuen com s'han de fer, doncs m'agradaria que participessin i que diguessin doncs, davant de tothom i expliquessin el per què es tindria que participar d'una altra manera. Jo crec que participar és bo, explicar com també, i justificar com també, i encoratjar la gent que participar és bo, és sa, és valent i és molt democràtic.
0: Doncs Elena Rubio és la regidora de Govern Obert, també de Drets Socials a l'Ajuntament de Calafell. A partir del 9, que ja sabrem els guanyadors, si li sembla, tornem a parlar i fem una valoració de com han anat les coses.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ferran.
0: Que vagi molt bé, Elena.
1: Gràcies.
0: Molt bon dia.
2: Tota l'actualitat al Calafell Matí. Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb

0: Déu-n'hi-do, quina cançó, com ens agrada aquesta, amb Jason Derulo, amb Melody i DJ Goja. Això que es diu Mi Chico, una cançó que ha sonat moltíssim durant aquest estiu del 2026, segueix sonant també en aquesta tardor que arriba en poc aquí a Calafell Ràdio.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: 2:10, fem una pausa, una aturada, tornem de seguida. Estem fins la 1 junts aquí en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis! Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
1: Ràdio. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: De 9 del matí a 1 del migdia, Calafell Matí.

0: Déu-n'hi-do, eh? Hem anat 43 anys enrere, que es diu ràpid. Annie Lennox, Dave Stewart, els Eurythmics. Any 1983, segon àlbum d'aquesta formació britànica, i publicava aquesta gran cançó, la més famosa de la seva trajectòria, d'aquest duet britànic, el Sweet Dreams. Somnis dolços, bona música i bona companyia aquí fins la una amb el Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també el Calafell Matí.
0: 10:05.
2: Avui en aquest espai ens acompanya Laura Samaniego, és pediatra, i avui parlarem d'una enfermedad molt freqüent en infants, especialment a les escoles infantils, l'enfermedad de boca, mà, peu.

0: Aquesta és l'última que publica Soc un bohemio. Un dia, qualsevol d'agost. Aquest mes que hem deixat enrere, aquest mes de vacances, de platja, de piscina, de passar-ho bé per molts, però també de treball per d'altres. Un mes que hem deixat enrere, i mica en mica anem deixant enrere també aquest estiu del 2026. I mica en mica ens anem endinsant cap a la tardor. Nosaltres hem començat aquest dilluns, la temporada regular de la programació de Calafell Ràdio, calafell.tv, per aquest 2026-2027. I també hem tornat des d'aquest programa al magazín Calafell Matí. Si us quedeu aquí amb nosaltres avui dijous, a partir de 11:15, en Joan Santacana, l'historiador calafellenc, amb el retrovisor una temporada més. A les 11, el temps i tot seguit espai de la policia local, amb l'inspector en cap, amb Ferran Martínez. Històries de la música, Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. I abans d'arribar a la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí Calafell Matí.
0: Aquesta l'hem escoltat molt aquest estiu, la Shakira amb Burna Boy. La cançó del Mundial, el Dai Dai, dale.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
1: Minut i mig, arribem al punt de 10:45. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026. Aquestes són en titulars les notícies més destacades que a 2:45 ens explicarà la Roser Ribas a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Roser Ribas, hola de nou, bon dia.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Casellas. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la plana general, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la plana general, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
1: Doncs vinga, 10 i 31 minuts, compartint aquest matí també migdia del dijous 17 de setembre de 2026 a través del 107.9 de la FM, també en emissió online al nostre portal web, calafell.tv, o a qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Vinga, molt bon dia. I aquesta temporada radiofònica 2026-2027, també tots els dijous a partir de 10:45 del matí, tal com fèiem també la temporada passada, tindrem el retrovisor, aquest estri per mirar enrere. I en aquest cas l'utilitzem per mirar enrere en el temps, per parlar de la història de Calafell, també de fets, d'esdeveniments i personatges. Avui, en el primer espai, primer dijous de la temporada, malauradament, en Joan Santacana, que està al capdavant d'aquest espai, l'historiador calafellenc, no ens pot acompanyar. Què hem fet? Doncs recuperar el primer espai de la temporada anterior. És a dir, que ara fa un any, justament, començàvem temporada des del retrovisor, i això és el que ens explicava en Joan Santacana.
5: Farem farem coses més lleugeres aquesta temporada.
1: Sí, per ja. Què més lleugeres?
5: Bueno, perquè com que m'has canviat d'hora, abans era el de matí, més de matí, ara és més cap a la meitat.
1: A veure, compte, només sí. Ha canviat mitja hora de diferència.
5: És igual,
1: eh?
5: Ja... Has de fer una mica menys... ho faré menys erudit i...
1: El que sí que hem canviat és que abans creuaves la plaça i estaves a la ràdio.
5: Sí,
1: ara has de,
5: sí.
1: Has de creuar sí. Uns quants carrers més.
5: Sí, bueno, ara ho tinc 7 minuts he comptat.
1: I què són 7 minuts a,
5: set
1: en la
5: minuts,
1: vida?
5: 7 minuts. Però mira, avui, per exemple, una mica més i arribo tard.
1: Sí, sí, sí. Sí. Els però que aparquen en els vados on no s'ha d'aparcar, justament.
5: Sí, sí, sí.
1: I no pots sortir amb el teu cotxe de casa teva perquè et
5: exacte,
1: posen la barrera.
5: O igual t'hi posen un cotxe i ja està, ja t'ha bloquejat.
1: Sí,
5: i el...
1: fa una ràbia, això.
5: Sí, sí, el que hi posa ho troba tan normal.
1: Sí, sí, sí, sí. Coses de la vida. Joan, comencem avui, perdona,
5: sí.
1: Parlant de merda.
5: Avui parlem de merda, l'elogi sí. De la merda.
1: Perdoneu-me l'expressió, però és que té aquest nom.
5: Però és que s'ha de dir així, no? Quan jo t'hi vaig posar el títol, quan la merda era valuosa.
1: Era valuosa,
5: sí. Quan valia molt.
1: Valia molt. Ja, valia puc molt. Imaginar per on van els trets, no?
5: Sí, sí, sí. Però això, la idea d'aquest comentari que farem avui em va venir d'una tesi doctoral d'una noia francesa que es diu Dominique Laporte, que va fer la tesi es diu Histoire de la Merde, Història de la Merda. I és un llibre, es va publicar com a llibre i tal, i un cop el vaig llegir ja fa temps, no? Perquè la tesi és de l'any 78, és a dir, ja ha plogut, però jo el vaig llegir doncs, fa molts anys. Això em va fer pensar, el llibre em va fer pensar. I aleshores avui jo volia plantejar, imagina't un ciutadà que visqui a Calafell, del qual molts dels que ens escolten segurament que estan en aquesta situació, que hagués viscut a meitat del segle XX, torn dels anys 50, que hagués nascut aleshores, no? Què hi havia, com era el poble en aquells anys? Doncs, en primer lloc, no hi havia cap sistema de clavegueram. No hi ha clavegueres, els carrers no estan asfaltats. Tampoc hi ha servei d'escombraries, perquè no hi ha escombriaire, ni carro de brossa, ni res, no? Aleshores, què passava amb tot això? Sense clavegueram, que... Com anaven al vàter.
1: Clar.
5: I sense carro d'escombraries, que ni feien de la brossa. Jo ara no em puc imaginar que no passin a recollir la brossa. No?
1: Molts hem nascut ja amb aquest sistema ja instaurat, normalitzat, però no sempre ha estat així.
5: Bé, aleshores, esclar, hem de pensar com s'eliminava tot això. Com s'eliminava, com es feia. Per entendre-ho, hem de tenir present una qüestió, i és que tota la gran majoria de la gent eren o pagesos o pescadors.
1: Era l'activitat principal aquí.
5: Sí. Aviam, o pagesos o pescadors. Per tant, normalment els pescadors... no necessiten adobs, perquè per anar a pescar no cal adobs, sol pagès sí.
1: El pagès sí.
5: Llavors, si tu treballes a terra i no hi poses mai adob, l'esgotaràs i arribarà un moment que la feina serà pel dimoni. Aleshores, ells el que feien era adob orgànic, perquè l'adob químic, que ja n'hi havia, però s'havia de comprar. El famós nitrato de Xiva i tot això, però això era molt car. I l'agricultura no donava per adobar camps extensos, com és el cas nostre. Per tant, què feien? Doncs tothom tenia el femer. És a dir, a darrere casa, o a vegades lluny, el tros, la vinya, cavaven una mica de pou, bueno, un pou, una rasa, no? I allà hi anaven tirant les escombraries, i ho anaven tapant amb terra, i això anava formant compost. Hem de tenir en compte que, a diferència d'ara, no hi ha plàstics. El plàstic entra als anys 60, per tant, no hi ha plàstic. el vidre es reciclava tot. Perquè, clar, diguem-ne, quan tu compraves una botella amb algun contingut que anava en vidre, el retorn de la botella significava que et donaven diners, cèntims, et donaven diners.
1: Jo recordo de petit, i no em considero molt gran, que ja era així,
5: sí,
1: no? Quan
5: sí.
1: anava a comprar llet, per exemple, i l'ampolla era de vidre, anava amb el casc, dèiem.
5: El casc, exactament.
1: I et deixaves aquell i et donaven el nou.
5: Exactament, i els bars reciclaven les botelles de Coca-Cola, etcètera.
1: Per tant,
5: en els famers pots imaginar que no hi ha ni vidre ni plàstic. I una altra cosa que tampoc hi havia són masses envasats. Sí que hi havia llaunes, però la llauna és una cosa que rovella i desapareix ràpidament. I provoca òxid de ferro en el terra, que això és més bo que dolent. No? Per tant, en conclusió, els residus s'eliminaven d'aquesta manera. I eren importants, perquè es feien servir per adobar el camp. I, a més, hi havia els corrals. La gent tenia animals. Pensem que en el món tradicional la gent havia d'anar a comprar ben poques coses, perquè tot el que és producte agrícola s'ho feien ells, la gran majoria de coses. No hi ha... La gent no menja pinyes, no menja cocos.
1: És una cosa... Tomàquets, enciams, tot el que podien produir...
5: Tot el que es produeix una agricultura mediterrània, no? Per tant, no hi ha... No van a comprar coses exòtiques. Aleshores, això feia que, junt amb els productes agraris, tota la carn, diguem-ne, tot el consum de proteic, no? El peix, ja sabem, no te'l treien. Però la carn, doncs, tothom tenia gallines, conills, porcs, la vedella es havia d'anar a la carnisseria, perquè, clar, no pots matar una vedella, cada família, no? I, per tant, i les ovelles, la carn d'ovella, també, el xai, també es anava a la carnisseria normalment. Però, això, vull dir amb això, que tothom tenia corral. Gallines gairebé tothom en tenia. Per tant, d'ous anaven a comprar pocs. I conills el menjar, el consum de carn normal era de conill, no? Bueno, tot això, què fabrica, què produeix les gallines? Doncs adobs, merda. I això era valuosíssim. A més, en els estables hi havia cavalls o ases o mudos, mudes. Tot aquesta, diguem-ne, totes les deposicions dels animals de tiro, de cavalls i tot això, junt amb palla, perquè la palla ajudava a fer créixer l'adob, no? També era aprofitat per adobar els camps. Tenim, doncs, un sistema perfectament dissenyat des de feia més de 400 anys. Bueno, dic 400 per dir alguna cosa, perquè els romans ja ho feien així, encara que els romans tenien clavegueres. Tot això, font de matèria orgànica, era aquest tipus de residus. No?
1: Ens fem d'allò que no necessitem,
5: sí,
1: i a més ho aprofitem.
5: Sí.
1: Ara anem
5: a la manca de clavegueres. No hi ha clavegueres, el qual vol dir que no hi ha vàters en el sentit modern del terme. El que hi ha són pous morts. És un pou que pot estar més ben fet o més mal fet, però que s'acaba omplint. No s'hi tira aigua, el pou, perquè normalment és una comuna, és un banc amb un forat i, amb sort, hi ha una tapadora de fusta. No? Es fa servir poc paper, perquè el paper que feien servir era paper de diari, paper de rotllo sí que n'hi havia, però era cosa de ciutat. Els pobles paper de rotllo se'n gastava poc, la gent feia servir diaris, i els diaris servien tant o més que per llegir, servien per això, es tallaven a quadrets i es posaven en els vàters.
1: I s'aprofitava tot, clar.
5: I en tant en tant això s'havia de buidar. Aleshores, qui feia aquesta feina? Quan un vàter s'omplia. Per exemple, quan s'omplien Imaginem els vàters d'edificis públics, com podia ser l'Ajuntament o les escoles. Mm. Bueno, pues, hi havia pagesos que anaven a treure la bassa, que en deien. Anaven a buidar aquests dipòsits. I per això no cobraven, perquè el seu benefici estava justament en vendre adobs. Mm-hmm. No? I després hi ha un altre factor que jo vull destacar, que és, esclar, imaginem els cavalls, quan tornen del tros, després d'estar tot el dia. Normalment, quan es posen a caminar, comencen a descarregar, i tot això anava pels camins i carrers. Bueno, en els anys 50, moltes criatures, al sortir de l'escola, tenien un carretó de fusta amb roda, i corrents anaven pels carrers, amb el carretó i una pala, a recollir la merda dels cavalls. I això que n'hi feien? Bueno, això era el que o anava per la família o es venia a l'exterior. Jo he conegut gent de Calafell que, bueno, de petits anaven a vendre merda de conill a les cases dels estrangers, a les cases dels turistes, que tenien petits jardins, com adob. I això ja no és els anys 50, això és els anys 60 i 70,
1: sí, quan hi ha el boom del turisme,
5: que encara el vell sistema encara funcionava. Molta gent que tenia granges, i que tenia granges, dic granges, però tampoc no és així, no tenien granges, tenien un galliner darrere casa normalment, no? I aleshores, doncs, tant en tant, aquest galliner que cuidaven la merda del galliner com cuidaven les gallines.
1: Els interessava, però curiós que fossin els nens que al sortir de l'escola anéssim amb aquí carretó per anar recollint.
5: I això també passava a les ciutats.
1: També,
5: a Barcelona també hi havia, doncs, els recollidors, curiós, que anaven amb uns carretons més grossos. Aquí no eren nens, eren homes,
1: ja,
5: i portaven això i anaven, clar, també a vendre. És a dir, aquest és un món que ha desaparegut, no? Però que demostra una cosa, que la merda era hort.
1: I d'aquí el títol del capítol d'avui, Calafell quan la merda era valuosa.
5: Era molt valuosa.
1: Molt valuosa.
5: No era una cosa per llançar. Avui és impensable aquest món, no? Ara, aquest món també tenia un avantatge, que, de fet, aquest és un sistema econòmic autosostenible, absolutament, perquè, clar, aquí, diguem-ne, els residus tots s'aprofiten, i es fa un sistema cíclic. Surt el producte que surt del camp o surt del món animal, va a la meva panxa, el que sobra va al femer, el que va al femer va a adobar la terra, i el que adobes a la terra produeix fruit. Per tant, és un sistema cíclic. On trenca, aquest sistema es trenca en la mesura que l'economia agrària es va transformant i va desapareixent. I avui, doncs, que es dediquin a l'agricultura, doncs a Calafell hi ha un percentatge molt baix, i ja no diguem a la pesca, que pràcticament no queda ningú.
1: Entenc també que quan comença a existir el clavegueram en poblacions com Calafell, clar, allò que es deixen al lavabo, en el vàter, això ja va al clavegueram,
5: sí,
1: i no hi ha manera de recuperar-ho com
5: ja,
1: abans.
5: Ja no es recupera. Feia. Però quan es posa el clavegueram, ja es posa perquè hi ha pisos. M'explico. És a dir, ja no, el sistema ja no és de casa de pagès. Per al pagès la casa és un instrument més. Per als que no són pagesos, la casa és el lloc on es va a descansar,
1: i
5: vas a dormir, vas a viure, però no és una eina de treball, diguem-ho així. Bueno, ara ho torna a ser. Ara la casa torna a ser una eina de treball, en la mesura que la gent, cada vegada hi ha més gent que treballa a casa seva a través d'internet. I per tant la casa comença a ser altra vegada, i després de gairebé dos segles, comença a ser una eina de treball. Amb la revolució industrial, amb la industrialització, la casa va deixar de ser-ho, perquè la gent anava a treballar a les fàbriques i a les oficines.
1: Només anava a dormir a casa.
5: I ara això és una altra de les coses que canvien. Però és que la vida és canvi.
1: Exacte.
5: I no és ni més bo ni més dolent.
1: No.
5: És diferent.
1: Cada època té el seu què. Doncs el retrovisor, revisant la història del nostre municipi, avui ens ha portat fins la merda, i permeteu-me l'expressió.
5: Veus com ha estat més lleuger, aquest?
1: Sí, i tant. Joan, ens retrobarem aquí els dijous, 2:15 de
5: la tarda. Si no em tapen el pàrquing,
1: esperem que no.
5: Vindré puntual.
1: Exacte. Gràcies, Joan.
5: A tu. Adéu. Exacte.
6: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: i amb cançons amb èxits tan exitoses com aquesta. Mira que fa temps que es publicava l'èxit de Huntrix, el Golden, doncs segueix sonant com el primer dia, amb molta força, molta energia, i la gent quan l'escolta és que s'aixeca, el balla, el canta i el celebra. També protagonista de la nostra selecció musical aquí, al Calafell Matí d'aquest dijous, compartint espais d'actualitat, entreteniment, sempre amb bona música al llarg de les 4 hores. Des de l'emissora municipal de Calafell, som Calafell Ràdio, som Calafell.tv, acompanyant-te des del Calafell Matí. Bon dia!
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.
0: I un altre Ferran que arribarà a l'antena de Calafell Ràdio d'aquí un moment, el Ferran Martínez, és l'inspector en cap de la policia local de Calafell. Serà a partir de les 11, després del temps, en uns minuts. We will fight. Ara Teddy Swims, David Guetta i Tom Zarai, amb això que es diu Gone, Gone, Gone.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masers.

0: Hola, bon dia.
1: Doncs ha estat una nit, un vespre el d'ahir, amb pluges, pluges que aquí han arribat, però poquetes almenys, però en alguns jocs doncs, han caigut contundentment i fins i tot amb repercussions negatives, podríem dir.
0: Sí, és el que passa en aquestes situacions tan, tan localitzades que no, no és homogeni i on ha plogut fort, doncs evidentment les alertes estan justificades i on doncs, ens ha passat de resquillada, com és el nostre cas, doncs sembla que no s'hagin complert les previsions. De fet, nosaltres ja ho dèiem que en principi ahir les quantitats estimades podien estar entre 10 i 15 litres, però en el cas del que va fer ni això, la quantitat recollida al parc del Viladenc i també el carrer Manuel Soler se situa entre els 3 i els 4 litres. Per tant, quantitats poc destacables perquè la primera tongada de precipitació, el que portava més activitat elèctrica, va passar per davant de la costa sobre el mar, entre 8 i 9 del vespre, i després sí que vam tenir pluges, però, com dèiem, més en forma de pluja que no pas de ruixat. En altres zones sí, però ja és més cap a la comarca del Garraf i més properes a l'àrea metropolitana, on les precipitacions han estat molt més quantioses. Avui, doncs, a hores d'ara ja s'està aclarint, s'estan obrint clarianes, ja tenim solet, tot i que les temperatures doncs, són luxosament agradables. Hem d'esperar que avui doncs, el sol es vagi imposant ara a mig matí, però compte que després d'energia, com que encara hi ha aire fred a dalt, i aquest sol evaporarà una mica de l'aigua caiguda, doncs això seran aliments perquè es puguin tornar a formar nuvolades més locals i puntuals en el litoral i prelitoral que podrien deixar algun ruixat dispers a primera hora de la tarda. Sempre coses molt irregulars i disperses. I després, a mitja tarda, s'aclariria ràpidament i se tornaria a imposar-se al sol amb unes temperatures, com dèiem, luxoses. 18 graus de mínima en aquests moments. Feia temps que no teníem 21 graus i mig a l'hora que parlem en aquesta hora. I avui això farà que la màxima, avui quedi curta, estarà entre els 23 i 24 amb una humitat alta, però amb poca aixafugor. Vents en conjunt febles, no ha entrat mestral, entraran marinades entre migjorn i xaloc, que faran que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps sigui variable, sense acabar de fer net, amb més intervals de núvols de primera hora del matí fins a matí, després es trencaran, s'anirem posant el sol, sobretot a la tarda amb un cel una miqueta més clau amb alguna nuvolada. Però en principi demà ja és poc probable que tinguem alguna precipitació. Les temperatures no variaran gaire. Aquesta nit poden estar entre els 17 i 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima estarà com avui, al voltant dels 24 graus com a molt, amb una humitat alta i amb una aixafogor encara bastant escassa. Vents en conjunt feble, enterrals a primera hora del matí i marinades de migjorn, això no que al centre del dia que faran que la mar hi hagi una miqueta de marejol. I de cara al cap de setmana, domini del sol, tant dissabte com diumenge, potser dissabte amb algun núvol prim, i temperatures que recuperen més diumenge que no pas dissabte. Diumenge tornem a tenir temperatures de 26-27 graus.
1: Doncs anem a aprofitar aquestes temperatures de luxe, que fa que no suem tant i que es respiri molt millor, Josep, i es recuperaran una miqueta, com es deies, de cara a la setmana vinent,
0: Sí, la setmana que ve torna a repuntar, però bueno, a final de setmana es torna a veure un altre canvi de temps, però faltaria molt. Per tant, ens ve una temporadeta llarga d'uns 10 dies en què no s'esperen precipitacions i que el temps té tendència a millorar, especialment a partir de demà i almenys fins al cap de setmana vinent. Després ja en parlarem.
1: Molt bé, Josep, doncs demà a aquesta hora fem la previsió del cap de setmana. Gràcies i fins demà a aquesta hora. Molt bon dijous.
0: A vosaltres, fins demà.
1: Adéu-siau.

0: Comencem la secció de la policia local de Calafell. Ens acompanya l'inspector en cap de la policia local, el Ferran Martínez. Benvingut a Calafell Ràdio.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Com ha anat l'estiu? Perquè hem engegat una nova temporada.

0: temporada i fins ara doncs no havíem tingut aquí al Calafell Matí encara a aquesta secció.
1: Molt bé, bueno, primer felicitar-vos per la nova temporada que enceteu, la 43, si no tinc mal entès, i per tant doncs animar-vos a continuar treballant també com ho heu fet fins ara.
0: Gràcies.
1: A banda d'això, doncs, parlant de l'estiu, doncs, com és habitual a Calafell, hem tingut un estiu intens. Durant aquests mesos doncs, augmenten considerablement la població, la mobilitat, les activitats i també els requeriments policials. He portat una petita mostra que ens servirà de referència, una mica és la comparativa del mateix període d'aquest any i de l'estiu de l'any passat, concretament entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Aquest estiu hem registrat 3.672 serveis policials davant dels 3.455 del període de l'any passat. Per tant, parlem d'un increment d'una mica més del 6% pel que fa a les actuacions policials. En canvi, el nombre global d'atestats, per tenir una altra referència, al mateix període, ha passat de 668 a 544, cosa que representa una reducció propera al 19%. Ara bé, aquesta dada s'ha d'interpretar correctament. Dins dels atestats també hi ha diligències informatives, pèrdues de documentació i altres actuacions que no corresponen necessàriament a una activitat delictiva. Per això, el balanç en general és favorable, però per valorar l'evolució de la seguretat hem d'analitzar quin tipus de servei i quines tipologies delictives tenim amb els atestats, que ara mirarem.
0: Molt bé. A banda d'aquest que ara profunditzarem, aquests serveis que han augmentat, no?, especialment durant aquest estiu, també ens agradaria saber si aquesta variació que hi ha, que encara que sigui un 6%, per exemple, el primer percentatge que has indicat, té alguna relació amb alguna cosa concreta o no s'ha analitzat encara el per què?
1: Sí, tenim una lectura. Al final, en general, l'increment més destacat d'aquests serveis policials el trobem amb l'activitat policial de prevenció, justament. Sí, per tant, és una dada molt important per nosaltres perquè hem millorat la prevenció. Som més

0: facturació que es materialitzava amb la implementació de la unitat de proximitat, i és per això que segurament doncs, tenim més tasques preventives, més controls i més presència al carrer. I aquí estan les dades, en aquest sentit. També han augmentat les actuacions de policia administrativa, especialment el que fa als controls de venda ambulant, els haver relacionats amb el soroll a via pública, els actes incívics i temes derivats de protecció d'animals. Hi ha una part de la nostra feina que sovint és menys visible, que és la funció assistencial que les policies porten a terme. Hem fet més serveis d'ajuda a la ciutadania, hem continuat atenent persones grans, conflictes de convivència, persones desorientades, desaparegudes i moltes altres situacions que la primera resposta doncs, acaba sent policial.
1: I en quins llocs i moments, Ferran, s'ha concentrat més aquesta activitat?
0: Sí. Bàsicament, podem dir que doncs, això, no? Durant l'estiu reforcem especialment les zones amb més afluència de persones, com, per exemple, el passeig marítim, les platges, eixos comercials, el port de Segur, els espais, sobretot a l'estiu, no? Que augmenten molt doncs, la celebració de festes i activitats. Una dada, per posar un exemple, una dada significativa és el passeig de marítim, que és, doncs és molt llarg i ocupa molt de territori al municipi. En aquest cas concret, per posar un exemple, hem passat de 295 serveis l'estiu passat a 421 aquest 2026. Són 126 actuacions més, per tant estem parlant d'un increment d'un 40%. Una altra vegada, no? Parlo d'aquesta unitat de proximitat que doncs facilita aquesta presència al carrer com a d'altres, no? Posava l'exemple del passeig marítim, però tenim més exemples, no? Al mateix temps, els atestats localitzats en aquest eix, parlem del passeig marítim, han baixat de 74 a 65. No podem afirmar que una dada sigui conseqüència directa de l'altra, però sí que podem explicar que hi ha hagut molta més activitat policial al passeig marítim i menys atestats registrats en aquest espai. Una altra dada significativa, per exemple, si parlem de franges, no, horàries, gairebé una de cada tres serveis es concentra entre les 6 de la tarda i la mitjanit. Aquesta informació ens ajuda a distribuir els efectius en els llocs i les franges en què hi ha més activitat.
1: És curiós, no?, que sigui de les 6 de la tarda a la mitjanit, quan potser a la nit, a l'estiu, hi ha moltíssima activitat, hi ha gent que surt de festa. A què es deu aquesta franja?
0: Bueno, hi ha més moviment, no només en mobilitat i en temes de, pues, laborals, etc., sinó d'oci, no? El tema restauració, és comercial i també pues, una mica enganxant la mitjanit, com dient, no? Que comencen doncs, els joves i no tan joves doncs, a passar-s'ho bé, també. No? Però sí, la concentració de persones i, per tant, de serveis és amb aquesta franja horària.
1: Quan s'analitza el contingut dels atestats, Ferran, quina evolució presenten les principals tipologies delictives?
0: Si ens centrem exclusivament en les tipificacions penals recollides als nostres atestats, insisteixo, atestats fets per policia local, passem de 615 a l'estiu del 2025 a 421 aquest estiu, i això presenta una reducció aproximada d'un 18%. La baixada és especialment important, sobretot en delictes lleus, que passen de 147 a 83. Però també observem una evolució favorable en algunes tipologies que tenen un impacte directe amb la percepció de la seguretat. Per exemple, les tipificacions relacionades amb els furts baixen prop d'un 27%, els robatoris amb força aproximadament un 30%, els danys també un voltant d'un 30%, i els robatoris amb violència i intimidació passen de 18 a 13. Per tant, no es tracta únicament que s'hagin tramitat menys atestats. Quan entrem en el detall, també trobem una reducció en diverses tipologies penals importants. En qualsevol cas, hem de ser precisos, i vull insistir en pues això, no? Parlem d'atestats tramitats per policia local, i, per tant, no de la totalitat dels fets coneguts per altres cossos, com, per exemple, el cos de Mossos d'Esquadra.
1: Hi ha algun àmbit en especial que requereixi especial atenció?

0: Sí. El balanç és positiu, però no és uniforme. Hem observat un increment en els atestats relacionats amb la sustracció o l'ús il·lícit de vehicles, que han passat de 12 a 22. Segurament, aquí, ja vam parlar en un programa passat, no? Van tenir un augment considerable de la sustracció de ciclomotors i motocicletes, i segurament és la causa que fa augmentar aquesta tipificació. També augmenten els fets vinculats a la violència en l'àmbit familiar, que passen de 4 a 8. Són nombres reduïts, però parlem d'una problemàtica especialment sensible que requereix seguiment, protecció de les víctimes i coordinació entre els serveis especialitzats. Pel que fa a la seguretat viària, el conjunt dels delictes viaris disminueix, principalment perquè baixen les conduccions sense permís. En canvi, les tipificacions relacionades amb l'alcohol, les drogues o la negativa a sotmetre's a les proves, doncs es mantenen pràcticament estables. També continuem tenint una presència important amb la delictiva, doncs, de les estafes, no? Que alguna vegada també hem parlat, que estan molt presents en la delictiva actual, i aquestes estafes bancàries i les relacionades amb targetes o altres mitjans de pagament, doncs continuen predominant amb la delictiva actual a Calafell i arreu. Sí, no és exclusió de Calafell. Per tant, estem parlant d'un balanç favorable, però no significa que puguem abaixar la guàrdia. Les dades ens indiquen que en quins àmbits hem de mantenir o reforçar la resposta policial, en aquest cas.
1: Per acabar ja, Ferran, amb quin missatge li agradaria que es quedés la ciutadania?
0: Si ho hagués de resumir, diria que hem afrontat un estiu amb molta activitat policial i amb una evolució general favorable, però bueno, hem fet més serveis, especialment de caràcter preventiu, i han disminuït doncs, els atestats i diverses tipologies penals importants. Al mateix temps, les dades doncs, ens permeten identificar alguns àmbits concrets que hem de continuar treballant. Com sempre, doncs, m'agrada recordar a la ciutadania que davant de qualsevol incidència o situació de risc doncs, ens ho comuniqui. Sempre dic, no?, que la col·laboració ciutadana és essencial per orientar millor també el nostre servei.
1: Molt bé, Ferran, doncs podríem dir que fem una valoració relativament positiva, no?, de l'estiu, en conclusió.
0: Sí, al final doncs és això, no? Sobretot més, sí que hi ha més actuacions policials, baixen les nostres denúncies, però sobretot aquest augment dels serveis policials corresponen a més prevenció.
1: Molt bé, doncs com sempre, Ferran Martínez, inspector en cap de la Policia Local de Calafell, moltíssimes gràcies per estar aquí a Calafell Ràdio.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Vam marxar fins al 1985 amb aquesta cançó dels alemanys Modern Talking, això que es deia Sherry Sherry Lady, és la seva gran cançó del 1985. Déu-n'hi-do, érem uns nens, érem uns crios quan sonava aquesta cançó arreu, a tot arreu.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Doncs ara mateix 11 i 20 minuts, estem a punt de fer una aturada, una pausa publicitària. En un moment també tindrem l'avanç informatiu i tot seguit a partir del punt de dos quarts. Tornen les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu. I abans d'arribar a tot això, més cançons, més música de l'actualitat i cançons com per exemple aquesta de Quevedo i Elvis Crespo, que ha sonat moltíssim aquest estiu, això que es diu La Graciosa.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
2: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
3: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
4: Calafell Ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
5: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 2 minuts, arribem al punt de 11:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars, l'abans informatiu, amb la Roser Ribas. Endavant, Roser.
6: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Casellas. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la Plana General, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la Plana General, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
5: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: sí que som-hi. Som a dijous, dia 17 de setembre de 2026, el primer dijous de la temporada recent estrenada, temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv 2026-2027. Estem recuperant alguns dels espais, també tenim novetats, i entre les coses, entre els espais que tornen aquí a la graella del Calafell Matí, estan les històries de la música, amb l'Ignasi Guiluz i el Xavi Andreu, per cert. També saludem els que ens escolten el dissabte en la repetició d'aquest espai. Molt bon dia, senyors!
1: Bon Hola, dia. Ferran, bon dia. I bon dia també a tots els oients.
0: Sí, esteu iguals.
1: Sí, igual que ahir.
0: Estupendos.
2: Doncs tu t'hauries de revisar la vista.
0: Bueno, sí, ja toca. Ja toca. No, però ho deia
2: gràcies
0: en el sentit
2: per,
0: que...
2: Gràcies per la floreta.
0: Estem de que esteu estupendos, com sempre, després de 3 mesos de vacances. Què tal ha anat això de l'estiu per vosaltres?
2: Bé, 3 mesos de vacances, no, perdoni. Què? Perdoni, senyor director.
0: Però vostès estan de vacances.
2: No, no, nosaltres, primer que estem retirats i, per tant, això de les vacances ja no ens aplica, però algú va fer programa, va fer espai fins al final del tancat per vacances. Obert per vacances.
0: Bueno, diguem-ho així, és veritat. Sí. Bueno, 3 mesos del Calafell Matí. Després de l'obert per vacances també vam tenir... vam continuar.
2: O sigui, en altres paraules, un mes i mig. Deixem un mes i mig, que és la realitat. Ara no. Perquè, a més, els espais es preparen. O sigui, és que ara ens estàs fent allò que els hi fan amb els professors i mestres.
0: A veure, què m'has d'explicar a mi? Que jo no sàpiga la feinada
2: no,
0: que hi ha
2: si
0: al darrere.
2: Li explico a l'audiència que ara el senyor Ferran ens està fent... us està volent fer creure, amics nostres, que hem passat 3 mesos de vacances quan no ha sigut així. Bueno, però bé, vinga, va, no ens esbarallem
0: més. Tot és discutible. Bueno, que els senyors estan estupendos, que l'Ignasi i el Xavier tornen aquí amb les històries de la música i vàrem deixar ja enrere, per fi, després de tota una temporada, aquelles... què, quantes eren?
2: 500 millors cançons. Que al final en van ser 526, perquè el 2004 hi va haver una edició i una posterior revisió el 2010. En aquesta segona revisió... en van caure 26 de cançons, per tant, també les vam esmentar. Però, esclar, 526 cançons...
1: Són moltes cançons.
2: Gairebé sense respirar va ser allò,
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí,
0: doncs ara...
2: Estem contents, orgullosos, però...
0: Però ja finiquitat,
2: ja,
0: aquí
2: està,
0: ja era
2: ja
0: hora,
2: està, ja està.
0: Vinga, anem per més continguts.
2: Som-hi.
0: I avui encetem què?
2: Doncs, a veure, dedicarem un únic programa, farem allò que fèiem sempre.
0: Ah.
2: Buscar excuses per posar-hi cançons i explicar-vos històries, anècdotes, curiositats al voltant d'aquestes cançons. I avui tractarem un tema, que tots hem tingut a la boca durant aquest estiu.
0: Un gelat, potser?
2: Alguna idea, no? Un gelat a la boca, no?
1: També podria ser, però
2: no és això.
1: Sí, però de què hem parlat molt aquest estiu?
2: Què ha sigut aquella frase que tothom ha dit un moment o altre aquest estiu?
1: Quina calor que fa.
0: Ah, exacte.
2: Doncs som-hi.
0: Doncs vinga, anem per la calor.

0: Hace calor és el títol amb què popularment coneixem el tema titulat realment Mucho Mejor, una de les cançons més festives i descarades de Los Rodríguez, que va acabar convertint-se en la cançó de l'estiu de 1995 i en un dels temes més recordats d'aquella banda.
1: Sí, Los Rodríguez només van existir durant 6 anys, però la barreja que feien de rock, de rumba i actitud canalla que tenien els va convertir en un dels grups imprescindibles del rock en castellà dels anys 90.
0: Sí, senyor.

0: Potser, en lloc de dir-ho en castellà, ho heu dit en català, com ho fa Antonia Font en aquesta cançó. Fa calor, la van publicar l'any 2001, inclosa en el disc A Rússia.
1: I en aquesta cançó, en Joan Miquel Oliver, que és el cantant i també l'autor del tema, transforma la xafogor estiuenca en una invitació a viure sense presses. Obrir una síndria, per exemple.
0: Ja, ells diuen una síndria. Sí, mallorquí, sí, diuen una síndria. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. O també banyar-se en ús, que no està malament. No,
0: no gens.
1: O imaginar 30.000 matins d'amor.
0: Sí, senyor.

0: En la mateixa línia de queixar-se de la calor, Conchita Velasco la Gran, Conchita Velasco, va publicar Calor l'any 1965.
1: I aquest tema descriu d'una forma força simple una calor urbana insuportable. Els carrers cremen, la roba molesta, i l'únic que ve de gust és anar a la platja, però això sí, agafadets de la mà.
0: Sí. La discogràfica Belter, que en aquella època publicava la Concha Velasco, va editar-lo aprofitant l'èxit que havia tingut la recent Chica Yeye i en plena efervescència de l'anomenat moviment Yeye espanyol.

0: Johnson la troba Kung Fu amb el tema Calor, calor, que és un dels seus temes més populars. Va aparèixer l'any 2006 dintre del primer disc de la banda, titulat Clavell Morenet, un treball que barrejava rumba catalana, cúmbia, reggae, dub, rock i blues.
1: Sí, senyor, una mica de tot, exacte, un musculari. Doncs bé, no hem posat la cançó des de l'inici, sinó que l'hem punxat passats 2 minuts i mig ben bé, que és on comença la tornada final, aquesta que escoltem, i és on realment es queixa de l'excés de calor.
0: Doncs sí, perquè és que al principi la lletra es queixa de tot el contrari, de la manca de calor.
1: Sí, com avui, que hi ha refrescat.
0: Sí, hi ha refrescat, sí.
1: Correcte.
0: Les dues primeres línies de la cançó diuen calor, calor, falta calor, acosta't una mica, per favor.
1: Ai.
0: Sí, i és quan arriba al final que acaba dient aquesta calor, calor, quina calor que fa, ens haurem de despullar.
1: Vaya, amigo.

0: Fórmula Abierta ens tornen a repetir la frase de l'estiu, aquesta del "Qué calor", que ja trobem en el títol d'aquesta cançó publicada l'any 2004. Un tema pop de ritmes llatins pensat clarament com a cançó d'estiu amb una coreografia molt estudiada i la lletra parlant de tots els tòpics: piscina, sol, mar, refrescos i, sobretot, ballar.
1: El seu color estiuenc va ser valorat fins i tot pel Ministeri de Medi Ambient.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè mira, la va utilitzar com a banda sonora d'una campanya per alertar dels efectes de la calor durant els estius dels anys 2004 al 2007.
0: Mira.

0: Això d'aguantar la calor sembla tan complicat que Ràdio Futura ens dona alguns consells a la Escuela de Calor, un dels grans himnes de la música espanyola dels anys 80.
1: El tema va començar sent una peça instrumental i no va ser fins més endavant que li van afegir la lletra que li va acabar donant el seu caràcter festiu i estiuenc.

Un altre tema que ens parla de la calor és La culpa fue del cha-cha-cha, que és un dels grans èxits de Gabinete Caligari. Escoltem-lo.

0: Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Aquesta és una de les floretes que Jaime Urrutia, l'autor de la cançó, dedica al seu ligue,
1: Sí.
0: D'aquella calorosa nit dintre d'una cançó que barreja el ritme del xa-xa-xa amb el rock torero típic del conjunt Gabinete Galigari.
1: Aquest tema, que com dèiem va ser un dels grans èxits de Gabinete Caligari, també es va convertir en una de les causes de la desintegració del grup.
0: Mira. Doncs sí, és veritat, perquè mentre algun dels membres de la banda no estaven d'acord amb el to més popular i folklòric que representava el tema, Urrutia va imposar que s'inclogués en el disc.
1: I així, doncs, podríem dir que la culpa de la separació del grup va ser precisament del xa-xa-xa, convertint-se així el títol d'aquest tema en premonitori.
0: Doncs és cert, però al mateix temps la cançó va ser un èxit enorme i va arribar al número 6 de les llistes de vendes a l'any 1990.
1: De tot l'any,
0: carai. Sí, sí, escoltem-lo una estona més, va.
1: Sí, som-hi.

0: Aquí no hay playa. És el gran èxit de Los Refrescos i una de les cançons més representatives de l'estiu de 1989. El grup va convertir en cançó una de les grans ironies de Madrid. Tenen de tot, però no tenen platja.
1: Mira, si això ho arriba a dir un català, potser no hauria tingut tant d'èxit, eh?
0: No hauria fet gens de gràcia.
1: No, segur que no. Però com que va ser un gallec, que era en Bernardo Vázquez, qui va arribar a Madrid des de Vigo, que és una ciutat amb mar, no?
0: Sí.
1: Ens va compondre la cançó després de patir un estiu especialment calorós i trobar a faltar la platja, naturalment.
0: Sí, sí, està clar. El tema va arribar al número 1 de los 40 principales l'agost de 1989 i la frase, aquí no hay playa, va acabar incorporant-se al llenguatge popular.

0: Aquest que escoltem és In the Summertime, un tema prou conegut d'un grup format d'un grup força desconegut. Aquests són els britànics Mango Jerry, dels quals aquest és l'únic que va tenir un cert nivell d'èxit mundial.
1: Sí, senyor. És per això que el trobem, que Summertime de Mango Jerry el trobem inclòs en la majoria de llistes d'allò que s'anomena One Hit Wonders. Això sí, amb aquesta cançó ja en van tenir prou per vendre desenes de milions de còpies a tot el món.

0: I ara és el torn de The Loving Spoonful, un grup de folk rock nord-americà amb músics dels Estats Units i del Canadà, que van tenir un considerable èxit a mitjans dels anys 60, fins al punt que aquell any, el 1966, van ser el tercer grup musical en nombre de vendes darrere de The Beatles i també de Rolling Stones.
1: Doncs carai, això d'estar el tercer en el podi després d'aquests
0: dos
1: monstres,
0: té molta mèrit, eh?
1: Déu-n'hi-do. La seva carrera, la carrera de Loving Spoonful en aquella època va ser relativament curta. Van anar del 1964 al 68 amb diversos temes entre els top 10 i situant-se amb aquest Summer in the City en el primer lloc del Billboard durant 3 setmanes.

0: Aquí tenim un retrat de l'estiu completament a l'inversa. Són Bananarama interpretant el tema Cruel Summer.
1: A la lletra d'aquesta cançó, la cantant explica els seus sentiments al trobar-se sola, al mig de la ciutat, una ciutat plena de forasters, però amb els amics i la parella lluny.
0: I, evidentment, és per això que qualifiquen l'estiu com a cruel.
1: Exacte, eh? Cruel Summer. Sí. Acabarem aquest primer capítol de la temporada amb un altre tema. Un altre tema que també parla de l'estiu, fent referència a un dels efectes que tenen els estius, aquell amor de l'estiu.
0: Amor d'estiu, sí. Eh? Sí, hem escollit aquesta cançó com a final de l'espai d'avui perquè amb ella volem fer un homenatge a una figura del country que ens ha deixat recentment.
1: Sí.
0: Parlem de Dolly Parton. Sí.

0: Sweet Summer Loving és una d'entre les més de 3.000 cançons que Dolly Parton va compondre al llarg de la seva vida.
1: Diuen que Dolly Parton, qualsevol cosa que passava durant el dia, que correcte, parlava amb una amiga o es trobava algú, ja en feia una cançó.
0: Sí, I com a resultat d'això en van sortir algunes que eren excel·lents, extraordinàries.
1: Sí, molt bé,
0: i l'hem escollit, aquesta cançó, perquè sembla ser l'única, fixa't, que parla de l'estiu, encara que sigui d'una forma indirecta, perquè parla de l'amor de l'estiu.
1: Sí.
0: Doncs és l'única.
1: Doncs mira, al preparar-ne la reserva, ens n'hem adonat que tant la vida com l'obra de Dolly Parton donen per dedicar-hi, com a mínim, un capítol de les històries de la música.
0: Doncs tens raó.
1: Què et sembla?
0: La informació que tenim al voltant d'ella és molt interessant, però això haurà de ser d'aquí unes setmanes, Javier, perquè reprenent el costum de temporades anteriors, entre un tema i un altre, dedicarem un parell de capítols de les històries de la música a recordar els èxits d'un determinat any.
1: Ah, sí, és veritat. És allò que fèiem de comparar els èxits del Billboard nord-americà i els 40 principals espanyols, no?
0: Correcte, sí, senyor.
1: Ah.
0: I mira, l'última comparativa que vam fer va ser la de l'any 1973. Així que ara toca repassar l'any 1974.
1: Molt bé, però com deies, això no serà ja la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Això serà la setmana que ve.
0: I de la Dolly Parton ja en parlarem.
1: Exacte. Doncs mentrestant, amics, us deixem amb la Dolly Parton i cuideu-vos tots,
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Així sona la nova cançó del Sutherland, l'última. Després del Tototoró, que ha estat tot un èxit en aquest estiu del 2026, aquesta s'ha publicat aquest passat dimarts, aquest 15 de setembre. La nova del Sutherland, amb aquesta melodia que començarà a enganxar-se, si és que no ho ha fet ja, eh? Doncs vinga, hem arribat a les 12 del migdia, 2 minuts. En directe des de Calafell Ràdio, des del 107.9 de la FM, també des de la nostra emissió online. Ja us hem anunciat que dijous vinent, a partir de les 12 del migdia, estrenem la versió pel magazín de La Màquina del Temps, l'espai que l'Albert Gómez engega aquí a Calafell Ràdio tots els divendres amb un nou programa de 60 minuts de 8 a 9. I tindrà la seva versió pel magazín. Però anava a dir jo, què fem avui que encara no comença l'Albert amb el seu espai aquí al magazín? Doncs mira, he pensat que la setmana vinent, el dia 25, el projecte musical de la Sònia i del David Chueca, la Sònia Linares i el David Chueca, el nou projecte es diu The Midnight Music Band. I justament el dia 25, d'aquí una setmaneta, estrenaran la primera de les cançons, l'avançament del primer treball d'aquest projecte de la Sònia i del David. I justament, The Midnight Music Band van estar aquest estiu, aquí a la ràdio, dintre del magazín d'estiu, l'Obert per Vacances, parlant-nos d'aquest projecte musical i del que suposaria. I hem decidit, mira, he pensat, mira, el que farem és recuperar aquesta entrevista que fèiem aquest estiu, aquest mes de juliol. Justament va ser el dia 8 de juliol que The Midnight Music Band van passar per els estudis de Calafell Ràdio. Per la qual cosa, recuperem ara aquesta entrevista de l'Obert per Vacances. I a l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio tots els dimecres, aquí a la sintonia del 107.9 de la FM, tenim l'espai dels músics de la comarca. Avui volem parlar d'un nou projecte musical. Part d'ell ja els coneixeu, són la Sònia Linares, el David Chueca, que avui ens venen a parlar, a presentar doncs un nou projecte musical aquí a la comarca del Baix Penedès. També ens acompanya el Marc Borràs i el Juanan Campos. Molt bon dia a tots quatre i benvinguts.
1: Hello.
0: A Calafell.
2: Hola.
1: Hola.
2: Hola.
3: Gràcies.
0: Hello, què tal? Com esteu? Quant temps, Sònia, David?
1: Ai, supercontents i de venir multiplicados. Venimos sí, multiplicados.
0: Sí. Clar, avui ens veniu a parlar, a presentar el projecte Sònia Linares i Midnight Trio.
1: Yes.
0: Perquè quan parlem de Sònia Linares i del David Chueca és que és parlar de molts projectes musicals. Molts. El nom de Sònia Linares també, el projecte en solitari del David Chueca. Mm. Tenim el Jesul. Tenim, què? Que jo ja he perdut ja la...
1: No, no, ara de moment Jesul, que està i... seguint...
0: I Edco, no?
1: També i Edco havia... està dormint.
0: Està dormint.
1: Sí, sí, tenim, va, se'm allò... a dormir perquè hi havia mucho
0: jardín. Hibernant.
1: Hibernant, sí, sí.
0: Clar,
1: sí,
0: és que són molts projectes que
1: no
0: hem anat al llarg dels 8 anys que jo porto aquí a la casa, hem anat presentant, hem anat parlant, i ara entre mans, doncs això, Sònia Linares i Midnight Trio. Uh-huh. Expliqueu-nos en què consisteix i com va sorgir aquest projecte.
1: Bueno, empiezo yo porque luego quiero que expliquen también los companys.
0: Sí.
1: Pues mira, sorgeix de que tengo unas canciones de hace yo escrita moltes cançons de sempre, lo que pasa es que no trobava el coratge o la, el valor artístic com para decir, vale, aquest treball que estic fent, que és més sensible, més poètic, un poco más íntimo, no me veia jo.
0: Hmm. No tenien cabuda en els altres projectes?
1: Sí. Sí. Sí, però i això ja és bien, perfecto, me encanta. Pero había otra Sonia en oculto, ahí como la sombra, ¿sabes?
0: Yeah.
1: En la sombra. Y donar-li una miqueta de llum, vol dir donar-li una mica de treball. Mm. I amb aquest treball, pues, buscar una miqueta tenir uns companys adequats que entenguessin esa dimensió un poco más, no sé com le diríais, una dimensió un poco más sensible, un poco más de tal. I llavors pues, vam dir, venga, va, pues vamos a hacer un disco amb totes aquestes cançons que està produint el David. Ho vam anar a gravar a la Casa Morada, bueno, ho està gravant 3 dies, amb els companys, que també hi havia el Lluís Sieira a la bateria i el Marc Capardona al piano. I bueno, després van anar sorgint, hòstia, per què no seguim fent coses? Perquè, clar, pues, per tocar nosaltres en acústic més petitet, però ja obrir una miqueta la cèl·lula. I llavors pues, hem començat a fer pues, cosetes i assajar una miqueta tots els temes de manera més acústica, també. I guai, una oportunitat per pues, també jo per tocar la guitarra i, bueno, pues, sentint els...
0: A veure, és molta informació en poc temps i anem per pans, perquè això cal doncs, anar punt per punt. Clar, hi ha un nou projecte, noves cançons, podríem parlar d'una Sònia, una evolució de la Sònia Linares.

0: extras,
1: però vale, ara ja la postproducció i tota aquesta història, no? Ja tot preparat per publicar-lo, perquè vegi la llum el mes de novembre.
0: Sí.
1: I tot això ho encabiu amb un projecte que es diu, doncs això, Sonia Linares i Midnight Trio.
0: Sí.
2: El Midnight Trio és el format d'ara mateix.
1: El que sou aquí a la ràdio.
2: El que som aquí a la ràdio.
1: Vale.
2: Quan és la banda sencera és de Midnight Music Band.
1: Ah, vale.
2: Aleshores,
1: aquí agafa un altre format, ja, això.
0: Sí.
1: Clar, això hem d'anar pas per pas, perquè si no jo em perdo, també.
2: Sí.
1: És molta informació.
2: Sí, al final és com això de les nines russes, saps?
1: Sí, sí. Matrioska. I primer sembla una cosa molt gran, després apareixen 40.000 i de més petitones, no?
2: El projecte gran és de Midnight Music Band, on estem tots els músics que hem gravat i potser alguns col·laboradors, i el Midnight Trio és ara mateix el que hem començat a treballar una mica més en directe.
1: El que porteu també en el directe.
2: Vale.
1: Però el disc, amb quin nom sortirà?
2: Amb Midnight Music Band.
1: Ah, està molt bé.
2: Sí, vale. Sí, perquè és tot el
3: Globa tot l'equip.
2: Globa tot l'equip.
3: I les col·laboracions.
2: Correcte.
1: Hem de dir que aquí sou de la comarca... Bueno, tenim aquí un del Garraf de Sitges.
4: Sí, jo fa poc que estic al Garraf.
1: El
4: soc
1: Marc.
4: De Barcelona tota la vida, però del Prepirineu, i fa un parell de mesos que estic aterrat.
1: Però tenim un calafellenc, que és el Juanan.
5: Sí, senyor.
1: Que he incorporat, malgrat que vosaltres també teniu vinculació amb Segur de Calafell,
0: claro.
1: I aquí amb Llorenç i amb el Penedès. Vull dir que aquest és un espai dels músics de la comarca, malgrat que tenim aquí un Garraf infiltrat, però bueno, l'acceptem i l'estimarem igual. No, tranquil, home, l'estimarem. Us estimarem per igual.
2: Pots quedar. Si
4: és
2: vegueria Penedès, entres bé.
4: D'acord.
1: Exacte. Això de la vegueria Penedès està tot inclòs. Això és un altre format. Llavors, tenim aquest disc que es publicarà el novembre i que portarà per títol, què?
2: Això és...
0: The Riddle Tales of Moon Nights. Los cuentos y acertijos de las noches de luna.
1: Mare meva, que ho hem fet llarg, això, eh?
0: Ferran, avui estàs escueto? Pues yo estoy larga, fíjate.
1: I aquí què? Quin és el gènere que definiria una miqueta el projecte i que estava fins ara ocult en la Sonia Linares i que veure la llum al novembre?
0: Bueno,
1: i tot l'equip, clar.
0: És un projecte més de dona, autora, poeta, en realitat. I però tiene como influencias del soul, del reggae, de la música folk, de l'americana, dels calipsos de les noches, de luna llena, Tarantino, por ahí, un coyote...
1: Però aquí ja n'hi havia una miqueta, en altres projectes, una miqueta d'aquesta vessant teva, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, un poco misteriosa. Sí,
1: sí, però sí. Que ha anat creixent, no?
0: Sí, ara el misteri és més contado, són històries, són com més, com más, un poquito surrealismo mágico, és el que va buscar una miqueta aquest punt, de leyenda, un poquito de coses potser emocionals que no expliquem, sinó és en metàfora. Entonces, a mi la metàfora me gusta mucho. I és una manera de poder-la incorporar completament. Porque como soy yo, pues mi nombre, pues soy yo.
1: Explica-nos una miqueta la feina de cada un al darrere del projecte. Qui ha escrit les cançons, Sònia? Entenc que surt del teu cap, de la teva creació, no?
0: Les lletres, o sigui, el que és la part més bàsica de la composició de lletra i d'harmonia i tot això, pues, l'he fet jo. Però després, claro, esto es como las nenetes russes que tu deies, ¿no?
1: Sí,
3: matrioscas.
0: Sí, esto es un petit coseta que després es multiplica a mesura que els companys entreguen també la seva part sensible i poden connectar amb aquest flux, aquesta corrent que et demana aquesta sensibilitat i empatia. Llavors, pues el Marc s'ha encarregat...
1: Tu presentes la proposta inicial i després passa pels filtres dels companys,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el director artístic ha sigut el David,
1: sí.
0: A més del productor.
1: Clar, és la funció que normalment ja sempre ha desenvolupat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Vull dir...
0: Però després també entra en joc també la sensibilitat de cadascú, de cada músic artista. Doncs en aquest cas el Marc ha posat les percussions, les... Bueno, explica't un poquit.
1: Això diu que parla poc, però deixem-lo parlar.
4: I coses
1: que sigui, no?
4: Marc? No, jo el que volia dir, que ha estat molt guai, és que en tot el procés de gravació la Sònia ens ha com introduït molt, no?, en el sentiment que amb ella li generava el tema que anéssim a gravar. Compartia tot allò i a través d'un brainstorming una mica doncs cadascú dels músics.
5: Ens feia una guia, una introducció a cada vegada que anàvem a gravar un tema. Teníem una xerrada tots junts, tots els músics que anàvem a gravar, i llavors ens explicava la direcció o la intenció d'aquell tema. No?
4: Això que permet molt és això, no? El fet de connectar molt amb el sentiment
5: molt
4: que la Sònia...
5: Clar, llavors tu t'expresses de la manera... Ella et fa de guia. Però ho deixa molt obert tot.
1: Clar. Es dèieu, el Marc és el que s'encarrega de la percussió, en el teu cas, Juanan...
5: El baix. Baix elèctric. I molt, molt... El meu rotllo, també, saps? Sempre guiat.
1: És a dir, que us han deixat, doncs, això...
5: Sobre

0: llibertat, sí. No? Per aportar doncs, la vostra visió, la vostra aportació a cada cançó.
1: Exacte,
0: eh?
1: I bueno, ho comentàvem sempre abans de començar i després acabar el tema també, no? Tots junts i dient, hòstia, doncs mira, això m'ha agradat, això no m'ha agradat, tornem-ho a fer, no tornem-ho a fer, però molt, no sé, molt a gust. Una de les gravacions més tranquil·les i harmonioses que...
2: Molt fàcil.
1: Molt fàcil.
3: Sí.
1: Molt fàcil.
3: Que això és molt important, eh? El que la gent que hi som, que intentem... Que el meu rol com a productor és portar a una visió final al tema i guiar una mica amb la sonoritat, els arranjaments, com ho toquem, la sensació de com ho toquem o el mode de tocar-ho. Però l'aportació musical de cada músic per mi és independent, perquè jo, per exemple... Jo no sóc baixista, o sigui, el que podrà aportar més en el sentit del baix o les percussions és cada músic, no? Aleshores, jo aquí sí que m'agrada molt sempre deixar llibertat total al músic i parlar una mica de, sí. Hem d'anar cap aquí, però...
1: Tenir la guia aquesta sempre és... És un adient,
3: sí,
1: no?
3: Però i això reflexa després. Clar, al final l'àlbum és de tots, sí. No és de dues persones
0: sí.
3: que
0: sí, clar, però han de quadrar, no? Les propostes, no? Perquè tot això ha de lligar i el resultat final ha de quadrar i que tingui una sonoritat que agradi
3: tots, també,
0: no?
3: Per mi una cosa inclús més important d'allò és la persona que tocarà. Nosaltres hem contactat amb els músics perquè ja sabem el tipus de persona que eren i com ens relacionaríem i que sortiria alguna cosa màgica d'allà.
0: Perquè, clar, entenc que abans del projecte us coneixíeu ja, però
3: sí,
0: i quan no. La Sònia i el David volíeu donar-li forma, doncs vau pensar en ells o com va anar el procés?
4: Jo diria que és com una llamada instintiva.
0: Sí, ja.
4: Totalmente confies que tu instinto te está hablando. Per aquest ser projecte, saps? Volíem comptar amb el Juanan perquè enteníem alguna cosa del Juanan. O sigui, quan parlàvem. Enteníem algú i llavors quan això et transmuta a tu dius, vale, esta és un risc perquè tu no saps, et coneixes d'haver-te vist
1: sí, de coincidir i a bolos i coses d'aquestes, però personalment com la relació que tenim ara després d'haver començat a gravar el disco i treballar amb les cançons i a fer assajos i a fer el primer directe amb el Midnight Trio, per exemple, i que va ser una tarda màgica, també.
4: La penya bètica.
1: Sí, i bueno, ara tenim una relació molt diferent, tots. Sí. Molt diferent.
0: D'aquell projecte inicial fins al resultat, que ara encara no ha agafat o encara no està llest del tot, esteu treballant, te l'imaginaves així, Sònia?
4: Jo, és que, mira, han dit una paraula molt important per mi, que és la llibertat. És que jo no la tengo... O sigui, mi mapa és otro. Mi mapa tiene que... O sea, hi ha floretes i hi ha lucecitas. I jo sé la música, ho escolto, ja sé que estoy correcta, que vamos bien, i lo que sea, pues ja anirà sortint. I també és una mica la màgia del moment, de que deixes que creixi, els altres creixin, i la planta sigui un bosque. Llavors també amb el Marc, no? O sea, sí, Marc, fes alguna cosa, però i dius, tia, no me voy a perder al Marc en esta equació, perquè l'empatia, perquè és que hi ha un conjunt de coses que fan que la teva musicalitat se abra a lo que tiene que abrirse, que és a la sensibilitat i a contar algo, i que aquesta llibertat ens porti a lo misterioso que és l'àlbum, però també una mica descobrir-nos cadascú dintre d'aquest jardí.
0: La Sònia sempre tan metafòrica, eh? No ha canviat gens amb aquest temps que no havíem coincidit, Sònia. Dèieu 10 cançons, no?, que tindrà aquest àlbum. Vas crear més de 10 cançons i algunes s'han quedat pel camí, perquè això acostumen a passar, no?
4: Sí.
0: Tinc 20 cançons, 30 o un grapat més, però sempre en el projecte doncs, anem descartant aquesta millor, aquesta no tant, i no?
4: Teníem moltes demos i vam fer una triba de... que té un tipus, o sigui, entre cada àlbum hi ha diverses cosetes, diversos estils fusionant-se i trobant-se i tal. Hi havia algun comú que tu saps les cançons, dius, ah, aquesta sí, però aquesta potser per una altra cosa, perquè i llavors intentar que sigui més o menys una homogeneïtat, no? Un menú artesanal.
0: Ja sabeu que això de la ràdio passa el temps volant i, a més, volem que ens interpreteu una d'aquestes cançons del projecte, ara d'aquí abans d'acabar l'entrevista, però... I ara se m'ha anat el cap al sant al cel i no sé què anava a preguntar, però a veure, sí, ara sí. Clar, això s'ha de materialitzar no només amb un disc, sinó també posar-lo dalt d'un escenari.
4: Clar.
0: Ens dèieu, va haver-hi doncs, aquest concert o aquesta... ara fa uns dies, que és el que ens deia el Juanan, no?
4: Sí.
0: I fins on us portem? portarà, això?
4: No, ara estem oberts a assajar tots els temes, estarem gravant una coseta a l'última cinta, que és un projecte de Marley Records que serà en viu també, i llavors pues, oberts a tocar diferents espais on respectin i potser busquin aquesta part més femenina, tant amb els nois com amb la música i amb les noies. Vull dir que hi hagi aquesta sensibilitat d'autor i posar una mica en relleu. Llavors estem oberts a que programadors, programadores, xiringuitos, llocs d'espais sensibles on hi hagin velites a lo mejor o flores, seria ideal.
0: Clar, ara estem a l'estiu, que és el moment de més bolos, no? I de més actuacions. És quan més treballeu, entenc, els artistes, o almenys que esteu més visibles, no?
4: Sí, potser aquesta part més contemporània i més de part d'autor, hi ha molta gent aquí a la zona també del Garraf i el Penedès, que tenim aquesta sensibilitat i potser necessitem llocs...
1: Uns espais més adients.
4: Sí, més contemporanis, sí. Que busquin un altre tipus de sensibilitat que no sigui la de la-la-la-la-la, que també ho fem, també sabem, i també ho fem i treballem fent això, però potser busquem una
0: ara
4: miqueta la
0: corriente. Ara busqueu la realitat cap aquí, eh?
4: Algo més... Bajo, mágica.
0: Alguna cosa programada per ara en pròximes setmanes?
4: Bueno, ara la setmana que ve gravarem això de l'última cinta, Marley Records, que és com un Tiny Desk, farem 4 o 5 temes, i ara de moment pues, estem oberts, no sé què més, coses, perquè, sortirà Wood to Fire, que és la cançó que us tocarem ara en breu.
0: Sí, ara és la que hem de començar ja...
4: I aquesta serà el disc,
0: el
4: single, el senzill.
0: El títol quin és? Que quedi clar.
4: Wood to Fire, el single, que vol dir como madera al fuego, que arde. It burns.
0: Val. És que el teu anglès és perfecte i el meu... Clar, a mi el listening no el tinc molt afinat. Doncs agraït-vos que hagueu vingut aquí a la ràdio, que la Calafell Ràdio, aquest magazín d'estiu. Així hem quedat que Midnight Big... Com era?
3: Midnight Music Band.
0: Ai, perdoneu, m'has de familiar. Ja ho vaig apuntar i estudiar-m'ho. Doncs agrair al Marc Borràs a la percussió, al Juan Encampos en el baix, al David Xueca moltes tasques de la producció i la Sònia Linares una miqueta doncs això, la part visible, la veu, però també qui ha escrit aquestes cançons, que res, al novembre ja seran una realitat. Quan surti el disc, heu de venir aquí, vull dir, això és una prèvia, sí. Perquè feia temps que no parlàvem. Doncs vinga, per la cançó.
4: Vamos ahí.
1: Som-hi.
4: Un aplauso per l'Andrés, que l'ha fet ràdio.
1: Som-hi.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love.
4: Hi ha moments que són per només tu i jo.
3: Baby, I...
4: Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Dos minuts i mig i arribem al punt de 2:15 del migdia. Estem en directe a Calafell Ràdio.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: I ja sabeu que quan ens acostem al punt de 2:15 a cada hora, aquí durant el Calafell Matí, de 9 a 1, el que fem és conèixer l'actualitat del dia en titulars. Notícies de proximitat que a partir de 2:15 del migdia, d'aquí una horeta, la Roser Ribas ens ampliarà aquestes notícies que ara escoltarem de la seva veu en titulars. Roser, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Amb motiu de les darreres queixes dels veïns, l'Ajuntament de Calafell està instal·lant càmeres al carrer per fer un estudi de circulació i velocitat a tot el municipi. Ampliem aquesta informació amb el regidor de Seguretat, Marc Caselles. També a l'àmbit municipal, els centres cívics de Calafell ja tenen a punt la programació per al curs 2026-2027, amb una oferta pensada per a diferents edats i interessos i que combina activitats municipals amb propostes impulsades per les entitats del municipi. Parlem amb la regidora de Cultura, Mònica Trepat. I la Biblioteca Ventura Gassol acull fins al 26 de setembre l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis, una proposta dedicada a recuperar i donar a conèixer la història dels deportats a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. La inauguració tindrà lloc avui, dijous, a les 7 de la tarda. A la plana comarcal, el Vendrell arriba als objectius de reciclatge i bonificarà la taxa de residus, segons informa el consistori del municipi. També al Vendrell, 8 noves places d'agent per a la policia local. I a l'àmbit comarcal també hem de parlar de les escoles de Santa Oliva i Bellvei, que congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables. A la plana general, SOS Socorristes i UGT reclamen més socorristes, mitjans i una llei per garantir la seguretat a les platges catalanes. També a la plana general, Educo alerta que un de cada quatre alumnes ha estat testimoni d'assetjament i que un 31% no denuncia per por. L'ONG apunta que el 10,7% de l'alumnat admet haver patit bullying durant el darrer curs. I el Mercat de Tarragona reobre després de la mort d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Des del The Romantic, l'últim treball del gran geni Bruno Mars. Acabes d'escoltar una de les cançons incloses, és aquesta, On My Soul. Ha tornat romàntic, però també amb cançons ballables. I que ens encanta també compartir-les, escoltar-les aquí en la nostra selecció musical cada dia a les 4 hores de programa. Doncs vinga, 12:33 minuts, en un moment agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Abans, més cançons, arriba Forever Young.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1, amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Sí, el clàssic dels 80, d'Alphaville, amb la versió que ha fet recentment David Guetta i la Ava Max. Forever Young, vinga, joves per sempre.

0: crec que encara estan buscant la fórmula de l'eterna joventut. Tan desitjada per tantes i tantes persones, però, mentre això no arriba, que jo no crec que sigui possible, ens agrada escoltar recuperar aquest Forever Young.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Doncs vinga, estem en el tram final d'aquest programa que engegàvem a les 9 del matí i que us hem acompanyat al llarg de 4 hores, que cada dia són moltes coses que us expliquem des dels nostres continguts, aquí a l'antena del 107.9 de la FM. I entre aquests continguts sempre tenim l'agenda cultural que arriba en el tram final del programa amb les activitats que s'han programat per aquesta setmana al municipi de Calafell. I molta atenció, perquè avui dijous es fa oficialment la inauguració d'aquesta exposició que es pot veure des del passat dilluns, dia 14, i que es podrà veure fins al dia 26 de setembre a la Biblioteca Ventura Gassol. L'exposició porta per nom del Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició que avui, com dèiem, és la inauguració oficial. Una exposició comissariada per Ramon Arnabat, la Berta Llorenç, l'Àngels Parés, la Maria Penya o la Maria Teresa Sadurní. Sobre els deportats de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i també el Garraf. La inauguració serà aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Ventura Gassol, al carrer Marquès de Samà número 8 del poble de Calafell, del nucli del poble. Doncs no us la perdeu, la presentació aquesta tarda, i fins al dia 26, es pot veure a la biblioteca. I aquest dissabte serà dia 19, i a partir de 6:45 de la tarda, el recital poètic musical amb Isabel Llanos es farà en els jardins del Museu Casa Barral a partir de 6:45 de la tarda. La poeta, dramaturga, la performer i l'artista visual Isabel Llanos també oferirà i vendrà i signarà exemplars del seu llibre Todo queda al otro lado. A més, es comptarà amb l'acompanyament musical a càrrec de Tomoyuki, artista convidat, Tomoyuki, eh? Entrada lliure fins a omplir l'aforament. Recordeu, aquest dissabte per la tarda, 6:45, a les 18:30, en els jardins del Museu Casa Barral. Aquest recital poètic musical amb Isabel Llanos. I aquest diumenge a les 12 del migdia, aquest 20 de setembre, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell, es farà la 21a roda d'esbarts veterans, amb convidats l'esbar Egarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Juventus de l'esbar Maragall de Sant Andreu del Palomar i l'esbar d'Ensaïda de Calafell, els anfitrions. Doncs una cita ja tradicional, obligada de forma anual, aquesta roda d'esbars veterans, que arriba a la seva 21a edició. Diumenge, 12 del migdia. Activitat gratuïta a la plaça de Cal Cubano. I acabarem l'agenda amb Los Hijos Adolescentes, que arriba al Teatre Joan Colet de Calafell aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda per 16 euros l'entrada, amb l'humorista Andrés Torres. La venda d'entrades, ja dèiem, 16 euros, l'enllaç per poder accedir a aquestes entrades, a comprar-les, si entreu al web municipal calafell.cat, a la seva agenda, en aquest esdeveniment, cliqueu, Los Hijos Adolescentes, trobareu l'enllaç per poder comprar la vostra entrada d'aquest diumenge.

0: Doncs aquestes són les activitats programades per aquesta setmana a Calafell. Cada dia us ho expliquem des del nostre, la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: I és que la música té el poder que, si estàs tenint un mal dia, que el dia està xof com aquest dia gris, doncs la música te l'arregla, té aquest poder de capgirar-lo, eh? Com és el cas d'aquesta cançó que a mi m'encanta, que va caure en les meves mans i vaig dir, això és un imprescindible, com m'agrada aquesta cançó, d'un gran desconegut, DJ Night Affair. One More Chance, la cançó que acabes d'escoltar. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Doncs vinga, només 12 minuts i arribem al punt de la una del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 17 de setembre de 2026. Engegàvem a les 9 del matí i com el que no vol la cosa se'ns ha passat al matí volant. 12 per la una.

Salutacions del Ferran Boque, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà a les 9 i tornem. I marxem, ens apropem a la una amb això que ha estat un dels èxits ballats i escoltats aquest estiu. I continua donant guerra. Amb aquest Jamaica, bam, bam, marxem. Fins demà. Gràcies a tots per estar a l'altre costat. Adeu.